0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
4: Jo una persona que em cuinés, et diria.
5: Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
6: Un dietista bueno. Torrecollons, no? Val,
5: sí, una mica, sí, dit
3: escolta'm,
5: així.
3: Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
5: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
3: I tapa uns tàpers de 10.
5: És veritat.
3: I Dani?
6: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
3: Doncs mira, és bona
5: Dani,
3: idea.
5: Jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo el candidat,
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i em semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de Gaza.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: singing in the rain.
1: No sabia que t'agradessin els musicals.
2: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
3: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
1: Aquest no ets tu.
4: No, és el Gene Kelly.
2: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
5: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
6: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. Un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.

0: els aiguamolls.
1: Molt bones a tots i a totes, benvinguts a una nova edició de La Rala, programa aquest que començarem fixant-nos en la campanya de la cirera. Arriba el temps d'aquesta fruita que tant agrada i volem saber doncs, sota quines condicions de qualitat, de quantitat, de reptes, d'oportunitats. Tot plegat serà en la primera entrevista i després el que farem és abordar moltíssimes altres qüestions que són d'actualitat per al primer sector, com les pedregades que ja hem tingut, com també la restricció de l'entrada de carn de vedella provinent de Brasil, que s'ha de produir, cosa que sobta bastant arran de la posada en funcionament de l'acord de Mercosur. Parlarem d'això i d'altres qüestions, com també de l'entrevista, la reunió amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, amb el president de SAGE Catalunya, en Pere Roquer, amb qui tractarem moltes altres qüestions en una rala que comença ara mateix. Som-hi.
2: Cada gelada al mes de març fa pedregada al mes de maig.
3: Amb nom propi.
1: És temps de cireres, aquest producte dels que segurament pocs tenen això que tant passa, que s'esperen amb candeletes, per molts usuaris, per a molta gent que li agrada aquesta fruita, i per saber com és aquesta campanya i, evidentment, els reptes i oportunitats que té el sector, doncs hem pogut parlar amb un productor, no és un productor qualsevol, parlem de Francesc Pena, perquè, a més, com que ha estat dirigent sindicalista amb Unió de Pagesos, doncs també aquelles reivindicacions, aquelles coses, doncs segur que també pot fer-nos una mica d'anàlisi de en què hem anat millorant, en què les coses s'han anat agreujant, etcètera, etcètera. Per tant, moltes coses que li demanem a la Francesc Pena, més en plena campanya, que sempre ho diem, que tenen molta feina, per tant, aquest agraïment és doble de que tinguis altres micròfons. Moltes gràcies, Francesc, i molt bon dia.
4: Molt bon dia, Francesc.
1: Així, a grosso modo, com es perfila aquesta campanya de quantitats i qualitats?
4: Bé, un cop passat aquest període de problemes meteorològics, podem dir que la campanya està arribant al seu pic, amb una producció millor que els últims anys i una qualitat excel·lent.
1: Clar, és que això de la qualitat excel·lent, parlant amb un altre productor fora de micròfons, de cirera, i jo dieu, buah, amb l'aigua que ha caigut, com que sempre ens diuen allò de que a la cirera l'aigua li provoca cracking, per la gent que no sàpiga que és aquesta paraula tan estranya, és allò com marquetes a la part de dalt de la fruita, que és igual de bona, però que ja sabem que amb aquest món d'avui en dia el que no entra pels ulls doncs baixa de valor. Jo pensava, ui, tenen problemes de cracking, però em deia que no tant. És així?
4: No, exacte. Exacte. Han hagut de tot durant aquestes tres primeres setmanes de campanya. El començament va ser molt bo sense cracking. Veníem d'un mes d'abril molt calorós, per tant, la cirera ha tingut molt sucre. Per tant, les primeres cimeres que han provat els consumidors han sigut excel·lents de gust. Aquesta setmana passada hem tingut pluges, han tingut certs problemes, però que els han pogut afrontar correctament, perquè tot i pensar-nos que hi hauria molt mal, el mal ha estat menys del que ens podíem esperar.
1: Perdona, has dit mal amb què? Amb quina qüestió?
4: Amb esberlat. Com bé dius tu, les pluges provoquen l'esberlat de la cirera, perquè creix més la polpa que la pell i explota. Doncs això segurament és perquè hi ha una bona collita, hi ha una bona càrrega i ha fet que aquest dany sigui menys que d'altres anys amb pitjor.

0: a vegades menja una mica part del que li passa al sector de la fruita dolça en general, eh? Ja que alguna vegada en aquest programa ens explicaven que com que és tan i tan manual que no hi ha grans empreses que s'hi posin, tot i que m'han dit que aquest any sí que hi ha alguna que s'hi estan posant amb cireres, i al ser tan estacional no té, sí que hi ha produccions importants però no tant en comparació dels altres sectors fruiters, que normalment doncs ho salveu una mica d'això que tu ja saps prou bé, que és el patiment de les cotitzacions que tenen altres sectors de la fruita dolça. Això està sent així? Està canviant?
1: Bé, això, jo no voldria ficar aigua al vi, però la tendència fa temps que està canviant, això de que les grans empreses no s'hi han ficat, doncs amb l'adopció de la innovació, amb noves varietats, nova maquinària de selecció, ja fa, pensa, que fa el 2020-21, no sé si el 19, va ser el segon cultiu, el segon fruiter més plantat a Espanya després de l'ametller.
0: Ostres, això no ho sabia.
1: Ara com mateix ha passat d'uns 15-18 milions de quilos de cirera a passar a enguany segurament dels 40.
0: Uf, és moltíssim.
1: És més que doblar la producció. I ha passat de fer-los en secar o fer una bona part en secar a fer-los tots en regadiu, amb la qual el que passava abans d'un any tenien collita i l'altre no, això s'ha acabat, tenien collita sempre.
0: Claro. Claro.
1: I això ha passat a l'Aragó, en el volum a casa nostra, a Extremadura, s'han plantat noves plantacions a Múrcia per buscar cireres primerenques. El món de la cirera està canviant. El que ha tingut la salvació els últims anys, perquè sempre en un lloc o altre ha fet mal. L'any passat, per exemple, a Turquia, que és el gran productor europeu, hi va haver una menor producció. Fa dos anys aquí i ja hi va haver molt mala cirera primera en cap al cracking i va fer que no hi hagués tanta cirera al mercat. Però lo normal a partir d'ara és que sigo un producte de més gran volum i, per tant, d'un preu més ajustat als grans volums que hi haurà.
0: Claro.
1: Si no passa més, com els últims anys.
0: Una mica feies aquest paral·lelisme amb l'ametlla, també amb aquest creixement, però clar, a l'ametlla sabem que també explica part de tot plegat, doncs que hi ha aquest augment de consum a nivell mundial, però sobretot la possibilitat de mecanitzar molt el procés, no dependre de la gent. Amb la cirera ha canviat gaire, perquè abans dèiem allò d'aquest punt manual, farragós, a l'hora de collir, o la mecanització doncs es nota i també explica això, no té res a veure?
1: No, de moment no hi ha mecanització, com en tota la resta de sectors fruiters, en un futur no hi ha res descartable, però de moment no hi ha mecanització al camp. A les centrals sí que això ha canviat. A les centrals sí que hi ha maquinària de classificació d'última generació que fa que s'abaratixin els costos de magatzem. Fet que ha provocat que moltes grans empreses hi apostin cada cop més.
0: Claro, claro. I aquestes explotacions, no sé si ara també especulo una mica, si m'equivoco, Francesc, tu ja saps que em pots corregir sempre, però clar, que si posi amb més força el sud d'Espanya, com apuntaves, buscant aquestes varietats més primerenques, clar, tot el que sigui més volum, doncs ja pot afectar la cotització, però sobretot perquè les, si no vaig errat, les que es paguen millor normalment doncs són les de principi de temporada, per el que deia a l'inici de la introducció d'aquesta entrevista, que hi ha molta gent que les agafa amb ganes, se'n compren més, etc etc. I clar, i si hi ha uns altres que hi arriben abans, doncs no sé si aquest saciar les ganes i que hi hagi més produccions que es toquin entre si, doncs això afecta especialment a zones productores com les catalanes.
1: Sí, segur. Passarà, o passe, però també hem de tenir present que tot i que a aquestes zones hi apostin, les zones on poden plantar cireres per requeriments de fred són molt petites. Hi ha Múrcia, n'hi ha, però seria la zona que toca més cap a la camp, més cap a la muntanya, que tenen més hores de fred, que no és tan gran volum. O han començat, no sé si els anirà bé, no els anirà bé, però el que està clar és que sí que és competència de les zones primerenques de la Ribera d'Ebre i del Baix Segre, amb la precocitat, perquè si fins ara érem els primers a Europa, doncs ara compartirem aquest podi amb d'altres.
0: Claro, claro.

0: S'ha parlat, ara que estem immersos en aquesta regularització extraordinària d'immigrants, hem sentit a molts responsables de diferents organitzacions agràries, especialment amb el món de la fruita, doncs, que moltes vegades doncs, es patia per mà d'obra, i celebraven doncs, que pogués haver aquestes regularitzacions per no patir tant, no? Però també és cert que quan parlem de campanya de la fruita, a l'imaginari col·lectiu de molta gent és pensar en l'estiu i no pensen doncs, en tasques que arriben abans o fruites com la que estem ara immersos, aquesta cirera, que arriba abans, no? I això també, no sé si produeix o explica que aquest fenomen migratori de molta gent que aterra en les comarques de Ponent, per exemple, doncs tingui el seu punt àlgic pues, a principis d'estiu o una mica abans, no? A vosaltres, dic tot aquest escenari perquè la gent s'ubiqui, heu patit per això de manca de personal, etcètera, etcètera?
1: Bé, no, nosaltres ja fa 4 anys, quan se comença a incrementar la producció de cireres tant aquí com a la Franja o a la zona de Saragossa, estem patint perquè s'ha augmentat la cirera, s'ha augmentat l'overcock, continuen les prenyes d'aclarir la resta de fruites, claro. Però al mateix temps, abans, al sud d'Andalusia, que podien coteconar les campanyes amb l'aire, ells han allargat per el fenomen invers. No sol tenen maduixes, que s'acaba ara i podien pujar la gent, sinó que han allargat en d'altres fruits rojos fins a finals de juny. Fet que fa això, 3, 4, 5 anys que hi ha una tensió al mercat laboral a la segona quinzena de maig.
0: Claro, parlar el francès de concatenació per la gent que es pugui perdre no fa tant, 15, 20 anys, 30, doncs havia molta gent que feia la ruta del bacalao, ja m'enteneu, és a dir, que participar de determinada campanya en algun indret de l'Estat i després doncs anaven a altres productes i més o menys hi havia un cert ordre per tothom, eh? Perquè és molt complicat organitzar a gent i tanta i de patac, arribades, pernoctacions, que també hi ha alguna inclemència meteorològica i tot et canvia, ja era complicat llavors, però clar, ara, amb aquesta nova casuística, i ara t'ho preguntaré també, però amb aquestes campanyes que arriben moltes vegades abans de lo previst, perquè sempre se'ns allarguen, se'ns estiren, que ara hi ha aquesta altra zona productora, clar, si la gent no es pot si no pots organitzar, doncs qui no és el primer, com és el cas de casa nostra, doncs això ho ha de patir, perquè si allà s'allarga una campanya, la gent ja està col·locada, doncs potser no pugen, comptades amb aquelles persones, clar, això ho ha de fer tot molt més complicat, no?
1: Correcte, això és el que comentava. La tensió al mercat laboral s'ha incrementat per aquests motius i perquè hi ha costa trobar personal qualificat com abans, encara més. O sigui, ja no parlem sol de peons, sinó de personal qualificat, caps de colla, tractoristes, i això, aquest desvent passat s'ha polit una mica amb l'autorització de nous treballadors en origen a Tarafocat com a Unió de Pagesos, que fa que se puguin buscar diferents perfils de gent que ve, fa la campanya i se'n torna al seu país, perquè aquí realment costa trobar-ho.
0: I no sé si o a la teva explotació o altres de la zona, perquè sé que parleu molt entre vosaltres, entre els pagesos, heu sofert això del que ens temem, no podem afirmar 100%, però sí ens temem de les falses paternitats, eh? Algú que et comença i diu, acabo de ser pare. Però ho he estat al meu país d'origen, perquè pel que ens comentaven en aquest mateix programa, doncs en molts països subsaharians, clar, tu no tens cap document o cap cosa per saber si això és o no és veritat, que a més havia com cert buit legal, perquè dius, ostres, això però s'aplica a qui ha sigut pare aquí, no a altres indrets, no? Que això van haver aclariments, batalles a Madrid, sembla que se'ls va donar la raó en part al que diuen les organitzacions agràries, però el cert és, i en parlarem no fa tant, que a la pràctica no s'havia concretat. Això segueix passant? Seguiu afectats per aquesta situació?
1: Per què diuen companys, sí. És una cosa que passa, tot i que passa més a final de campanya que a l'inici, que és curiós, eh? Perquè normalment els companys que es queixen són gent habitatges de zones catalanes i acostuma a passar al setembre, octubre, novembre, això. Mm. I... abans d'acabar la campanya, els d'ells, bueno, agafen la baixa de paternitat per aquest motiu.
0: Clar. I...
1: veritat o no, no, és difícil confirmar. De fet, és curiós com l'ambaixada espanyola a Dakar demana proves genètiques per fer el reagrupament familiar, perquè s'havia donat casos de nebots, de cosins, que es feien passar per fills de gent que hi havia aquí, i no ho facin més proves o més informació a les ambaixades als països d'origen. Més enllà de que si l'ajuda de paternitat és perquè els pares ajudin a les mares, entenc que no, les mares haurien d'estar aquí o els pares haurien de marxar allà, una de les dues coses.
0: Això ens ho comentaven, eh? Clar, perquè teòricament és una baixa per poder donar un cop de mà, doncs, en aquest moment tan sensible quan acaba d'arribar una personeta al món, no? Per ajudar tant al matinador com a la mare com a totes les tasques que es derivin, eh? Això també era una de les qüestions que reclamava, que deia, ostres, si un agafa la baixa paternitat, que evidentment volem que l'agafi tothom qui tingui dret, només faltaria, però que sigui per exercir tal aquestes tasques. En fi, estem al tram final sobre aquest món de la cirera, Francesc, perquè jo t'he anat preguntant sobre molts temes. No sé si hi ha algun altre que us ocupa, que us preocupa, que amb el pas dels anys diguis, ostres, amb això hem millorat molt, o al revés, amb això, ostres, ens preocupa que cada vegada tenim més problemes?
1: De la variabilitat climàtica o canvi climàtic ens està afectant moltíssim a la cirera, pel que diem, avançament de produccions, a l'any següent retrasos. Pensa que els últims 6 anys, jo recordo que he començat a collir cireres un 12 d'abril i l'any passat vam començar a collir cireres el 30 d'abril. Mm. Això amb 5 anys de diferència.
0: Sí.
1: I enguany hem tornat al 19. És complicat. Freds a l'hivern, calors a la primavera. Ara portem un maig que sembla un abril i a l'abril vam tindre un abril que semblava un maig. El canvi o l'afectació climàtica ens afecta molt i són coses que s'han de treballar al sector de la cirera, a part de la innovació varietal i d'altres.
0: És que, clar, jo em fico al cap dels que sou titulars d'explotacions o us toca tirar endavant, doncs, tot això. Clar, ja només, segur que hi ha moltes altres derivades, però ja només per la gestió personal tindríem algunos que en principi començarem el dia tal. Clar, d'avui per demà no pots avisar un treballador gestionar o que estigui 15 dies esperant a veure si es comença o no. Quant temps abans podeu fer previsió de... És a dir, que vas veient com la cirera es va desenvolupant, val? Quant temps abans podeu saber quan començarà la campanya?
1: Doncs fins i tot això és complicat. Lo normal és que un mes abans, o sigui, a partir de finals de març ho comencéssim a veure. Però crec recordar que era fa 3 anys que anàvem molt avançats a la floració i vam acabar collint més tard del normal, perquè va venir un abril molt plujós, una primera quinzena d'abril molt plujós, el dia que no plovia també estava de núvol, feia fred, i tot allò que havíem guanyat es va endarrerir.
0: Claro, claro. I ja per anar acabant, amb fitosanitaris, perquè parlem amb qualsevol altre sector de la fruita dolça, ens diuen que és un drama, que pateixen molt, que els preocupa enormement, però clar, dient fruita dolça ja saps que el cap és pera, poma, préssec i nectarina, bàsicament, el que li ve al cap a la gent i del que moltes vegades fem notícies. Però en el cas de la cirera, aquestes restriccions o prohibicions de matèries actives, no per llongacions de permisos excepcionals i qüestions d'aquestes, també us està afectant, no tant?
1: Sí, ens afecta i ens afectarà. Molts cops no ve tant per la caiguda de matèries, sinó per la limitació de les pròpies cadenes de distribució.
0: Uf, clar. Clar.
1: Això en el nostre cas, perquè estem parlant d'un cultiu que de la taula de l'arbre a la taula pot ser 24 hores.
0: Claro, que és la seva fortalesa, però a la vegada, clar, és la complicació, no?
1: Sí, correcte.
0: Doncs...
1: Sí, estem per fer les coses bé i trobar solucions i batallar, sí, com bé, els ministeris i intentar que arribi al consumidor la millor fruita possible.
0: Clar, és que l'avantatge que té això de les 24 hores, 48 si voleu, que no és res, és que arriba, entenc, amb molts més sucres, segons quin sigui el derivat, que altres fruites, és a dir, que pots collir una mica més madura la fruita i, per tant, molt més sabrosa. Contrapartida és que aguanta menys, però també és més bona. No sé si teniu proveïdors que es demanen una cosa o una altra i toca collir una fruita o una altra, o sigui, toca fer partides d'una manera o d'una altra en funció d'on vagi, perquè clar, si algú vol que l'aguanti més, tocarà agafar-la un pelet més verda, i si algú vol allò i té capacitat de vendre, dirà, ostres, Francesc, que jo cuila el més tard possible, que demà me la portes i passat demà la tinc venuda. Això està passant o no tant?
1: Sí, però al final depèn de l'especialització de cada operador, en aquest cas. Hi ha empreses que estan especialitzades en grans cadenes que necessiten més unes programacions a llarg plaç i que, per tant, primen certs elements, i d'altres que estan buscant qualitat, sabor i proximitat, que fan que puguin tenir un producte de molta més qualitat.
0: Doncs d'aquest producte de tantíssima qualitat en seguirem parlant, seguirem molt amatents a veure com acaba aquesta campanya, i l'agraïm, i molt, perquè com deia al principi, que tothom t'atengui, doncs sempre s'ha de ser agraït, però clar, a la pagesia, que sóc un especialista en enredar-vos quan esteu en plena campanya, doncs aquest agraïment es multiplica per dos. Moltes gràcies i bona campanya, Francesc.
1: Moltes gràcies, Francesc, i bon dia. Tornem a la feina.
2: La cirera és rica en fructosa i aporta quantitats significatives de fibra que ajuden al trànsit intestinal. El que realment en destaca són els polifenols, excel·lents antioxidants i els nivells de potassi mineral necessari per a la transmissió de l'impuls nerviós i per a l'activitat muscular. Hi ha presents en petites proporcions la vitamina C, que juga un paper important en la síntesi de col·làgen i en la funció immune, com també actua com a antioxidant, i la provitamina A, o carotè, que un cop sintetitzada dins del nostre cos es transforma en vitamina A, necessària per al bon estat de la retina i la pell.
3: I és que els productes catalans són salut.

0: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
1: L'entrevista.
2: Doncs som-hi, darrere entrevista, però amb molts temes que tenim damunt la taula. Molta feina per al president de SEGE Catalunya, Pere Roquer, perquè déu-n'hi-do les qüestions d'actualitat que amb ell ja volem comentar. Abans, però, el saludem. Pere Roquer, què tal? Molt bones.
3: Molt bones.
2: I gràcies, com sempre diem, per dir sempre que sí doncs, als nostres micròfons. Moltes qüestions, totes importants, no és que comenci per una que sigui més important que l'altra, perquè totes ho són, però, per exemple, teníeu reunió amb el conseller d'Agricultura, amb l'Òscar Ordeig, que abordàveu i no sé si algun titular n'extrèiem.
3: Bueno, el titular principal és de que és conscient de la greu problemàtica que tenim, que aquesta setmana dimarts ho denunciem a Sort, amb la ramaderia extensiva donada la quantitat de fauna cinegètica i fauna salvatge que tenim, amb el sentit de que tenim senglars que, a part de PPA, també porten tuberculosi i això la pot transmetre la ramaderia extensiva, però també tenim els ungulats, com cérvols, daines, cabirols. Analitzem la situació de com començarà la campanya de la fruita, que ja estem al damunt, ja s'ha començat a recollir les primers albercocs i cireres, però ja hem tingut els primers efectes de les primeres tormentes de pedra. S'ha recordat que a Lleida l'any 2025 vam tindre 19 tormentes d'efectes de pedra i aquest any ja en portem 3, però aquesta última més de 2.000 hectàrees, com ha dit el Departament d'Agricultura. Analitzem també la situació de la PPA, tal com s'està desenvolupant, i aquests més de 5.000 senglars que s'han matat a la zona zero. Vol dir que més mitjans, tal com ens ho ha dit, i que s'ha de continuar matant senglars, per molt que pesi aquesta paraula en diferents entitats animalistes i ecologistes, però nosaltres també vam insistir que altres zones del país, comarques del Pirineu, comarques centrals, hi ha un greu problema. Plantejàvem també la problemàtica que hi ha a moltes comarques d'aquí, de les comarques de Lleida, amb el sentit de la plaga que tenim de conill, que està destrossant vinyes, cereals, estucs.
2: Clar, però tot això,
3: general, bueno,
2: amb tot això, me'n vaig a fauna salvatge, n'hem parlat 450 vegades en aquest programa, i vosaltres 3.200.000 amb l'administració. Que sí, que en són conscients, que sí que ho saben, però alguna novetat al respecte? I és igual pel porc senglar, que pels cabirols, que pels conills, és a dir, un poc, nada nuevo en el horizonte, no?
3: Nada nuevo en horizonte, que no sigui sacrificar caps de fauna salvatge i cinegètica. És l'única solució que hi ha.
2: Sí.
3: És una greu situació que hem tingut tots i que evidentment està fent perdre producció agroalimentària i que sí o sí s'ha de continuar pues, matant i matant i matant senglars, conills, cabirols, fauna salvatge i cinegètica que tenim desbocada des de la pandèmia, s'ha de recordar, i que s'ha anat incrementant, però bueno, ara tenim a més un nou element infiltrat, ara que està de moda aquesta paraula, al territori, com és el llop, i que evidentment està ja començant a provocar els primers danys, com a les comarques del Solsonès, on va entrar dins el que és una granja de xais.
2: Vaig veure la notícia amb aquesta mort de cordes, com diem a Lleida, xais, a molts altres llocs de Catalunya, però sabem que era el llop perquè no he seguit el tema, però com que també sabem que moltes vegades hi ha un problema molt més gran amb gossos asilvestrats, també amb gats asilvestrats, però no pas pels ramaders, però sí amb gossos asilvestrats, no hi havia la possibilitat que fos un gos, pregunto, o uns gossos?
3: No. Ja he confirmat tant amb les restes de fentes com de pèl i tot de que del lloc, bueno, ja està a les comarques del Solsonès, hi ha tres caps, se parla. Nosaltres sempre hem dit que aquí el problema ara és immediat, però a llarg plaç què pot passar, perquè penseu de que al final el llop no deixa de ser com un gos, i evidentment quan té una cria acostuma a tindre de 6 o 7 cries, i aquestes 6 o 7 cries el 50% acostumen a ser femelles, i per tant aquestes femelles vol dir que són 4, que pot multiplicar per 7, i aquesta multiplicació per 7 pot acabar que en els propers anys, en els propers 5 anys, hi pugui haver voltant de més de 500 llops establerts a lo que és a Catalunya.
2: I poc se'n parla, però la normativa, això m'ho explicava en un altre espai de casa nostra, una persona que li agrada molt el món del llop, que viatja per veure llops, però que la normativa catalana o europea, crec que era europea, que deia que amb animals com aquests, protegits, quan crien a la teva regió has de presentar un pla especial de protecció d'aquesta espècie. I això ha passat perquè es va acreditar que havien tingut descendència i que, per tant, doncs, ella ja estigui esperant doncs, aquest pla de protecció. No sé si sobre aquestes qüestions us han dit alguna cosa, en sabeu alguna cosa o no.
3: Bueno, tot és a futur, evidentment. I a mi em consta de que s'està fent aquelles simulacions de dir on podem arribar, però és, en aquest moment estem a nivell de famílies establertes, dos, tres famílies com a molt a tota Catalunya, sobretot a comarques del Pirineu, però és evident de que això el dia de demà se'ns en pot anar de mare, i és el que li vam dir al conseller. O sigui, si al final el missatge és de que volem que la gent jove se'ns quedi, el que no pot ser és que se'ns quedi la gent jove, tenim por perquè les seues explotacions, ramaderes en aquest cas, puguin tindre la presència de, en aquest cas, d'un depredador com és el llop.
2: Però el depredador també fa una salvatge que provoca problemes.
3: Sí, perquè a més amb la cinegètica, per exemple, del tema del jabalí, tenim el problema de la tuberculosi, que és aquest infiltrat de malaltia silenciosa, de que la transmet als animals i que automàticament, en aquest moment, tal com tenim una normativa a Catalunya, per un positiu de tuberculosi se sacrifica tota l'explotació ramadera.
2: Sí. Apareixia... Nosaltres en volem parlar, en properes edicions, si no és en aquest espai mateix, en altres que fem des de Bou Lleida Ràdio, però apareixia una organització que se li distribuïa en diners a la Vall d'Aran, això és una notícia de fa una setmana i mitja, que no va sortir gaire, com a mínim un servidor no la va veure gaire els jocs i poder ser d'escape, però que vaig trobar com a mínim interessant que se'ls donaven, no sé si 2,1 milions d'euros, no recordo la xifra, o 9, molts diners, per tractar d'aproximar posicions entre els ramaders, especialment d'extensiu, que no volen aquests grans depredadors com l'os, el llop, etc, i els propis animals o animalistes, és a dir, buscar aquests punts de trobada, és a dir, recursos públics de subvencions perquè això passi.
3: Sí, bueno, és que al final el que diem el sector és el que nosaltres paguem d'impostos, que són molts. S'ha de recordar que a Espanya, a Catalunya, estem al voltant del 50% dels ingressos van a impostos. Serveixen per a mantindre entitats que defensen allò perquè tu no puguis pagar impostos perquè et se mengen el menjar que tu vols produir, que en aquest cas seria la ramaderia extensiva. Per tant, és una incongruència dels governs tant estatals com autonòmics, no sols de Catalunya, sinó a nivell general de tot l'Estat i europeu, de que s'estigui promocionant aquesta cultura animalista en contra de lo que és el sistema productiu. Llavors, és quan te trobes sorpreses de que el ministre Planas suposo que la ve tant de que hi hagi Mercosur, que vol dir que nosaltres deixem de produir i, en canvi, haguem de rebre tots els productes de fora. I, per cert, una denúncia que vam fer aquí al teu programa, que alguns va portar la contrària amb el tema de la carn de vacum del Brasil, Europa ha prohibit l'entrada de carn de vacum del Brasil, donat que no pot garantir que els RMRs, els residus, la marca de residus que tenen amb les hormones de creixement, siguin inferiors a les que marca la Unió Europea, que és zero.
2: Claro. Però jo llegia aquesta notícia i em sorgien molts dubtes. D'entrada, pues, podreu aplaudir perquè això s'apropa allò que reclameu sempre el sector, que jo crec que tothom entén, que és el de les clausures mirall, és a dir, competim tots amb un paraigües amb les mateixes normes, almenys ho és pel que fa a la salut humana, teòricament. De fet, si estava buscant, perquè tenia per aquí els papers, que si no compleixen i no demostren que això no és així, doncs fins i tot això podria ser extrapolable a altres carns produïdes al Brasil, com pugui ser de corder, d'aviram o del que sigui. Per tant, diguéssim que això podria ser un cop dur per a aquest país que forma part de Mercosur, com uns altres tres, i que, per tant, doncs, això del mercat europeu és una gran oportunitat. Jo no sé si acabarà passant, perquè, no sé, vaig a... penso en veu alta, i és que és una notícia que succeïa un dia després, o com a mínim coneixíem, un dia després d'aquesta entrevista, que també un, quan ha vist que hi ha coses d'aquestes, i amb el Trump és el gran especialista, de que un diu, jo no deixaré portar això, doncs l'altre s'hi torna. I amb aquest l'altre s'hi torna, recordem que Mercosur, que està molt interessat, doncs, en que el portessin productes... d'un lloc a l'altre, era Alemanya amb la seva tecnologia. I veus ara que no s'hi tornin amb el tema de la tecnologia a Brasil. No sé, estic especulant amb veu alta.
3: Bueno, nosaltres ja vam dir des del bon començament de que Brasil era un problema greu per la Unió Europea. Alguns va tillar d'alarmistes i de que estàvem dient falsedats, però s'ha demostrat que no és així, que és la realitat. Brasil no pot portar carn a la Unió Europea, perquè els límits màxims de residus, els famosos LMRs, els supera i descreix amb el tema d'hormones de creixement, en aquest cas en la carn de vacun. Perquè aquí estan prohibides de fa més de 30 anys.
2: Claro.
3: I això que el Ministeri Assaix ens va tillar, i concretament ens va dir que érem uns alarmistes i que érem uns anticonvenis europeus en tercers països, doncs és la primera que s'ha tingut que menjar el ministre Planas amb una denúncia que van fer, i això sí que ho puc dir públicament, des de Sage, que a més els seus micròfons va ser dels primers que ho vam dir.
2: A part, això que afectaria, he dit alguns productes, concretament, carns d'au, si no reverteixen la situació, els ous, a la mel, el peix i els embotits. Però clar, aquí també no deixa de ser sorprenent, perquè parla de que això, que és l'altra cosa que em sorprenia, no sé si en saps alguna cosa, de que entraria en vigor el proper 3 de setembre. És a dir, ostres, si tu detectes que hi ha elements que no són aptes, que estan prohibits, no podràs portar-ne a partir del 3 de setembre. Llavors, ara sí, perquè aquest Mercosur està en vigor. Això no ho he acabat d'entendre. Però, bueno, contradiccions d'aquestes, a vegades, no sé si saps alguna cosa del que acabo de dir.
3: Bueno, el que sí que està clar que de carn de vacum ni ara ni el 3 de setembre de part de Brasil no en podrà entrar. I això està clar.
2: Clar, i això no sé si acaba sent també premonitori pel que pot passar amb altres casos. No sé si us consta, teniu alguna idea, algun apunt, perquè cert és que assenyaleu molt a Brasil, però per la resta, a Paraguai, Uruguai i Argentina, que són els altres tres estats latinoamericans que conformen aquest Mercosur conjuntament amb Brasil, si teniu alguna sospita que això es podria repetir.
3: Deixa'm ser... Jo no tinc la bola de vidre, però sí que acostumo, quan dic una cosa, estar ni molt segur del que dic, i penso, i així hem estat parlant amb la gent nostra, tant de la seu nacional com a nivell de Brussel·les, que de carn de Mercosur no se'n podrà deixar entrar ni un quilo, donat de que els límits màxims de residus a país d'origen, no a país d'aquest cadell d'entrada, a país d'origen, amb els anàlisis que s'ha demanat, no podran ser verificats i, per tant, no podrà entrar cap quilo de carn de vacum, en aquest cas, d'aquests països. I això ve a dir que allò que diem el 19 de desembre a Brussel·les, i que aquest proper 19 de maig a Estrasburg, vinim denunciant de que ja n'hi ha prou que la Unió Europea, a canvi de vehicles, sacrifiqui l'alimentació i la salut dels ciutadans catalans, espanyols i europeus.
2: És Europa, però sobretot la seva presidenta, que respecta la decisió d'un Parlament que diu, escolta, parlem, mirem-nos-ho i si després, si a cas, ja votarem com ha estat tot aquest procés. Aquí crec que això no havia passat mai, crec que de fet ens ho van dir en aquest mateix programa, i que per tant trenca allò l'esperit europeu, que en moltes coses és lent, farragós, etc, però és molt garantivista. I clar, i aquí fent això de quasi una decisió d'una líder, però que no deixa de ser la portaveu de tots, doncs trenca una mica l'esperit europeu, no?
3: Bueno, totalment. El que passa és que, per exemple, la resposta del ministre Planas, a més de ficar-se de front amb von der Leyen, s'ha de recordar, von der Leyen és del Partit Popular Europeu, Planas és del Partit Socialista Europeu, s'han estat donant de la mà a aquest acord de Mercosur. Però, bueno, a la primera de canvi s'ha donat compte de que han comès un error i que, evidentment, continuaran cometent errors amb tots aquests altres països que encara queden al marge, però que és evident que no poden garantir quins límits màxims de residu tenen, en aquest cas, les seues produccions.
2: Mm. Més qüestions. Tenim ja algunes pedregades, tres en portem ja com a mínim, crec, a la plana de Lleida, afectacions importants. Va per barris, però...
3: Va per barris, aquesta última sí que ha sigut la més important, sobretot en poblacions com Torres de Segre, Miralcamp, Torregrossa, Juneda, i que denota que la plana de Lleida és una de les més afectades amb aquest canvi climàtic, sobretot amb efecte tormenta de pedra, que és una de les coses que li vam dir al conseller, que a veure quan se publicaria aquesta ordre que va anunciar d'ajut per a poder fer més malla antipedra dins de les explotacions. Ens va dir que a començament de juny segurament s'hauria publicat, que també s'està pendent d'aquells ajuts pendents que hi ha, i valga la redundància, de la sequera del 2024, com és el sector de l'olivera, i alguns ajuts del sector de la fruita, que algunes societats van quedar al marge i no van acabar cobrant, i per tant encara està pendent. També ho ha fiat molt, i aquí s'ha de veure quina voluntat política hi haurà finalment que aquests nous pressupostos, tal com se diu a tots els mitjans, que aquesta propera setmana s'acabaran signant, perquè és evident que seria un despropòsit que per culpa de que egos personals o egos partidistes a l'hora de fixar postura amb el tema dels pressupostos, els pagesos acabessin perdent diners que estan aprovats, que són nostres, però que amb aquesta qualitat de falta de diners per poder pagar no s'acabés cobrant.
2: Sobre això feia una acció Unió de Pagesos que reclamava precisament això, doncs el pagament d'aquestes ajudes, si no vaig errat, a la mateixa porta o al departament. No és ni la primera ni la segona, ni d'aquest govern ni de l'altre, que sempre que hi ha alguna situació anòmala es diu allò de que sí, hi hauran ajudes, després seran imminents, després tarda molt no només a rebre-les, sinó doncs, a explicar-se com aniran. Quan s'explica resulta que no estan ben contemplades, que es deixa molta gent, que no s'ha de cobrar la realitat. Quan passem al següent pas, és farragós, pesat, amb documentació que has de tindre allà tres màsters per poder-la omplir. I finalment, doncs, els terminis de pagament, d'execució d'aquestes ajudes, doncs, tarden moltíssim més de l'esperat, quan el mateix relat inicial del periodista és aquell de sabem que necessita liquiditat el sector, i doncs aquesta liquiditat arriba molt més tard, sempre del mateix. Per tant, tot això no és nou, però s'hi han trobat tots els consellers, i seguríssim que l'Òscar Ordeig, quan estava a l'oposició, que d'agricultura en sap molt, que seguia molt aquesta política agrària, ho criticava moltíssim, i per tant ara ell que està al capdavant de la conselleria, perquè vosaltres segur que el que acabo de dir ara li heu recordat, dient, ostres, que quan tu no eres conseller, tu veies que això passava, perquè ara això segueix passant? En aquest cas i amb altres.
3: Sí, perquè al final, jo sé una frase que sempre em deia el meu avi, que era el millor polític sempre està a l'oposició. Sí. Que promet tot allò que sap que no pot dir o que no pot complir, i que quan està al govern, pues, complir costa més del que es pensava quan estava a l'oposició. Però bé, al final tots sabem les regles del joc polítics, i el que hem de fer és que la gent acabi cobrant tots aquells ajuts que estan aparaulats i signats. Sí. Torno a repetir, aparaulats i signats, i que la gent té dret a cobrar-los, igual doncs, com altres sectors que estan cobrant ajudes públiques.
2: Pedregada aquesta que parlàvem, quasi d'anys entre el 40 i el 60% en unes 2.000 hectàrees de cultius. Aquesta tercera pedregada. És l'època, ho dic perquè alguns anys hem dit que si això arriba abans, que arriba més tard, arriba més d'hora. Sempre parlem de si són pedregades dintre de la normalitat històrica o tenien elements de normalitat per allò del canvi climàtic.
3: Bueno, cada vegada més ens anem adelantant a les dates. L'any passat va ser el 19 d'abril, la més important, i després hi va haver un seguit durant tot l'estiu, primavera i estiu. aquest any ha començat finals d'abril, uns 10 dies després de l'aniversari del 19 d'abril, però està clar que la tendència d'aquests anys és que cada vegada més s'estan adelantant i és donat aquest canvi climàtic. O sigui, al mes de maig, que estiguem parlant de que podem arribar a una matinada a 8-9 graus, això no es veia, i en canvi el mes d'abril estàvem en matinades de 17-18 graus. Per tant, és evident que aquest canvi climàtic, el que és la fruticultura, agricultura, ramaderia d'aquest país, afecta.
2: Sí, sí. Unió de Pagès també parlava de que estan preocupats, i tu pregunta tu, sento una altra organització, però sabedor que ets molt coneixedor del grup de la pagesia, però especialment de la fruita dolça, del problema que tornàvem a tindre amb peres, de si no havia hagut un bon quallat, i no sé si això és, pot haver el paral·lelisme amb el que passava amb diverses espècies, sobretot amb Conference, William, és preocupant, si assembla, no és tan greu. Què està passant amb aquest quallat de la pera?
3: Jo, més que preocupar, no, que ho és, diria que això és una conseqüència de l'estiu de l'any passat. O sigui, l'estiu de l'any passat vam tindre temperatures extremes, si us en recordeu, és més, vam haver de modificar els horaris de treball,
2: sí,
3: perquè la normativa així ens ho diu de la nostra excel·lentíssima ministra de Treball, i la banda dia, que sempre té el foc ficat en el que és l'agricultura i la ramaderia d'aquest país. I a conseqüència d'aquell estiu, molts brots que tenim que vindre tardor o hivern van quedar molt estragats, i automàticament, al moment d'explotar aquest any amb la floració, no l'ha acabat explotant, i segurament en peres estarem parlant de que hi ha una davallada de producció al voltant entre un 30 i un 40%, inclús a fins que se parla de més d'un 50% diferents varietats, com pugui ser Conference, Williams, etc. I això és cert, i ahir el conseller aquesta setmana també li comentàvem, hem de començar a activar els mecanismes de l'ajuda de la baixada de producció, no per culpa del sector, sinó per culpa d'aquesta tendència climàtica que tenim. I com que hi ha un precedent, per tant, el mecanisme ha de ser molt més fàcil per poder activar.
2: Clar, i Unió de Pagès es deia, i aquí també tenim un altre paral·lelisme amb el que succeïa llavors, doncs, això, amb aquesta situació, que és que demanen que s'investigui el per què carai passa. Tu ara en deies i bé que fas de jo crec que va ser, però clar, aquestes qüestions que tenen aquests altíssims percentatges, com molt bé apuntaves, com ara deies, de possible davallada de producció, doncs saber per què carai passa, perquè saber el per què carai passa és el pas previ, si és que pot haver-n'hi, per trobar-hi solució, no?
3: Bé, el carai que passa, nosaltres hem intercanviat seguint durant tant l'estiu passat ja vam començar a preveure alguna cosa després de veure aquestes temperatures, i és que al final el brot productiu no es produeix a la primavera, sinó que ja ve de tot el que és l'hivern i la tardor. Però també has de tindre en compte l'estiu que has tingut abans, per aquell brot de que sigui productiu l'any següent, a l'hora del moment d'esporgar, que això tots els que ens dediquem a la fruita més o menys ho tenim controlat, i bé és durant l'esporga de que la tendència del brot no era aquella que fos productiva, sinó que anés en aquest cas a fulla. I desgraciadament ens ha acabat passant això. I per això us dic de que dades a la mà i explotacions de que tenen una davallada entre el 40, 50, 60% de producció per culpa d'això, d'un estiu molt calorós l'any passat, amb fruita se va trobar elements de crema, sobretot el que eren pomes grogues, que els afectava més, moltes verdures i hortalisses van acabar que no es van poder portar al mercat perquè es van cremar. Pues tot això, aquesta seqüència d'estius tan calorós com teniu, té conseqüències en la campanya següent.
2: I encara agafa més força el fet de posar malla antipedra, xarxa antipedra, perquè amb això també ajuda a pal·liar, doncs, aquests cops de calor que rep directament l'arbre fruiter o la mateixa fruita.
3: Sí, és un element de que fa un microclima dins l'explotació, baixa al voltant de 2-3 graus, i aquests 2-3 graus estem parlant de que si estàs a 40 baixes a 37, o si estàs a 42 com ens ha estat, baixaria a 39, i aquesta tendència de no pujar als 40 te dona aquest marge de maniobra perquè també la vegetació, en aquest cas de l'arbre, pugui continuar circulant amb més nitidat que no amb temperatures extremes.
2: Ens queden 2-3 minutets. Abans d'acabar també volia preguntar sobre els costos de producció, ho hem fet amb molts altres sectors. No sé si la cosa ha canviat, perquè ja vam sentir que deia que el com així ha forcat que la fruita es vendria més cara perquè han pujat els costos de producció, que s'hauria de comprar més cara. O sigui, això, la teoria és molt bonica, tant de bo sigui així, que s'acabi pagant el que pertoca, no només en aquest producte, sinó en qualsevol producte de la vida. És a dir, costa tant fer-lo, doncs evidentment qui el fa que es pugui guanyar una miqueta la vida, però que tantes vegades hem vist que això no passa, per això pregunto en quin punt ens trobem pel que fa amb aquests costos de producció.
3: No, el cost de producció està en 30% per damunt del que teníem l'any 2025, en fertilitzants, hidrocarburs, energèticament. Per tant, vull dir, aquest 30% nosaltres l'hem d'aplicar sí o sí al nostre producte final. I si no, ens tornarem a trobar situacions com l'any 2017, on moltes explotacions se van deixar de collir perquè no s'arribava a poder pagar inclús els salaris que sortia més rentable de deixar-la caure a terra. Sí. I això és un malbaratament alimentari que recolliu. I, per tant, sí, o sigui, nosaltres hem de pujar el 30% els ingressos respecte a l'any 2025, com a mínim. Perquè nosaltres no hem de pagar la festa d'una mala decisió de guerres que en aquests moments a l'Orient Mitjà. I si el senyor Trump vol fer una guerra, ens sembla molt bé, és el seu problema, però el que no pot fer és que ho acabem pagant, en aquest cas, els productors del sector primari. I després també penso que Europa està tenint una resposta molt tímida i molt tibia en respecte a aquestes polítiques agressives de Trump, i que demostra que Europa, si no té una sola veu, si no té un sol lideratge, si no té una sola... Ja no parlem d'economia, tenim una moda, però una economia englobada no hi és, estem perduts. I al final, si Estats Units o Xina se desperten i diuen que tots estem enrefredats, Europa queda al mig, i no és que estigui refredat, és que ja tenim una pulmonia.
2: Tíbia, respecte a les... reaccions amb Donald Trump i tota la seva administració, però no sé si tibia també avançant-se, doncs això, amb aquests estralls econòmics, en aquest cas els que parlem ara de la fruita dolça o altres sectors, s'estan movent coses, perquè clar, hi ha sectors doncs que el seu dia a dia el cop econòmic ja hi és computable, i amb altres com el vostre, dic vostre el de la fruita perquè és el que estàvem parlant, que clar, que fins que no acabi la campanya, liquidacions i tota la pesca, doncs sí, saps que t'han pujat els costos, però no sé si el polític de torn amb l'escut aquest de ja veurem com va, doncs no s'està preparant el terreny per no dilatar el procés com dèiem abans, perquè aquí és allò de crònica d'una mort anunciada, i com que això es va vindre i podríem dir que no els agafa fora de joc, s'estan treballant ja mesures pal·liatives, o noteu vosaltres les organitzacions que s'estigui això, treballant aquestes mesures pal·liatives per si cal que l'administració, sigui quina sigui, doncs doni un cop de mà?
3: Jo penso que a nivell administratiu autonòmic que se sap el programa del dia a dia, perquè al final ens tenen cada moment penjats dels telèfons via WhatsApp, via telefònica o via manifestacions, i els tenen al seu costat, i són bastant conscients. A nivell de l'estat del ministre, ell viu en una altra lliga, i per tant, i evidentment a nivell d'Europa, von der Leyen, ni pensa de que els que produeixen aliments són europeus. Ella només pensa en els seus autonòmics alemanys, sempre ho hem dit des de casa nostra, que aquesta senyora està fent una campanya política per poder presentar-se com la gran salvadora de la indústria automobilística alemana, i el que menys importa és la producció agroalimentària europea. Per això, saltant-se tots els acords, primer el del Parlament, ell ha firmat com a comissió una cosa que ni que hagués estat validada al Parlament, ha signat Mercosur, però a la primera de canvi se l'ha trobat a la front. I s'ha vist que aquest acord de Mercosur és un frau productiu, un frau econòmic i un frau sanitari.
2: Sí, sí. Tal qual, i per això nosaltres també ja alertem des de fa molt de temps del que malauradament ha passat. Endevinàvem escenaris de futurs que eren molt coincidents també amb el que alertaven les organitzacions agràries. Per això creiem que és capital que aquest programa ho segueixi donant veu, perquè acaba explicant el que li passa a la nostra societat amb qüestions que són estratègiques. Moltes gràcies, Pere Roquer, per tot plegat, president de SEGA Catalunya.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
4: Qui poden maig i alça en agost no fa pa ni most.

0: El formatge té, de forma concentrada, la major part de nutrients de la llet. Els seus components principals són les proteïnes i els greixos. En destaca l'elevada quantitat de calci que pot arribar a ser 10 vegades superior a la de la llet. Com bé sabeu, aquest element és important per a una correcta formació d'ossos i dents. També és una bona font de fòsfor, que forma part de l'ADN, i zinc, que intervé en el funcionament del gust i de l'olfacte. Aporta una gran quantitat de vitamina A, necessària pel bon funcionament del sistema nerviós, i D, que actua a l'intestí, afavorint l'absorció del calci.
1: I és que els productes catalans són salut.
2: Doncs fins aquí la rana d'aquesta setmana. Ja ho veieu, amb moltes qüestions que hem abordat i que, com que això del temps sempre passa molt ràpid, doncs ens quedem ben tranquils perquè la setmana vinent en podrem seguir parlant en aquest espai de referència de l'actualitat agrària del nostre país. Us ha parlat Francesc Balanyà. Que tingueu una molt bona setmana.
3: Arrela, un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà. Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que s'està ultimant un acord amb l'Iran després que l'hagi negociat en diverses trucades per telèfon amb diversos mandataris de l'Orient Mitjà i d'Israel. Trump ha explicat que, entre altres mesures, el pacte preveu que l'estret d'Hormuz s'obrirà. El líder nord-americà també ha dit que ha parlat d'un memoràndum d'entesa sobre la pau amb els líders d'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, el Qatar, Pakistan, Turquia, Egipte, Jordània i Bahrein, qui, segons ell, també han de contribuir a tancar l'acord juntament amb l'Iran i Israel. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Molt bon dia. A aquestes hores del matí tenim boires una altra vegada a moltes viles de la Costa Brava i també en algunes de la Costa Daurada. Però de cara a les properes hores, aquestes boires s'aniran trencant i al matí en conjunt es presenta molt assolellat. De fet, a aquestes hores del matí també tenim molts núvols alts i prims per la franja de Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre. Però com diem, el diumenge es presenta molt tranquil i nuvolades que es tornaran a aparèixer sobretot al llarg de la tarda al Pirineu i Prepirineu, amb alguna gota i ada que es deixarà veure sobretot per la zona de l'Aran i al nord del Pallars. I tot plegat amb unes temperatures que es mantindran molt semblants i avui inclús a l'interior de les comarques de Girona aquests valors de les màximes seran lleugerament més altes. Ho anirem seguint. Que tingueu bon dia.
4: I en successos, entre un i dos centenars de persones participen des d'aquest dissabte en una rave a Llardecans, al Segrià, segons ha avançat el diari Segre, i han confirmat Mossos d'Esquadra, l'ACN, la policia catalana, va detectar l'esdeveniment ahir al migdia a l'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi. De moment no s'han registrat incidents i els Mossos estan duent a terme controls per evitar que hi accedeixi més gent i també controls per assegurar que els que en surtin en cotxe estiguin en un estat que els permeti conduir. L'alcalde del municipi, Xavier Mor, no s'ha mostrat preocupat per la festa, que es preveu que s'allargui tot el cap de setmana. I en cultura, Maria del Mar Bonet ha exhibit la solvència de 6 dècades de trajectòria aquest dissabte al vespre al Palau de la Música, on ha presentat L'aigua no cansa, el seu darrer disc, on ha presentat moltes de les cançons que formen aquest nou àlbum publicat fa escassament 10 dies. I en els esports, el Barça femení guanya la seva quarta Champions després de superar l'Olímpic de Lió a la final per 4-0. En canvi, a la primera divisió masculina, el Girona no passa de l'empat a 1 amb l'Elx i cau al pou de la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
6: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia. Ona
8: Maresme, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
9: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
10: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
9: A veure,
11: vull dir, tu agafes els espaguetis.
12: Manel, Manel.
11: Vols dir un espagueti o tota la olla sencera?
9: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
12: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
9: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
13: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
9: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
13: Crim, això, hi ha un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs, veus un espagueti encrastat contra la rajola i dius... I ja estem jugant al joc de l'espagueti.
9: Molt bé, Dani, tot teu, va.
8: Una Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
14: Funky Tracks Radio.
15: Elegido producto del año por los consumidores.
16: ¿Estás escoltant?
17: Dicen,

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vivint.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convino usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5, 4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Una vegada dins del cotxe, li donem engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
4: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
5: ¿Está aquí?
6: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
5: Tiene una aptitud muy particular con las radios.
7: Tota la vida per fer una rumba catalana. I ara que ja l'estic fent, no sé pas de què parlar-te. Si del Moia Lloperet, o d'aquells tal rumba brava, o potser d'aquella nit, a Gitaneta de Gràcia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que s'està ultimant un acord amb l'Iran després que l'hagi negociat en diverses trucades per telèfon amb diversos mandataris de l'Orient Mitjà i Israel. Trump ha explicat que, entre altres mesures, el pacte preveu que es torni a obrir l'estret d'Hormuz. Seguim als Estats Units perquè aquesta matinada un home ha obert foc contra un control de seguretat d'accés a la Casa Blanca. L'home s'ha acostat al control desplegat, ha tret una arma de la bossa que duia i ha disparat contra els agents que han respost obrint foc i ferint-lo, segons ha explicat el servei secret. L'agressor ha estat traslladat a l'hospital on ha acabat morint. Fonts policials han explicat que l'home era conegut pel servei secret i tenia una ordre d'allunyament perquè ja s'havia acostat als accessos de la Casa Blanca en diverses ocasions. A més, diversos mitjans nord-americans l'han identificat com Nasir Best, de 21 anys, originari de l'estat veí de Maryland, i apunten que tindria problemes de salut mental. I aquí a casa nostra, el Pla Territorial Sectorial per a la implementació de les energies renovables està generant crítiques en municipis d'arreu de Catalunya, que consideren que no s'ha escoltat prou la veu local, es promouen projectes faraònics o s'amenaça el turisme o la biodiversitat. A les Terres de l'Ebre avisen que se'ls exigeix un preu que no és gens just ni equitatiu amb la resta de zones, mentre que des de les comarques gironines s'ha promogut un manifest que ja compta amb més de 180 ajuntaments d'una trentena de comarques d'arreu de Catalunya per demanar aturar la tramitació d'aquest pla. I en successos, entre un i dos centenars de persones continuen participant en una rave a Llardecans des d'ahir, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. La policia catalana va detectar l'esdeveniment ahir al migdia a l'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi, com diem, de Llardecans. De moment no s'hi han registrat incidents i els Mossos porten a terme controls per evitar que hi accedeixi més gent i també controls per assegurar que els que en surten en cotxe estiguin en un estat que els permeti conduir. Parlem també de cultura. Maria del Mar Bonet ha exhibit la solvència de 6 dècades de trajectòria aquest dissabte al vespre al Palau de la Música, on ha presentat L'aigua no cansa. En el marc del Festival Guitar Barcelona, la cantautora balear ha fet un viatge pels èxits que han marcat la seva carrera per enfilar tot seguit cadascuna de les 9 cançons que formen l'àlbum publicat fa escassament 10 dies. I en els esports, a la primera divisió, el Girona no passa de l'empat a 1 amb l'Elx i cau al pou de la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. El Barça va tancar la lliga amb derrota al camp del València per 3-1, mentre que l'Espanyol va empatar 1 amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
3: Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

una cicatriu no hi ha ferida. Records aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual, ja saps que jo t'estiu igual.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: All-American half-pounder. Sweet pure beef patty. Lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que s'està ultimant un acord amb l'Iran després de que l'hagi negociat en diverses trucades per telèfon amb diversos mandataris de l'Orient Mitjà i d'Israel. Trump ha explicat que, entre d'altres mesures, el pacte preveu que l'estret d'Hormuz es torni a obrir. A més, als Estats Units, aquesta matinada, un home ha obert foc contra un control de seguretat d'accés a la Casa Blanca. L'home s'ha acostat al control desplegat, ha tret una arma de la bossa que duia i ha disparat contra els agents que han respost obrint foc i ferint-lo, segons ha explicat el servei secret. L'agressor ha estat traslladat a l'hospital, on ha acabat morint. I aquí a casa nostra, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha fet una crida a Junts a participar del debat sobre el finançament autonòmic i la proposta de finançament singular presentada amb l'objectiu que el voti a favor al Congrés i tingui així oportunitats d'entrar en vigor. En una entrevista a La Vanguardia, Dalmau diu que acordar és de valents i que per a tirar el país endavant el patriotisme de debò es demostra acordant i no pas bloquejant el país. Passem ara a donar un cop d'ull ràpid al trànsit, perquè hi ha un parell de carrils tallats a la xarxa viària, el primer a la B20 a Barcelona cap al Nus del Llobregat i un altre, en aquest cas, a la C-17 a la Garriga, en sentit Barcelona. Marxem ara fins a l'Alt Penedès, on aquest cap de setmana es celebra la 44a trobada d'Olèrdola, que manté amplis incentius en la seva programació. Entre aquests, la possibilitat de fer un descens amb una supertirolina. Des de Canal Vila, Olèrdola, ens ho explica Raimon de Cara.
2: La supertirolina és una proposta clàssica ja a la trobada que es va incorporar a la festa del municipi l'any 2008. L'activitat està oberta a tothom i se'n podrà gaudir de manera gratuïta avui a partir de les 3 de la tarda i fins a les 7, en un entorn privilegiat i protegit com és el conjunt monumental d'Olèrdola. Des del primer any d'estada al municipi, aquesta tirolina gegant manté l'equilibri d'oferir una activitat assequible a totes les edats, si no es pateix del cor, però garantint emocions a flor de pell. Pep Pedrós és de l'empresa Anigami, que instal·la la tirolina.
3: Travessa pel peny assegat amb aquests 200 metres volant. És una passada la tirolina que s'instal·la aquí. Sabent que a les 7 ja no es fa la tirolina, però és que ja abans hem de tancar la cua. A 6:45 ja normalment es para la cua perquè genera molta gent.
2: L'usuari més veterà de la tirolina a Olèrdola ha estat un home de 97 anys i els més joves han estat atrevits infants de 6 anys.
1: I en els esports, el Girona no passa de l'empat a un amb l'Elx i cau al pou de la segona divisió en un desenllaç de Lliga dramàtic. A Montilivi, el Barça va tancar la Lliga amb derrota al camp del València, mentre que l'Espanyol va empatar amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.

Això és Premià Mèdia i també és la vostra emissora local. I ja som a punt d'aterrar a Londres, gràcies a la porta de l'escenari. Des de l'estudi de Premià Mèdia, Carles Soler a la direcció tècnica i un servidor vostre, Octavi Egea, us presentem dos musicals sorprenents. Gats que canten i ballen, màquines de tren enamorades de vagons... Interessant, oi?

0: Això és el món dels musicals. Això és La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar.
1: Cats, Gats és un musical íntegrament cantat amb partitura d'Andrew Lloyd Webber. Està basat en la col·lecció de poemes de 1939 All Possum's Book of Practical Cats, de T.S. Eliot. El musical explica la història d'una tribu de gats anomenada els Jellicles, la nit que han de decidir quin d'ells ascendirà al paradís celestial dels gats.

Cats es va estrenar a Londres al New London Theatre l'11 de maig de 1981 i va tancar el dia del seu 21è aniversari, l'11 de maig de 2002. La darrera funció es va retransmetre en directe en una gran pantalla exterior al Covent Garden per als fans que no van poder aconseguir entrada. A Broadway, Cats es va estrenar al Winter Gardens Theatre el 7 d'octubre de 1982 i va tancar el 10 de setembre de 2000, 18 anys en cartell. Com a dada curiosa, assenyalem que l'entreacte deixaven que el públic pugés a l'escenari. Naturalment hi vaig pujar i vaig trepitjar les taules que abans havien trepitjat Mary Martin, Barbara Streisand, Angela Lansbury, Richard Burton o Julie Andrews.

Com a primer mega musical veritable, Cats va ser pioner en el gènere de teatre musical produït a gran escala i global. Va obrir el camí per a mega musicals posteriors, incloent-hi Les Misérables, The Phantom of the Opera o Miss Saigon, que han dominat la indústria des de llavors. I parlar de Cats és parlar de la cançó Memory. En el musical, Memory és cantada per Grisabella, una antiga gata glamurosa que ha passat per moments difícils i ara només és una ombra del que havia estat. Grisabella és marginada pels seus companys gats, només una gata jove sent simpatia per ella. La cançó ha estat interpretada pels més exitosos cantants, des de Ellen Page, que la va estrenar en el muntatge original de Londres, fins Barry Manilow, Barbara Streisand o Celine Dion.

0: Entrem en el món dels musicals per la porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar.
1: El programa d'avui de la porta de l'escenari està dedicat a dos musicals d'èxit, però que, a priori, semblaven destinats al fracàs. Un musical sobre uns gats que canten? Un musical sobre locomotores i vagons? A qui se li acudeixen uns arguments així? Doncs a Andrew Lloyd Webber, que encara gaudia de l'èxit de Jesus Christ Superstar. I bé, ja hem escoltat els gats cantant, i ara és el torn dels ferrocarrils, és el torn de Starlight Express.
2: Oh boy, here comes trouble!

0: man. I'm so beautiful. I'm pumping iron.
1: Starlet Express és un musical de 1984 amb partitura d'Andrew Lloyd Webber i lletra de Richard Stengel. Explica la història d'una jove però obsoleta locomotora de vapor que competeix en un campionat contra locomotores modernes de motor dièsel i elèctric, tot amb l'esperança d'impressionar un vagó de primera classe.

La primera producció de Starlight Express es va estrenar a Londres el 27 de març de 1984 a l'Apollo Victoria Theatre i es va representar fins al 12 de gener de 2002. Va ser dirigida per Trevor Nunn. Arlen Phillips va crear la coreografia del patinatge en línia. John Napier va dissenyar l'escenografia que comptava amb pistes de curses que s'estenien des de l'escenari fins a l'auditori, així com un pont d'acer de 6 tones que s'aixecava i inclinava per connectar els diferents nivells de l'escenografia. La producció de Broadway de Starlight Express va començar les representacions el 24 de febrer de 1987, tancant el 8 de gener de 1980. Resulta curiós que mentre Londres va representar-se durant 18 anys, a Broadway no va arribar a 2 anys. Però assenyalem una dada sorprenent. A la ciutat alemana de Bochum, Starlight Express es representa des de fa 38 anys ininterrompudament.

Amigues, amics, Carles Soler i un servidor vostre, Octavi Egea, des de Premià Mèdia o des de la vostra emissora local, us diem adeu amb l'acompanyament del megamix del musical Starlight Express. Ens retrobem la setmana que ve per compartir un nou interessant musical a la porta de l'escenari.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que s'està ultimant un acord amb l'Iran després d'haver-lo negociat en diverses trucades amb diversos mandataris de l'Orient Mitjà i d'Israel. Trump ha explicat que, entre altres mesures, el pacte preveu que l'estret d'Hormuz es torni a reobrir. A més, als Estats Units, aquesta matinada, un home ha obert foc contra un control de seguretat d'accés a la Casa Blanca. L'home s'ha acostat al control desplegat, ha tret una arma de la seva bossa i ha disparat contra els agents que han respost obrint foc i ferint-lo, segons ha explicat el servei secret. L'agressor ha estat traslladat després a l'hospital, on ha acabat morint. I aquí a casa nostra, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha fet una crida a Junts a participar del debat sobre el finançament autonòmic i la proposta de finançament singular presentada amb l'objectiu que el voti a favor al Congrés i tingui oportunitats d'entrar en vigor. En una entrevista a La Vanguardia, Dalmau diu que acordar és de valents i que per a tirar el país endavant el patriotisme de debò es demostra acordant i no pas bloquejant el país. Per la seva banda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, afirma que al PSC li manca sovint ambició i a Junts li manca responsabilitat. També en declaracions fetes a La Vanguardia, el republicà ha assenyalat que per a combatre l'ascens de l'extrema dreta el millor per a Catalunya és que Esquerra sigui molt forta perquè encarna l'ambició i la responsabilitat que li falten tant al PSC com a Junts. Pel que fa a l'acord dels pressupostos, Junqueras ha tret pit d'aquests compromisos adquirits. I seguim parlant, en aquest cas, del Pla Territorial Sectorial per a la implementació de les energies renovables a Catalunya, que està generant crítiques en municipis arreu del territori, que consideren que no s'ha escoltat prou a la veu local, ja que es promouen projectes faraònics o s'amenaça el turisme i la biodiversitat. Per exemple, a les Terres de l'Ebre avisen que se'ls exigeix un preu que no és gens just ni equitatiu amb la resta de zones, mentre que les comarques gironines ja s'estan promovent un manifest que compta amb més de 180 ajuntaments d'una trentena de comarques d'arreu del territori que demana aturar la tramitació del pla. En cultura, Javier Ambrosi i Javier Calvo guanyen el premi a millor direcció del Festival de Cannes amb la pel·lícula La Bola Negra. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, el cinema espanyol resulta premiat després de l'èxit de Cirat en l'edició anterior. I en els esports, ahir el Barça femení es va adjudicar la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0. En canvi, el Girona no va passar de l'empat a 1 amb l'Elx i cau al pou de la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
4: Es hora de volver al trabajo.
5: Tú puedes parar esto.
6: ¿Parar esto? Esto está empezando.
7: Estamos aquí. Y aquí nos quedaremos mientras dure todo esto.
8: ¿A dónde vas? La fiesta acaba de comenzar.
9: Tranquila, mamá, yo ya estoy aquí.

0: Notícies en xarxa.
1: Ja són les 12, us parla Eduard París. Un motorista va morir ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformica, a zona del terme municipal del Brull, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Per causes que s'estan investigant, el motorista va sortir de la via. Es tractava d'un home de 56 anys i veí de Castellà del Vallès. Amb aquesta víctima ja són 43 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 17 de les quals motoristes. I en plana política, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha fet una crida a Junts per Catalunya a participar del debat sobre el finançament autonòmic i la proposta de finançament singular presentada amb l'objectiu que el voti a favor al Congrés i tingui oportunitats d'entrar en vigor. En una entrevista a La Vanguardia, Dalmau diu que acordar és de valents i que per tirar el país endavant el patriotisme de debò es demostra acordant i no pas bloquejant el país. Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, afirma que al Partit Socialista li manca ambició, sovint i a Junts li manca responsabilitat. També en una entrevista a La Vanguardia, el republicà ha assenyalat que per combatre l'ascens de l'extrema dreta el millor per a Catalunya és que Esquerra sigui molt forta perquè encarna l'ambició i la responsabilitat que li falta tant al PSC com a Junts. Pel que fa a l'acord de pressupostos, Junqueras ha tret pit dels pressupostos, dels compromisos, com diem, adquirits. I tornem a successos, perquè els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 14 de maig dos homes de 19 i 25 anys per estafar més de 14.600 euros amb mòbils i targetes bancàries robades a Barcelona. Els arrestats a Martorell i Sant Fost de Campsentelles accedien a la banca en línia i altres aplicacions de les víctimes per fer-hi bizums i transferències bancàries a través de mules per emmascarar la seva identitat real. Parlem ara també de cultura, perquè Javier Ambrosi i Javier Calvo guanyen el premi a millor direcció del Festival de Cannes amb la pel·lícula La Bola Negra. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, el cinema espanyol resulta premiat en aquest certamen després de l'èxit de Cirat en l'edició anterior. I en els esports, el Barça femení guanya la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0 en la final disputada a Oslo. Eva Pajor, amb un doblet i catacolla amb diverses intervencions de mèrit, van ser les principals artífexs de la victòria. En canvi, el Girona no va passar de l'empat a una amb l'Elche i cau al pou de la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. El Barça va tancar la lliga amb derrota al camp del València per 3-1, mentre que l'Espanyol va empatar 1 amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.
4: Funky Trucks Radio.
5: Disfruta del espectáculo.
6: ¿Te diviertes? Lo procuro.
7: Funky Radio Show.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Al mes de maig, la revista Valors dedica el seu monogràfic a debatre sobre la propietat del cos. Segurament la majoria de nosaltres diríem que som propietaris del nostre cos. Ara bé, és una qüestió complexa que s'ha abordat des de diferents perspectives ètiques, legals i filosòfiques. La resposta no és un simple sí o un no, sinó que depèn del context. Per aprofundir-hi, entrevistarem Josep Maria Argimon, llicenciat en Medicina, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller de Salut de la Generalitat. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, analitzarem una nova dada amb Núria Radó, recollirem la recomanació literària de Conxa per Ramon i avui, nou capítol d'Històries amb Valors de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like al cicle de conferències Mirades Blaves, que tindrà lloc dins del Festival Portal Blau de l'Escala. El projecte ofereix una proposta musical molt potent, però també dona espai al pensament crític. S'hi parlarà del paper de la dona a la Guerra Civil, d'incertesa, dels perills i oportunitats de la tecnologia, i també sobre salut. Tot plegat ens ho explicarà Miquel Fernández, director del festival. Tot això serà possible amb Joan Salicreu a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, com estàs? Doncs aquesta setmana m'agradaria parlar de la capital. M'agradaria parlar de Barcelona, que aquest Sant Jordi, doncs, molts dels que van passejar pels carrers doncs, van crear un nou enemic públic, els plataners. I ara que cada vegada s'apropen més les vacances d'estiu, doncs els barcelonins segurament tornaran a assenyalar el turisme com a enemic número 1 de la ciutat, que ja suposa molts problemes durant l'any, però que s'intensifiquen doncs, molt més en l'època estival.
0: És veritat que tenim l'estiu a tocar, però de moment tenim dades turístiques de Barcelona?
2: Doncs sí, segons les dades de l'Ajuntament de Barcelona, el primer trimestre ha estat rècord en visitants. Les xifres no han crescut tant com l'any passat, però han pujat un 1,9% el nombre de persones que han visitat la capital de Catalunya, que sí que suposa un canvi significatiu en referència als visitants que rebia la ciutat abans de la pandèmia. Recordo que moltes vegades pensàvem, després de la pandèmia no anirem tant de viatge, doncs mira, ho
0: Mentira.
2: Superem. Exacte. En aquell moment, per exemple, del mes de març, doncs, en referència en aquell moment, ara han pujat les xifres un 6,8% més, que és una barbaritat, entenent també el número de persones que visiten Barcelona, que estem parlant de milions. Tot plegat, sumat a la proliferació dels pisos turístics, doncs fa que els ciutadans de la ciutat se la sentin cada cop menys seva.
0: Clar, parlem de turisme, però hi ha un problema de fons, no? Que és que cada cop sembla més difícil viure a Barcelona, en general les grans ciutats d'arreu del món, però per què el focus està en el turisme, ara?
2: El focus no està tant en el turista, com sí que ho estan els establiments dedicats al turisme. El fet és que el govern de Barcelona vol modificar el pla d'usos, que és l'eina que regula els negocis que hi pot haver a cada territori, que, per exemple, doncs, limiten les botigues de cannabis que hi poden haver-hi a cada carrer. Però ara, aquesta modificació de la qual s'està parlant podria obrir la porta a que l'obertura de nous negocis encarats al turisme.
0: De quina mena de negocis estem parlant?
2: Doncs parlem de botigues de lloguer de patinets elèctrics, bicicletes o motos, locals d'armariets o lockers per guardar equipatge i nous punts d'informació o de venda d'etiquets d'activitats turístiques. Les zones més afectades per la mesura serien alguns trams del casc antic i del gòtic, i sobretot a la Barceloneta. De fet, la xarxa veïnal del Raval i l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Gòtic creuen que el nou pla d'usos es presenta com una eina d'ordenació, però en realitat pot aprofundir la turistificació del districte. I els grups d'esquerra del consistori opinen que la modificació dona ales a unes activitats turístiques que abans s'havien limitat.
0: Perquè se sap, Carles, quina quantitat de locals podrien obrir, o és un pla que encara està en una fase molt inicial?
2: Doncs Elisenda Alemany, presidenta d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, ha dit que el pla contempla que a Ciutat Vella s'obrin fins a 18 noves botigues de cannabis, 250 mercats de 24 hores o 7 discoteques. Clar, aquí, per exemple, l'Ajuntament deia que el que es volia fer era regular i limitar els locals de cannabis, però ells es referien a aquells on es pot comprar CBD. En canvi, sí que es plantegen obrir noves associacions, que són aquestes que moltes vegades generen molts problemes.
0: I què hi diu el govern de Collboni?
2: Segons explica Nació Digital, doncs fons municipals asseguren que la visió del govern és que el nou pla d'usos és continuista pel que fa a la regulació de les activitats i que encara no és definitiu. Veurem com avança, però sembla que tornarem a tenir un estiu ple de debat sobre el turisme i els seus efectes.
0: El debat s'ha servit. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: El 8 de maig, Lego va anunciar un canvi gairebé revolucionari. A les capses dels seus jocs deixarà de posar-hi que estan recomanades per persones entre 4 i 99 anys. A partir d'ara seran per tothom que tingui des de 4 anys fins a més de 100. El canvi és un homenatge al naturalista David Attenborough, que aquell dia feia 100 anys. No va ser l'únic homenatge que va rebre un dels divulgadors científics més coneguts del món. Aquell dia el Museu d'Història Natural va batejar una vespa endèmica dels llacs de la Patagònia xilena amb el nom de Attenboroughus tau. Se suma una flor silvestre, una papallona, un saltamartí, una gambeta, un dinosaure i fins a una cinquantena d'espècies que porten el nom del naturalista, una de les persones que donen nom a més espècies. El Regne Unit es va volcar en el centenari de Attenborough amb un gran acte de celebració al Royal Albert Hall. Ell volia una celebració discreta, però no se'n va sortir. Estimat per persones de totes les edats, els programes que ha presentat durant dècades a la BBC l'han fet popular. Life on Earth, The Blue Planet o The Private Life of Plants l'han fet entrar a milions de cases i els britànics l'han acollit fins a qualificar-lo de tresor nacional per al Regne Unit. Des de la televisió pública ha acostat la natura a tothom i ha explicat de manera entretinguda fenòmens científics complexos. La seva cara és un testimoni de primera mà de l'evolució de la televisió. Quan va entrar a la BBC l'any 1952, ell ni tan sols tenia tele. Ha viscut el pas del blanc i negre al color i ha acabat fent documentals per Netflix. Però la passió de Attenborough per la natura cal buscar-la molt abans que la televisió en blanc i negre. Quan era un adolescent, un dia estava inspeccionant roques d'un camp d'Anglaterra i en obrir-ne una amb un martell va trobar el fòssil d'un mol·lusc marí. En aquell moment va ser conscient que ell era la primera persona en veure'l des que havia mort 200 milions d'anys abans. Una sensació que el va aclaparar i el va lligar per sempre més a la vida natural.
0: Avui ens preguntem si tothom hauria de tenir els mateixos drets a l'hora de ser atès en un sistema de sanitat pública. De seguida ens endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: El tema de la propietat, així en general, dona molt de sí. Què has escollit, Pere?
1: Doncs una cançó d'en Joan Colomo, d'un disc molt, molt, molt, molt antic, que és L'oferta i la demanda, i la cançó es diu Contra la propietat. No, perquè aquí la propietat del cos, com plantejàveu al programa, jo m'he donat per pensar.

0: La revista Valors es pregunta si som propietaris del nostre cos. Per aquest motiu, li preguntarem a Josep Maria Argimon, llicenciat en Medicina, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller de Salut del Govern de la Generalitat, doncs pels dubtes, per exemple, que ha pogut plantejar ara mateix en Pere. Amb ell volem debatre sobre la nostra relació amb la sanitat pública i, per exemple, saber si aquells que es cuiden més haurien de tenir-ne un accent prioritari o si la nostra llibertat individual ha d'estar coartada en favor de la salut comunitària.
1: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és Josep Maria Argimon. Josep Maria Argimon, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Com està?
2: Molt bé, i gràcies a vostès per convidar-me.
1: Un plaer, podem compartir uns minuts per parlar de salut, que al cap i a la fi és una cosa que ens afecta a tots i totes. De fet, volíem començar preguntant-li si és just donar preferència a qui té més probabilitats de recuperació o qui ha portat una vida més saludable.
2: No. És a dir, en principi, el que és la priorització dintre del món de la salut, clarament, depèn de condicions clíniques, no de si aquesta persona, anem a dir-ho de manera molt planera, s'ha cuidat més o s'ha cuidat menys. Això va haver-hi un intent al Regne Unit de fer una priorització, sobretot de llistes d'espera, per exemple, doncs, prioritzant aquella gent que no havia fumat, que no era fumadora, que feia més exercici físic, etcètera, etcètera, és a dir, que portava un hàbit de vida més saludable. Això no és ni ètic, no és just, i, per tant, el que ha de predominar és el criteri clínic. Qui més necessita, des del punt de vista clínic, és qui ha d'anar primer.
1: És molt interessant el que diu, perquè sovint ens pensem que les condicions de salut o l'estat de salut depèn exclusivament de nosaltres mateixos, i potser no és així, no? Hi ha altres factors.
2: No. Evidentment, nosaltres tenim una responsabilitat i, per tant, l'hem d'exercir, aquesta responsabilitat. Però també pensem, jo he parlat del tabac, podria parlar d'altres factors de risc, del consum d'alcohol, etc. I moltes vegades ens pensem que doncs això és voluntat, o l'obesitat, una persona que és obesa, és voluntat. No, i no només és voluntat. Les addiccions són malalties, d'acord? No tothom és addicte o no tothom cau en addicció. Per tant, des d'aquest punt de vista, les addiccions les hem de tractar com això, com una addicció, parlo ara del consum de tabac, que és un dels components més addictius. Les hem de tractar com addiccions, per tant, les hem de tractar com una malaltia i, des d'aquest punt de vista, el que no podem fer és assenyalar, no?, o culpabilitzar a aquella persona, sinó intentar ajudar-la en la seva addicció i, evidentment, doncs, hi haurà algunes malalties doncs, que, perquè tinguin un bon èxit el seu tractament o la intervenció que sigui, la intervenció quirúrgica o el que sigui, doncs, potser requerirà que durant un temps aquesta persona no fumi o no tingui un determinat hàbit i l'hem d'ajudar a aconseguir això. Però el que nosaltres, des del punt de vista de la salut, no som jutges. Nosaltres no jutgem. Nosaltres escoltem, acompanyem, procurem, quan diem acompanyar, doncs ajudar a solucionar els problemes que tingui, però no jutgem. No jutgem si està bé fumar, si està bé beure, si està bé doncs tenir determinades pràctiques. Nosaltres no és la nostra funció.
1: Imagino que això en el dia a dia deu ser més complicat, no?, del que sembla en la teoria o sobre paper, sobretot perquè ara pensava que vostè justament va ser conseller de Salut durant la pandèmia de la Covid-19. En aquell moment, sí, suposo que va ser complicat potser aplicar aquest criteri clínic o al contrari, el fet de seguir el criteri clínic que ens deia que havia de ser una mica el pal de paller, no?, a l'hora d'atendre, sí, pacients, va ser molt evident.
2: No, va ser molt i molt evident, és a dir, és quan més havia anat a ser. Miri, fixi's també, a vegades quan nosaltres diem el criteri clínic o molta gent pensa que s'ha de fer tot per la persona que tenim davant, tot, no? I hem de fer tot allò que sigui convenient per la persona, que sigui eficaç per la persona i, sobretot, que mantingui la dignitat de la persona i que no fem més mal que bé. I m'explicaré. És a dir, la Covid era una malaltia nova, una malaltia que, a més, doncs, afectava clarament els dos tenia moltes manifestacions, però les greus

0: poliedric afectava els pulmons amb una insuficiència respiratòria greu, que en alguns moments volia dir tenir que ingressar a la UCI. I s'ingressava a la UCI no 3 ni 4 dies, sinó doncs, de mitjana 42 dies, de mitjana. En alguns pacients doncs, eren 20, 30, en d'altres 60, 70. La gent que no ho sàpiga estar 60 dies o 50 dies intubat, doncs la recuperació és molt i molt i molt, molt difícil. A més, intubat vol dir que quan treus el tub has de ser capaç de tornar a respirar i això és francament difícil o molt difícil. I després també que els tractaments, que sobretot eren corticoides a dosis alta, t'afableixen molt tot el que és la musculatura, etc. I, per tant, determinades persones, portar-les a la UCI, tu fas més mal que bé. Això a vegades pot costar i és un criteri clarament clínic, però el que sempre has de pensar que tu has d'intentar fer el màxim per aquella persona que no la perjudiqui, que no li faci més mal que bé.
1: Clar, en aquell moment hi havia un agreujant, suposo, que és que els recursos segurament eren més limitats de cop i volta de que acostumen a ser, no?
0: Sí, però fixi's el que dic. Si tinguéssim tots els recursos, si haguéssim tingut tots els respiradors del món, aquest criteri clínic es té que seguir mantenint, perquè determinades persones, ingressar-les en una UCI amb aquestes condicions que estic dient, doncs de moltes setmanes, d'estar intubat, corticoides a dosis alta, etc. Això és acarnissament, el que nosaltres en diem acarnissament terapèutic. I, per tant, encara que haguessin tingut tots els recursos del món, doncs aquest criteri clínic ha de prevaldre. Nosaltres també, per sort, i això ho he explicat algunes vegades, no es va tenir que arribar a fer decisions, diguéssim, dràstiques. Nosaltres vam tenir un moment molt, molt crític a finals del mes de març. Bueno, durant aquell mes i mig vam arribar a triplicar el que eren els espais d'UCI. Els espais, perquè una UCI al final, ho simplifico molt, però és la capacitat d'intubar i després també la capacitat doncs, d'atendre la persona és des d'aquest punt de vista, i això es va reconvertir doncs, utilitzant quiròfans com a UCI, canalitzant tot una sèrie, vam arribar a convertir biblioteques, sales de simulació, els cardiòlegs doncs, ens ajudaven, dic els cardiòlegs per a persones que tenen o professionals que tenen malalts crítics, tota la infermeria de quiròfan va passar a fer infermeria d'UCI, etc. És a dir, que vam reconvertir doncs, els hospitals pràcticament en UCIs. I des d'aquest punt de vista va haver-hi un moment que va ser molt crític, que va ser a finals del mes de març. A finals del mes de març nosaltres anàvem, i ho poso com un exemple, a Vall d'Hebron, que és la UCI més gran que tenim a Catalunya, ingressava un malalt intubat per hora, durant 3 dies seguits, consecutius, 3 dies. Per tant, 72 malalts. La UCI, la normal, la que tenim sempre, la que tenim ara, avui funcionant, la general té 58 places, té 58 posicions. Clar, això era un ritme que feia pensar que si continuàvem amb aquest ritme tindríem que prendre decisions molt complicades. Per sort, el confinament va començar a funcionar i tot el que era aquests ingressos van començar a baixar i van començar a poder estabilitzar-nos una mica més, però cert que si això hagués continuat aquest ritme, es haguessin hagut de prendre decisions dràstiques, sí.
1: I suposo que al cap i a la fi, en el seu sector, en el sector de la salut, de la sanitat pública en concret, és difícil prendre segons quines decisions a correcuita, no?, d'alguna manera, i més davant d'una situació tan incerta com la de la pandèmia.
0: Sí, és difícil, però també nosaltres hem de pensar en el col·lectiu i des d'aquest punt de vista hem de pensar que sempre està gestionant incertesa i durant la pandèmia això va ser doncs exponencial realment. Estava gestionant la incertesa perquè era una malaltia nova, perquè realment no t'havies enfrontat mai amb això, I des d'aquest punt de vista sí, és la complicació que tens de gestionar incertesa. Però bé, és també la teva feina. És veritat que li has de donar moltes voltes, però has de valorar molts aspectes, has de valorar aspectes als clínics, has de valorar els aspectes ètics, has de valorar els aspectes socials, però també ho has de fer d'una manera relativament ràpida, perquè això també és el que et demana la societat, que es prenguin decisions. A vegades equivocades, eh? Però també has de saber reconèixer si t'has equivocat o no. Jo recordo que això va ser una de les primeres... Jo, quan em van nomenar secretari de Salut Pública, una de les primeres coses que vaig dir, dic, escolta'm, prendrem decisions i segurament ens equivocarem. Quan ens equivoquem, doncs haurem de fer un pas enrere i tornar a començar. És l'assaig-error, però aquesta també és part de la feina.
1: I tant. Escolta, en aquella època, com bé sap, i segurament n'ha estat parlant durant tots aquests anys, la Covid-19 va anar acompanyada d'una campanya de vacunació massiva. Clar, fins a quin punt, avui que parlem d'aquesta relació, no?, i de les llibertats individuals i col·lectives, fins a quin punt tenim dret a rebutjar intervencions mèdiques com, per exemple, això, vacunar-nos, quan pot afectar la salut pública?
0: Jo crec que des d'aquest punt de vista, avui a Catalunya i a Espanya i bona part d'Europa no tenim aquest problema. Hi ha bosses de persones que no creuen en les vacunes. Aquesta llibertat individual l'has de, crec que l'has de respectar, però també és veritat que nosaltres hem d'explicar molt bé i ho podem fer el benefici que té les vacunes i els problemes que té no vacunar-se. Avui estem veient als Estats Units, per exemple, com el xarampió s'estén. Clar, potser la gent que ens està escoltant, que és gent jove, o pares, mares, o gent jove en general, diu, escolta'm, si el xarampió, o primer, ni l'has vist, no? I segon, escolta, el xarampió no és una malaltia greu. El xarampió, molts països, mata. I el xarampió, abans de la vacunació, matava. I això també ho hem de tenir present. I des d'aquest punt de vista hem de recordar que fa molt poc a Catalunya vam tenir un cas de tètanus.
1: Sí.
0: Jo recordava que jo havia arribat a visitar un cas de tètanus a urgències quan era resident. Després no vaig tornar a veure més. Però, excepte casos esporàdics, però vam arribar a veure un cas de tètanus fa poc. I recordin, si no vaig errat, va ser l'any 2013, ara, però va haver-hi aquell cas d'aquell nen, no?, amb diftèria, aquell nen d'Olot, de la Garrotxa, amb diftèria, que va morir. I també era un cas no vacunat. És a dir, són malalties que no els donem o que podem, si se'm permet l'expressió, dubtar de les vacunes perquè estem vacunats. És així.
1: 2015, el cas de diftèria d'aquest nen de 6 anys d'Olot.
0: Li agraeixo, eh?
1: No, li agraeixo. Jo no el tenia gens present.
0: El temps passa que vola. Jo el que sí tinc present és el cas... Tinc present com, a la vegada, també, el nen, quan ingressa, al començament no se sabia què es tenia, perquè tu no hi penses, en això. I va ser el metge de l'Hospital Comarcal que diu, bueno, escolta, això d'aquí podria semblar el que jo he estudiat, però que no he vist mai. No? I aleshores va ser quan es va traslladar, etc. Però és que és això, és a dir, ho dic amb tot el respecte, eh?
1: I tant.
0: Amb tot el respecte, a més, per aquests dos casos. Però el no vacunar-se o tenir una posició antivacunes, que jo la respecto, però també a vegades penso que és de societat opulenta, de societat que ho tenim, no? I que, per tant, això ja no ens fa falta.
1: Clar, en aquest context sí que és veritat que és inevitable preguntar-nos com es troba l'equilibri, no?, quan parlem de salut, entre la llibertat individual, que s'ha de respectar, com vostè deia, i la responsabilitat col·lectiva, no? Això potser en casos així més aïllats, com es comentàvem, potser no es posa tant sobre la taula, però en el cas de la pandèmia sí que estava en boca de tothom, no?, d'alguna manera.
0: Sí, a veure, tu tens aquesta llibertat individual sempre que no perjudiquis a l'altre, no? Que no perjudiquis a l'altra persona. I tens aquesta llibertat individual sempre que estiguis ben informat. Per tant, aquesta és l'obligació també dels professionals de la salut o dels polítics o de qui tingui que ajudar a prendre la decisió, aquesta decisió compartida sempre que estiguis informat. I també, en aquesta informació, és el fet de dir, escolti, sempre hem de preservar el col·lectiu i hem de preservar l'entorn. Aquesta epidèmia, i això ho vaig repetir bastantes vegades, era una epidèmia de solidaritat. Quan tu et deia, escolti, poso la mascareta, jo sempre feia l'analogia, l'exemple de dir, escolti, quan un cirurgià es posa una mascareta en el quiròfan, no ho fa per ell, no ho fa per... No, ho fa per no llançar, no?, a microorganismes des del seu nas, doncs, en el cos de la persona, que està un cos obert, etc. Aquesta és la mascareta. I nosaltres ens posàvem la mascareta no tant per nosaltres com per no contagiar la persona que teníem al costat. I era una pandèmia també de solidaritat, i aquí amb algunes coses van fallar, quan dèiem la vacunació. I nosaltres ens vam vacunar a Europa, ens vam vacunar una vegada, dos, tres, quatre vegades, els que calguessin. Però el sud global, quan nosaltres ja portàvem dues dosis i pràcticament coberta tota la població, el sud global estava al 20%. I tu deies, escolti, però això és una pandèmia. Pan és de tot el món. Pan vol dir mundial. I aquest virus circula, els virus circulen, no els pots engabiar. Aleshores, era fins i tot, jo deia, si ens ho pensem egoístament, fem-ho egoístament, no? Com a nord global. Home, hem de vacunar el sud. S'ha de vacunar. Si ho miro des del punt de vista egoista, i a més s'ha de mirar, s'ha de vacunar, no des del punt de vista egoista, sinó des del punt de vista, doncs, de la solidaritat amb el sud global. Però aquest percentatge el recordo perfectament. Nosaltres estàvem vacunats amb dues dosis, 20% al sud global. I el virus anava circulant.
1: Senyor Argimon, estaríem aquí hores i hores parlant amb vostè perquè és molt interessant totes les reflexions que ens està regalant, però sí que m'agradaria acabar fent-li la pregunta que es planteja aquest mes de maig la revista Valors, que és si som propietaris del nostre cos. Què diria?
0: Jo li diria que sí, tenim dret a decidir sobre ell, això sí, sempre i quan, repeteixo, és una llibertat individual, estiguis ben informat dels pros, dels cons, del que tu vagis a fer amb el teu cos, no? I sempre també pensant en la teva pròpia dignitat, en la teva pròpia dignitat humana. En aquí també, quan jo dic que tenim, i a vegades, aquest consentiment informat, no?, i aquesta autonomia, també és certa que l'hem de posar en un context, no? I jo no sé si refereixen, per exemple, quan parlem de la llibertat del cos, ens referim, doncs, a també, això, als piercings, a estatus, o ens referim, per exemple, també, doncs, a l'estètica, a part estètica. Aquí també hem de veure el fet, i no ens hem d'oblidar, que també tenim un context social que ens pot pressionar molt i que ens pot, d'alguna manera, condicionar algunes de les nostres decisions. I això, aquí, sí que també hem de ser conscients tots quan, d'alguna manera, prenem aquesta decisió individual, autònoma, si realment és clarament autònoma o no. I m'explico la pressió que pot haver-hi des del punt de vista de l'estètica, la moda, perquè al final... Això ho deia Michael Foucault, no? El poder no obliga directament, però sí que modela el que considerem acceptable o atractiu, no? I en un moment determinat sempre hem de pensar que la decisió és legítima si és lliure, i el que hem d'arribar a pensar fins a quin punt és lliure, certament no la tenim més o menys condicionada per aquesta pressió de dir, escolta, si no vaig tatuat no m'acceptaran, o al contrari, és a dir... No em tatuo perquè, d'alguna manera, vull tenir més identitat. Això jo crec que és una cosa que cadascú ha de decidir, però que també ha de valorar aquesta pressió externa. Dit d'una altra manera, la moda no anul·la la llibertat, però sí que la pot modelar, i això ho sabem tots molt subtilment.
1: Totalment. Josep Maria Argimon, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per aquests minuts de conversa pausada, que sempre s'agraeix, i sobretot per les reflexions que ens ha deixat.
0: Gràcies a vostès.
1: Descobrim què destaca Carles Bancs d'aquesta conversa amb Josep Maria Argimon. Carles, què n'ha subratllat?
2: Doncs em voldria destacar que la priorització dintre del món de la salut, doncs, clarament depèn de les condicions clíniques i no de si aquella persona doncs, s'ha cuidat més o s'ha cuidat menys.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Cada mes a la revista Valors obrim un espai de reflexió a partir d'una dada. De fet, això és una secció on Núria Redó, Toni Redon i Josep Maria Vilarrúbia posen en context una dada concreta que també posem sobre la taula en la versió radiofònica. Valors a l'alça. Ho fem de la mà d'una de les persones que coordinen aquest espai, la doctora en biomedicina Núria Redó. Com estàs, Núria?
4: Bé, molt bé. Com esteu vosaltres?
1: Molt bé, contentes de poder parlar amb tu un dia més i de posar sobre la taula, com dèiem, una nova dada. De què ens parla avui?
4: Avui parlem del fenomen una mica de l'Espanya vaciada, del Teruel existe, o la Catalunya buidada, que també, que també existeix, i com el per què, bueno, per què passa, no hi arribem a tant, perquè és un tema molt complex, eh? Però com malgrat les enquestes diuen que la meitat dels catalans estan d'acord en invertir en el món rural i que la despoblació del món rural és un problema i que cal fer-hi front i el sector primari, etc. Tot això no està passant, no està arribant i l'actualitat ens ho demostra. I com tots, malgrat tot, tendim sempre a gentrificar-nos en les urbes, en les ciutats, a Catalunya, a l'estat espanyol i a moltíssims països, parlem del text, parlem del Regne Unit, parlem dels Països Baixos, i com podem fer front o com podem revertir, malgrat que tots, a nivell d'opinió política, tots estem d'acord en revertir això, en què és un problema, i en donar suport en aquells partits polítics que mirin més el món rural i el cuidin més. Després això no es demostra en les eleccions, no passa en les polítiques públiques o no passa prou en les polítiques públiques, no sóc jo ningú per jutjar-ho, i ens qüestionem, no donem cap resposta perquè òbviament no la tenim, ens qüestionem què podríem fer per canviar-ho.
1: És una bona pregunta, no? Perquè és curiós que tot i que no tingui un efecte directe sobre aquestes persones, moltes creguin convenient invertir en el món rural, però que, en canvi, no estiguem fent res. Que suposo que potser vam començar a ser més conscients durant la pandèmia, hauríem de buscar si és realment així o no, però no deixa de ser curiosa aquesta contradicció, novament, que ens planteges.
4: Sí, exacte. Probablement és molt difícil abordar temes tan complexos des de la nostra petita tribuna d'una pàgina, eh? Però sí que caldria qüestionar-nos, de fet, quin tipus de país volem ser. Si volem ser un país molt radial, molt concentrat, on totes... perquè ja no és només estil de vida, això que comentaves tu, que arran de la pandèmia doncs, tots ens vam pensar quin tipus d'estil de vida volem, però també on posem els poders polítics, on posem les infraestructures, on posem les institucions, i quin model de país volem, si volem ser França o Itàlia, o volem ser de moment més com Espanya.
1: Moltes reflexions, com sempre, que sorgeixen d'una sola dada. Sembla mentida, com una dada, una xifra, ens pot donar per tant. Núria Redó, moltíssimes gràcies i ens trobem ben aviat.
4: A vosaltres.

0: Aquest mes se celebren 50 anys de les Jornades Catalanes de la Dona. Va ser la primera vegada que milers de dones van sortir de la clandestinitat i es van reunir públicament per discutir sobre els seus drets en plena època franquista. I per parlar-ne, ja que es tracta d'una gran història en valors, avui ens acompanya la Maria Coll, ja ho sabeu, periodista i historiadora. Maria, com estàs?
1: Molt bé, vosaltres?
0: Molt contenta jo de poder-te saludar un mes més i de repassar aquesta història en valors que de fet ens porta als dies 27, 28, 29 i 30 de maig del 1976 al Paranimf de la Universitat de Barcelona. Allà van tenir lloc aquestes Jornades Catalanes de la Dona. Quina era la seva intenció?
1: Doncs mira, primer cal tenir present el context quan van tenir lloc aquestes jornades, perquè només feia mig any que Franco havia mort i, per tant, malgrat la incertesa, el franquisme havia quedat enrere, però no tot tampoc estava normalitzat. No eren pocs mesos després de la mort i era un moment així com d'impàs. Estem en una època d'opressió per molta gent i també per les dones i es volen fer unes jornades que s'emmarquen en el que s'ha anomenat la segona onada feminista. És a dir, la primera havia estat a finals del segle XIX, quan moltes dones havien demanat el sufragi femení, el dret a vot, i aquest 1976 estem en aquesta segona onada feminista que es parla i volen organitzar un fòrum de debat on, a partir de les reivindicacions i les demandes de les dones després d'anys de dictadura, doncs puguin una mica aflorar. I proposen doncs un debat en profunditat sobre temes que afecten directament a les dones i com és aquestes coses es poden portar a l'àmbit de la política, perquè estem parlant d'un moment que els partits polítics encara eren clandestins i moltes vegades no tenien presents totes les reivindicacions feministes.
0: Clar, per tot aquest context que expliques, una de les grans preguntes és qui les va organitzar, aquestes jornades?
1: Qui les va organitzar i també per què es van poder fer, no? En un moment que encara era, de com dèiem, d'incertesa. L'ONU havia proclamat el 1975 l'Any Internacional de la Dona i el Departament de la Dona de l'Associació d'Amics de l'UNESCO va llançar el projecte de celebrar aquestes jornades. Tenien la cobertura de la Comissió Catalana d'Organitzacions No Governamentals de l'Associació d'Amics de l'UNESCO i això les va protegir una mica i va fer doncs, que no fossin unes jornades cancel·lades o clausurades pel règim. S'hi van presentar dones d'un ampli ventall de tendències feministes, formaven part d'aquesta organització, també doncs, associacions polítiques, i de fet durant l'any anterior, el 1975, moltes dones doncs, de pensaments diversos es van reunir diverses vegades en petites comissions per poder preparar aquestes jornades. Eren trobades una mica encara clandestines, entre cometes, es feien en parròquies, en casals de barri o en associacions professionals per evitar doncs, que aquestes jornades fossin clausurades.
0: I quins temes s'hi van tractar?
1: S'hi van tractar moltíssims temes, des del treball, la dona en els barris, la família, l'educació, els mitjans de comunicació, la participació política. Van ser unes jornades molt transversals en aquest sentit i es van discutir de moltes coses, no? També l'autonomia del moviment feminista i, doncs, i, com dèiem abans, com articular tot això dintre aquests primers partits polítics legalitzats que començaven a aparèixer.
0: Van tenir èxit, les jornades?
1: Doncs mira, només cal mirar les fotos de Pilar Aymerich, que va estar durant totes les jornades i que són fotos públiques, per veure que realment hi havia molta gent. Primer tenien la intenció de fer-ho en un local de Barcelona on hi havia una cinquantena de persones, però veient que ja hi havia doncs, molt interès i que durant les jornades prèvies d'organització hi havien participat tanta gent, van decidir demanar ajuda al rector de la Universitat de Barcelona perquè els hi deixés el Paranimf. El Paranimf de la Universitat de Barcelona es calcula que acaben unes 500 persones i totes les fotos es veu completament ple. Però, a més, com que les jornades van durar 4 dies, es calcula que unes 4.000 dones van passar per les jornades. A més, eren dones, com deia abans, molt diverses, tant des de l'àmbit dels partits polítics, hi havia dones doncs, des de Democràcia Cristiana fins a representants de l'esquerra revolucionària més radical, també molta varietat de professions. Hi havia mestres, advocades, metgesses, infermeres. Bé, la llista podria ser molt llarga. I també hi havia molta diversitat a nivell social, per dir-ho així, no? Podíem trobar des de joves obreres fins a mestresses de casa o dones que podríem associar més amb una alta burgesia.
0: Deixem animar des d'aquí a les persones que ens escoltin a buscar aquestes imatges de Pilar Aymerich que ens comentaves perquè parlen per si soles. Com van acabar, Maria, les jornades? A quines conclusions es va arribar?
1: Doncs mira, si et sembla, llegim els punts de les conclusions finals perquè alguns ens podrien semblar que són molt antics, però també alhora molt actuals perquè no s'han arribat a fer realitat, no? És una llista una mica llarga, però jo crec que val la pena algunes fer algunes reflexions. El primer era molt clar, el dret a un lloc de treball sense discriminacions, la socialització del treball domèstic a través de serveis col·lectius, llavors encara el treball domèstic era molt femení, l'ensenyament obligatori públic, laic i gratuït i no discriminatori, l'abolició del servei social. Això ens pot quedar una mica estrany avui en dia, però recordem que durant tot el franquisme els homes havien de fer la mili, i bé, evidentment després, però i les dones havien de fer serveis socials, no?, a canvi de no haver fet la mili. Per tant, l'abolició dels serveis socials, l'amnistia general, durant molts anys moltes dones havien sigut preses pel fet d'haver fet coses relacionades amb el món femení i, per tant, demanaven l'amnistia general, l'abolició de totes les lleis discriminatòries contra la dona, la revisió de la cèl·lula familiar. Això també pot quedar una mica fora de context, però és interessant perquè, segons, com que no hi havia llei del divorci, totes les dones depenien del marit o d'un membre de la família masculí. I, per tant, doncs, volien igualtat de drets en aquest sentit i que, per exemple, els fills que eren considerats il·legítims durant el franquisme doncs, també fossin integrats a la família. La supressió de delictes d'adulteri i amistançament durant el franquisme. Si feies el salt, el marit et podia acusar i, per tant, podies anar a presó. Dret lliure a la disposició del propi cos. L'avortament també era un delicte amb pena de presó durant el franquisme. I, doncs, hi ha altres temes, no?, com la supressió de la llei de perillositat i rehabilitació social, doncs, que perseguia conductes com l'homosexualitat o la prostitució. Podrien ser moltes més, però algunes estan relacionades amb aquella època i altres, doncs, que avui en dia encara les podríem estar reivindicant.
2: Clar, i de fet, Maria, el que deies tu abans és algunes d'aquestes conclusions van tardar anys a aconseguir-se, però és que d'altres no hi hem arribat encara, a hores d'ara.
1: No, és que les jornades van ser importants, una, perquè per primera vegada les dones van tenir un espai conjunt per parlar obertament dels seus problemes, que això no havia passat mai durant el franquisme, per tant, aquest és el primer tema important aquí a destacar. I doncs l'altre és perquè va sortir a la llum pública tot el moviment feminista de Catalunya, doncs, que havia estat durant èpoques, moltes èpoques, doncs, i dècades perseguit. A més, els assistents van qualificar aquella experiència com a transformadora, no?, aquella llibertat de poder parlar de qualsevol tema sense ser mal vist. I doncs la reflexió final que hem de fer, doncs, tant de temps després, és precisament, no?, que aquí hi ha algunes coses que ens semblen que ja hem aconseguit d'aquelles jornades i encara avui en dia estan a debat.
2: Avui hem parlat de les Jornades Catalanes de la Dona que es van celebrar al Paraninf de la Universitat de Barcelona entre el 27 i el 30 de maig de 1976. Potser no han canviat tantes coses, com tu deies, malauradament. Maria Coll, moltíssimes gràcies per aquesta història en valors.
1: Gràcies a vosaltres.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle de conferències Mirades Blaves que s'emmarquen al Festival Portablau de l'Escala. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, la cita ofereix propostes musicals, de dansa, de poesia, però també reserva un espai per al pensament crític, i ho fa amb quatre conferències. Una proposta que avui descobrim amb el director del festival, Miquel Fernández. Benvingut a Valors a l'Alça, com està?
3: Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-nos. Molt bé, tot molt bé.
2: Gràcies per acceptar la invitació. De fet, el festival es defineix com un festival radicalment humà i això ja ens dona algunes pistes dels valors i de l'essència que hi ha al darrere, no?
3: Sí, la veritat és que no només és un festival on tenim arts, no?, arts escèniques, com pot ser doncs, la música, el teatre i altres disciplines, no? És un festival on també tenim un pes molt important, no?, el pensament, la reflexió, i doncs portem ja doncs, les últimes darreres quatre edicions amb el cicle de conferències Mirades Blaves, on ens agrada doncs, parlar i pensar i tractar doncs, diferents temes.
2: D'on neix la idea d'afegir un espai com aquest? Per què creuen que és important obrir espais de diàleg i de reflexió?
3: Doncs perquè en el temps en el que estem, no?, doncs, jo creiem que és el moment, no?, idoni per parlar de temes i per parlar entre nosaltres, discutir, no?, i poder debatre i poder doncs, també aprendre, perquè és important. La gent que ve també al festival ve també a aprendre i a escoltar professionals de diferents àmbits no? I intentem doncs, posar sobre la taula diferents temes d'actualitat, altres temes que potser no ho són tant però que són d'interès, i la veritat és que la resposta del públic ha sigut molt bona durant aquestes darreres edicions, com deia, i també doncs, perquè, com també deies, no? El festival és un festival que des de la percepció dels que el fem doncs, volem que no només sigui un festival d'art, sinó també que puguem això, no? Doncs que va dintre, és intrínsec a la ideologia del festival.
2: Al cap i a la fi vivim en un moment convuls, no?, de molts canvis, de moltes
3: Sí.
2: transformacions socials, i la cultura no en queda aïllada.
3: No, no, per nosaltres, ostres, perdona, per nosaltres és imprescindible, no? Dintre del que seria el festival, doncs, nosaltres diem sempre que la cultura és una eina transformadora de la societat, i per tant els que organitzem ens dediquem a això, intentem, no, doncs, que en la mesura del possible doncs, a posar el nostre granet de sorra a això, no? I intentem doncs, des de fa, com bé deia, doncs, 4 anys poder, no, tenir aquests espais on poder debatre i poder aprendre i poder conversar i poder doncs, saber coses que ens preocupen com a societat.
2: Quins temes es posaran sobre la taula en aquesta edició de Mirades Blaves?
3: Doncs en aquest any presentem quatre propostes diferents, però alhora creiem que són molt complementàries, no? Per un costat obrirem el festival amb una conferència humanista, en aquest cas a càrrec del Carles Duarte i el Francesc Torralba. El títol de la conferència és La dignitat humana en temps de violència i incertesa. Aquesta serà la primera de les quatre conferències que tindrem. La segona és en clau històrica i feminista, a càrrec de la Queralt Soler, no? On parlarem sobre les dones durant la Guerra Civil com a agents actius, que han sigut, que van ser. La tercera, en aquest cas, doncs, una cosa que també està molt, molt d'actualitat, que és tota la part de tecnologia i de la intel·ligència artificial, no? Una conferència titulada La humanitat i el poder de la tecnologia, Paradís o Parany. Aquesta conferència estarà en col·laboració amb l'EALA, no?, l'Escola de Filosofia, i intervindran el Jordi Pigem, en Joan García del Muro, i la moderarà l'Ignasi Rifé, perdó. I la última serà sobre salut, en aquest cas sobre els ictus, no?, i com prevenir i tractar els ictus, les idees més claus. I això ens la presentarà la doctora Yolanda Silva, que ella és metge de l'Hospital Trueta de Girona.
2: Tots els detalls sobre aquestes mirades blaves els trobareu a portablau.cat. Un festival, Miquel, que hem de recordar que també té una bona cartellera de música. A qui heu convidat aquest any? 19a edició, per cert,
3: Doncs,
2: no? Em sembla.
3: sí, exacte, és la 19a edició, arribem a la 19a edició del festival, un festival, com dèiem, que la música juga un paper importantíssim, però tenim altres arts, no?, també com pot ser el teatre, el circ, la fotografia, etc. I la música, que com bé dèiem, juga un paper important i juga amb una doble vessant, no? Per un costat tenim artistes emergents i tenim un gruix d'artistes que estan començant la seva carrera, i per tant sempre dintre del nostre festival doncs els posem el mateix valor, no? Artistes que estan començant la carrera, amb altres artistes doncs ja consolidats, o diguem que molt més reconeguts pel gran públic. Dintre del que seria el grup d'artistes emergents tenim l'Anna Díbori, la Maya Miranda, tenim un concert de música clàssica de l'Helena Regirassau i el Bernardo Rambó, en Roger Pedrós, l'Arana, i altres artistes, no? I després, en el grup dels artistes que ja aconseguissin més consolidats o que més coneguts, doncs està la Maria Jaume, la Maria del Mar Bonet, l'Helena Gadera, el Manu Guix, la Clara Peya. Tindrem en un altre espai, que en aquest cas, bueno, després parlem, si vols, dels espais, i de la importància que
2: I
3: tenen els
2: tant.
3: espais al nostre festival, però tindrem també la Fúmiga, la Judit Neddermann amb la Geosimfonia, i tancarem aquest grup, un gruix d'artistes amb Sopa de Cabra.
2: Ara parlava dels espais, uns escenaris on queda clar que cultura i història es donen la mà en aquest festival.
3: Sí, per nosaltres també un dels eixos importants del festival és no només anar a descobrir els artistes o els que ja coneixen, o alguns dels que són nous, no?, que potser no són tan coneguts, sinó també el lloc on realitzem els concerts o els espectacles. Diguem que l'Escala té la sort de tenir, l'Escala i Empúries, tenir llocs de gran bellesa natural i altres de gran bellesa històrica, no?, com pot ser doncs, el Fòrum Romà d'Empúries, la Mar d'en Manassa, que té unes vistes espectaculars, o altres espais com el Jardí Clos del Pastor o l'Alfolí de la Sal. No? Alguns dels escenaris del festival que ens anem movent, com deia, doncs per tant, com per l'Escala i Empúries.
2: No volíem acabar sense preguntar-li pels valors, que pel que hem vist és una qüestió que també tenen molt present aquest impacte, no?, tant social com ambiental i cultural que vol generar el festival. Per què són tan importants i capdals els valors per al Portal Blau?
3: Doncs perquè nosaltres al final a l'hora de realitzar aquest festival és l'essència del que som, no? Al final els que ens encarreguem de crear aquest festival i de portar-lo a terme, especialment la impulsora durant els últims anys del festival, que perquè, com sabeu, aquest és un espai, és un festival públic on es presenten una licitació i es presenten, no?, i diguem que hi ha hagut diferents promotors musicals o promotors culturals, des de que es porta encarregant l'empresa Temp Productions, la Cristina Torres, que és com la que ha liderat tot aquest projecte i ha impulsat aquest projecte des de fa pràcticament 10 anys, ella va iniciar, no?, aquesta etapa i després ha vingut darrere continuant amb la línia i del que ella havia creat, no? I per tant, no deixa de ser uns valors que nosaltres hi creiem perquè som així, no? I al final, quan els portes intrínsec, doncs la sostenibilitat, la igualtat, la posada, com deia abans, no?, en valor d'artistes emergents i del talent cultural que tenim al país, doncs una sèrie de valors i de maneres de ser que van intrínsecs amb nosaltres. I, per tant, a l'hora de crear aquest festival o de pensar-lo o d'intentar, no?, produir-lo, doncs ho fem també amb els valors que som, no?
2: Doncs que sigui per molts anys de Festival Portal Blau a l'Escala. Enguany, 19a edició, tots els detalls els trobareu a portalblau.cat, també del cicle de conferències Mirades Blaves, del qual avui n'hem fet un tastet amb el director del festival, Miquel Fernández. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres i per donar-nos veu i per estar sempre recolzant-nos.
2: Un plaer. Fins aviat.
3: Igualment, fins una altra.
2: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
4: Gemma Lienas és una de les autores més destacades de la literatura catalana. En la seva obra tracta el feminisme, la construcció de la identitat, les relacions afectives i els conflictes socials i generacionals. A La vida privada de Carmina Massot, el tema central és l'envelliment de la protagonista. Aquest és un llibre sobre la llibertat i la dignitat humana. La protagonista és una dona de 87 anys que acaba de rebre la pitjor notícia de la seva vida. Té un càncer terminal i li queden pocs mesos de vida. Però no és un relat sobre la mort, sinó sobre una vida plena. Què fa la Carmina Massot en rebre aquesta notícia? Decideix enregistrar en un caset les seves vivències per a les seves nebodes. Gràcies a això, descobrim que la tia soltera és una dona amb una vida rica i fins i tot perillosa. Els explica la història del seu primer i gran amor que la va empènyer a creuar Espanya a embarcar-se en la recuperació d'un valiosíssim quadre expoliat durant la Segona Guerra Mundial i a relacionar-se amb el nazi León de Greel. La novel·la es mou en dos plans, el passat i el present. La Carmina fa sovint comparacions entre la seva joventut i l'actualitat. Veiem la seva vessant feminista quan afirma que ella no es vol casar per no ser propietat de cap home. Amb aquesta idea i les situacions que recorda, el llibre esdevé un cant a les dones que amb el seu comportament lliure van començar a obrir portes a les noves generacions. Ella vol viure sola fins al final i té les seves picabaralles amb les nebodes per aconseguir-ho. Soc vella, però no idiota, diu tot rebutjant els comportaments discriminatoris envers la gent gran. No vol anar a una residència, on deixes de ser una anciana per convertir-te en una vella infantilitzada, reflexiona. A la nostra protagonista li apassiona el cinema i la lectura. Quina sort tenir llibres! M'han salvat de moments dolents. Llegir és anar-me'n a un altre món i oblidar-me del meu. Com les bones novel·les, té diversos girs sorprenents. És un relat ben construït que no decau en cap moment. Barreja vida, mort, amor, nostàlgia, gelosia, desig i curiositat, amb una certa dosi d'humor. Com podeu veure, La vida privada de la Carmina Massot no és una novel·la trista, està plena de vida, una vida molt ben viscuda.
2: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
5: Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu. 40 anys

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques de tot el litoral català.
2: Amb aquest escenari climatològic favorable, el sector turístic i hoteler afronta amb especial optimisme l'arribada de la temporada d'estiu.
0: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: L'única nota negativa fins ara d'aquest pont ha estat la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Coll Fòrmic a Osona, concretament al terme municipal del Brull.
2: Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes.
0: I en plana política, el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és l'argument que el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha donat avui per avalar els pressupostos.
2: I ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics.
0: D'altra banda, els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida.
2: Els fets s'haurien produït a la zona de l'estació central d'autobusos al carrer Príncep de Viana, a 3:45.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? El matí ha estat radiant una altra vegada al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols i, per tant, ideal doncs, per fer activitats a l'aire lliure. A aquestes hores del migdia les temperatures poc a poc van tirant cap amunt i avui els punts més càlids s'ubicaran una altra vegada a la plana de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre. Però avui, a més, a l'interior de les comarques de Girona notarem que les temperatures pugen una miqueta més. A les valls del Pirineu també esperem arribar a una altra vegada als 30 graus i, de fet, a aquestes hores del migdia tenim creixement de nuvolada, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que ens podrà deixar alguna gotellada, sobretot al sector de l'Aran i del nord del Pallars. Demà dilluns començarem una nova setmana amb la mateixa dinàmica, matí de sol i tarda creixement de nuvolades al Pirineu, amb un migdia que tornarà a ser càlid al conjunt de Catalunya. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
0: I en els esports, el Barça guanya la seva quarta Champions femenina després de superar la final l'Olímpic de Lió per 4-0.
2: Eva Pajor amb un doblet i Catacolla amb diverses intervencions de mèrit van ser les principals artífecs de la victòria blaugrana. A partir de les 7 a l'Avinguda Maria Cristina està previst que comenci la festa de celebració.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El pont d'aquesta segona Pasqua marcat per la calor ha omplert durant tot el cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català, com per exemple la zona de S'Agaró o Badalona, tot plegat en un inici d'estiu que el sector veu amb molt d'optimisme. Ens porta tota la informació Núria Parera.
1: El pont de la segona Pasqua, marcat per les altes temperatures, ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català. A S'Agaró, el temps assolellat i calorós ha deixat carrers, restaurants i platges plens de visitants, en un abans de la temporada d'estiu. També a altres punts del territori, com a Badalona, l'activitat a peu de platja s'ha intensificat amb l'obertura de guinguetes, fet que, tal com afirma Gerard González, responsable dels matins a la guingueta, augura una bona campanya.
2: Esperem que a l'estiu s'omple de gent que ve de fora també, que ven aquí a passar els estius i tot això, i el passeig està ple.
1: Els responsables del sector preveuen mantenir el bon ritme de feina, tot i les incidències habituals d'inici de temporada, marcada per les obres de la Barca Maria i el Pont del Petroli, i algunes queixes sobre la neteja d'algunes platges. En parla Víctor Figueroa, responsable de la guingueta Tacuara.
3: No tenim unes condicions com la resta de xiringuitos. Per aquí el tema de la neteja no ens arriba tant, el tema de les platges està una mica més deixat.
1: Amb el turisme ja en marxa i la calor com a protagonista, el sector confia en un estiu de molta activitat arreu del litoral.
0: Com estem parlant, el 97% dels vehicles previstos van marxar de l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquesta operació sortida de la segona Pasqua, segons informa el Servei Català de Trànsit.
4: En concret, es va comptabilitzar la sortida de 585.000 automòbils dels 600.000 previstos entre les 12 del migdia de divendres i les 3 de la tarda d'aquest dissabte.
0: Això sí, l'única nota negativa fins ara en aquest sentit d'aquest pont ha estat la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformic, a Osona, concretament al terme municipal del Brull.
4: Per causes que s'estan investigant, el motorista va sortir d'aquesta via. Es tracta d'un home de 56 anys, veí de Castellà del Vallès. Amb aquesta víctima ja són 45, les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals són motoristes. I pel que fa a l'operació tornada, es preveu que 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de demà dilluns, amb un retorn parcial de vehicles al llarg de la jornada d'avui.
0: I hem de seguir parlant d'aquest pont perquè aquesta segona Pasqua està coincidint amb el Dia Europeu dels Parcs Naturals.
4: I anem a la Biblioteca Central de Terrassa, que ha estat un dels espais que ha celebrat aquesta efemèride amb activitats per a tota la família. Tallers, jocs, contes i rutes guiades han servit per apropar la natura a la ciutadania i reivindicar la importància de preservar els espais naturals. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
5: La Biblioteca Central de Terrassa s'ha sumat a la celebració del Dia Europeu dels Parcs aquest diumenge 24 de maig sota el lema Parcs i Biblioteques Naturalment, que organitza la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta col·laboració posa de manifest la proximitat de la ciutat amb el seu entorn natural més emblemàtic.
6: El paper de la biblioteca seria apropar els usuaris de la biblioteca a la natura, a través dels llibres i les activitats que fem a la biblioteca i que coneixen el parc i també respectin l'entorn natural que tenen al seu costat.
5: La biblioteca ha organitzat activitats per a totes les edats, des de tallers de bombes de llavors, jocs de pistes i contes participatius fins a un escape room i sortides guiades a Vallparadís. Una iniciativa que no només ha apropat la natura al cor de la ciutat, sinó que ha servit per recordar la necessitat de preservar els nostres espais naturals i la importància de cuidar el nostre entorn més proper.
0: I encara tenim una altra data assenyalada al calendari pel que fa al medi natural i coincidint amb aquest pont. Parlem de la Setmana de la Natura.
4: I en aquest cas, a Tordera, l'àrea de Medi Ambient coordina activitats al municipi, que s'allargaran fins al 12 de juny. Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
7: L'objectiu de les activitats programades per aquest any són els projectes de recuperació i conservació d'espècies amenaçades sota el lema Futur Viu. Amb aquest fil conductor es vol remarcar específicament que la conservació de la natura és una tasca urgent i quotidiana i que el futur només és possible si hi ha natura. Aquests projectes no només treballen per salvar espècies en perill, sinó també per restaurar els hàbitats dels quals depenen i garantir l'equilibri dels ecosistemes. A Tordera s'han preparat diverses activitats. N'avançava algunes d'elles el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó.
8: Per altra banda, aquests propers dies també s'han programat diverses xerrades on es parlarà de basses, boscos inundats, rieres, rius i el valor de les zones humides del nostre municipi. Una xerrada específica sobre l'excursió pirinenc a Tordera i al Montnegre i, per últim, una xerrada divulgativa per entendre el nostre sistema solar, les estrelles més brillants i les constel·lacions visibles des de la nostra latitud.
7: Activitats que s'allargaran fins al proper 12 de juny.
0: Obrim ja plana política. El patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és l'argument que dona el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i que en aquest cas, com diem, l'ha anunciat avui per avalar els pressupostos.
4: I ho ha fet en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar serveis públics. Ens n'amplia aquesta informació la Norma Lebrero.
9: Als socialistes els retreu la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritzar la confrontació per damunt la responsabilitat institucional. Catalunya, ha dit Oriol Junqueras, necessitava sortir del bloqueig amb uns nous comptes, després de gairebé 3 anys amb els números congelats.
10: Tothom hauria de votar aquests pressupostos perquè tothom hauria de volgués que hi haguessin més recursos per lluitar contra la sequera, per ajudar els nostres pagesos, per ajudar les nostres universitats, per ajudar els nostres hospitals. Tothom hauria de voler.
9: Els socialistes han defensat l'acord per construir el tren orbital com una infraestructura que no es pot menystenir com a moneda de canvi per als pressupostos. Jordi Riba és portaveu adjunt del PSC al Parlament en declaracions al programa Ciutadella.
11: Un canvi, un avenç significatiu en la concepció del país. Diguem-ne, superant una visió excessivament radial de les connexions i de les infraestructures, també ferroviàries partint de Barcelona, que ha representat una saturació, un col·lapse de les infraestructures, de la capacitat de les infraestructures.
9: Si es compleix el calendari previst, els pressupostos es podrien aprovar definitivament al Parlament a principis de juliol. El debat a la totalitat està previst per al 4 de juny i després continuarà la tramitació parlamentària amb esmenes i votacions finals.
0: Obrim ara plana de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida.
4: Una dona que tornava dels actes nocturns a l'Aplec del Cargol hauria estat agredida per dos individus a la zona de l'estació central d'autobusos, al carrer Príncep de Viana, a 3:45 de la matinada. Segons han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per aclarir els fets i trobar-ne els autors.
0: I, d'altra banda, un centenar de persones s'han concentrat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per denunciar l'homicidi d'una dona trans a Figueres, uns fets que van passar aquest passat dimarts a plena llum del dia a mans de la seva exparella.
4: El col·lectiu trans i LGTBI de les comarques de Girona han denunciat l'exclusió de les dones trans dels feminicidis.
0: Escoltem ara Sandra Ibars i Vanessa Apalabraza, presidentes de les associacions trans de l'Alt Empordà i de Girona, respectivament.
12: És una vergonya que dintre del segle XXI encara passin aquestes coses i que, per tant, les associacions hem de seguir en lluita.
13: Estan atacant cada 2 per 3 una dona, però el fet que ella també es dona que és una persona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
4: El dia abans del crim, l'individu va ser condemnat a 6 mesos i a un allunyament de la víctima que va incomplir. El van detenir immediatament després del crim, quan s'estava rentant en una font pública. El jutjat de guàrdia va decretar divendres presó provisional sense fiança per l'individu.
0: I seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir també el passat dia 14 2 homes de 19 i 25 anys per estafar més de 14.600 euros amb mòbils i targetes bancàries robades a Barcelona.
4: Els arrestats a Martorell i Sant Fos de Campsentelles accedien a la banca en línia i altres aplicacions de les víctimes per fer bízums i transferències bancàries a través de mules, per emmascarar la seva identitat real. Prèviament, el 4 de febrer, els investigadors ja havien detingut una tercera persona per participar en la creació i activació dels comptes bancaris que rebien els diners sostrets a les víctimes.
0: I encara un apunt més en matèria de successos, perquè entre 1 i 2 centenars de persones participen des d'ahir en una rave a Llardecans, a la comarca del Segrià, a uns quilòmetres del nucli urbà del municipi.
4: De moment no s'hi han registrat incidents i els Mossos estan duent a terme controls per evitar que hi accedeixi més gent. I també controls per assegurar que els que hi en surtin en cotxe estiguin en un estat que els permeti conduir. L'alcalde del municipi, Xavier Mor, no s'ha mostrat preocupat per la festa, que es preveu que s'allargui tot el cap de setmana. Es tracta del tercer any consecutiu que se celebra una rave al mateix lloc.
0: Parlem ara de notícies de proximitat. Creix l'interès en el vincle entre la salut i la natura en centres hospitalaris de Catalunya. És una de les conclusions que s'extreuen de la primera jornada de salut i natura que s'ha fet aquest passat dijous a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
4: És una sèrie de xerrades i ponències per recollir projectes relacionats en aquest àmbit, per aplicar tant en hospitals com també en centres d'atenció primària. Ens amplia la informació des d'Olot FM, Roger Isern.
14: Que la Garrotxa és una de les comarques pioneres en treballar l'àmbit de la salut i la natura no és cap secret. Ho demostren distincions com les que us explicàvem fa uns mesos per part de les Nacions Unides i que aquest dijous s'ha tornat a demostrar que el centre hospitalari Garrotxí és un punt de referència. S'ha fet la primera jornada Ecosistemes que cuiden comunitat, natura i benestar a les comarques gironines, organitzada per la Taula de Salut i Natura. Una sèrie de ponències i tallers que han volgut posar en comú aspectes relacionats amb com aplicar la natura a l'àmbit de la salut. Segons l'ambientòloga de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Montse Masó, un hospital com el d'Olot i tot el seu equip...

0: Espluga de Francolí denuncia no poder utilitzar les gosseres municipals.
1: Tot plegat per un canvi de forrellats que afecta de forma directa les activitats de rescat i refugi dels animals abandonats en aquest municipi de la Conca de Barberà. Ens dona tots els detalls des de l'Espluga FM Ràdio, Laia Molner.
2: L'associació Petjades, una de les encarregades del benestar animal a l'Espluga de Francolí, ha canviat recentment els forrellats de les gosseres municipals. Això ha fet que tant l'Ajuntament com l'altra associació de benestar animals, Peluts Francolins, no puguin fer un ús de l'espai, el que ha desencadenat una polèmica. Ho explica la presidenta de Peluts Francolins, Josefina Quadrats.
3: L'antiga associació que hi havia s'ha adueñat dels terrenys que tenia un conveni amb l'Ajuntament, se'ls ha fet tots seus i no ens deix opció a que puguem fer ús ni de les gosseres municipals tampoc, ni a nosaltres ni a l'Ajuntament.
2: Amb tota aquesta situació, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí treballa per trobar una nova localització a la gossera municipal, perquè asseguren que es troben en una zona inundable i poc adequada. A més, també renoven i amplien el conveni amb l'associació Peluts Francolins, adaptant-lo a la situació actual. Des de l'associació Penjades no han volgut fer declaracions per, segons han declarat, evitar la polèmica.
0: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de l'Aplec del Cargol de Lleida, que avui tanca les portes amb un total de 200.000 visitants, una autèntica xifra rècord de participació. Una edició amb nous espais i amb, això sí, també molta calor, fet que ha motivat que algunes colles instal·lessin piscines o elements climatitzats.
1: De tot plegat, se'n fa un balanç molt positiu en un aplec que ha comptat amb 124 colles i quasi 17.000 penyistes. Des de Lleida Televisió, Marc Piqué.
4: Lleida tanca avui un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants. Ho fa en una edició marcada pels nous espais que han tingut una gran acceptació, com una gran carpa a l'espai central que ha servit de refugi climàtic o un altre espai de restauració al pavió 4. Tot això en un cap de setmana amb temperatures molt elevades. El president de la Federació de Colles de l'Aplec, Ferran Pèrdrix, explica que se'n fa un balanç molt positiu.
5: Els visitants que han vingut a l'Aplec s'ho han passat molt bé, han gaudit d'aquests espais nous que hem aconseguit. La calor ha estat un tret diferencial d'aquest aplec, que els collistes no els hi afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar, no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor, que ho puguem fer en les millors de les condicions.
4: Pel que fa a l'Hospital de Campanya, ha atès 120 actuacions amb 3 trasllats no greus.
0: Deixem Lleida i passem a Tarragona, on el Camp de Mar reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada del Tarracó Viva.
1: Les recreacions històriques, els tallers o els monòlegs històrics omplen d'activitat l'espai aquest diumenge, que enguany se centra en el per què de Roma. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. Seritjol es jubila i deixa el festival en un nivell molt alt. Alhora està convençut que la nova direcció, amb Julio Villar al capdavant, encara portarà el festival més enllà.
0: I hem de parlar també de cinema, perquè Javier Ambrosi i Javier Calvo, coneguts com Los Javis, han guanyat el premi a la millor direcció al Festival de Cinema de Cannes per La Bola Negra, ex aequo, això sí, amb el director polonès Pavel Pawlikowski per Fatherland.
1: La reivindicació gay basada en una obra de Federico García Lorca, aclamada durant 20 minuts en la projecció de dijous passat, ha portat el reconeixement del prestigiós festival per als Javis, que l'han recollit molt emocionats, i l'han dedicat a Sorogoyen i Almodóvar, que també competien a la secció oficial. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, el cinema espanyol resulta premiat a Cannes, després de l'èxit de Cirat a l'edició anterior.
0: I més premis. Hem de parlar, en aquest cas, també de música, perquè el director d'orquestra Jordi Savall ha estat guardonat amb el Premi Ernst von Siemens de Música 2026, un dels màxims reconeixements internacionals a una trajectòria professional al món musical. És el primer català que rep aquesta distinció.
1: Savall ha recollit el premi a Munic ahir dissabte a la tarda. La cerimònia es va celebrar al Prinzengarten Theater de la ciutat alemanya i ha comptat amb la interpretació de la Capella Reial de Catalunya i d'Esperion 21, dos grups fundats, entre d'altres, pel mateix Savall. El reconeixement, un dels més prestigiosos del món en el sector, distingeix la trajectòria de Savall per la seva vida dedicada a recuperar i projectar la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional.
0: i encara més

0: premis i distincions, en aquest cas a nivell molt més local, perquè ahir al vespre el Centre Cultural Municipal de Valls es va convertir en l'escenari de la 43a edició de la nit dels Premis Ciutat de Valls. Precisament des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
1: La cita va reunir prop de 200 convidats per reconèixer el talent, l'esforç i el compromís del teixit social, cultural i empresarial de la ciutat i de la comarca de l'Alt Camp. Durant la gala es van lliurar un total de 24 guardons repartits en 16 categories. Un dels moments més destacats de la nit va arribar amb l'entrega del títol de Vallenca de l'any 2026 a la sommelier Anna Casabona, que va agrair emocionada la distinció davant del públic assistent.
2: I la veritat és que és molt emocionant perquè rebre una distinció, un reconeixement com aquest a casa teva, al teu poble, amb la teva gent, quan allò és que es diu que ningú és profeta a casa, doncs aquí hem demostrat que no és així i que realment doncs, es pot ser profeta a casa i molt feliç.
1: D'altra banda, el Premi a la Iniciativa Cívica va recaure en l'escola l'Adi Homs en reconeixement a la seva tasca educativa i social. La nit de premis va estar organitzada per la Fundació Ciutat de Valls, la Cambra de Comerç i l'Ajuntament.
0: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol femení perquè el Barça va guanyar ahir la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olympique de Lyon per 4-0 en aquesta final disputada a Oslo.
4: Eva Pajor, amb un doblet i catacoll amb diverses intervencions de mèrit, van ser les principals artífecs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Parelluelo va posar la cirereta amb 2 gols més al tram final del partit.
0: Seguim parlant de futbol femení, en aquest cas a nivell nacional, a la Primera Federació, on avui es disputava la tornada de la final del play-off d'ascens entre l'Ona Sant Adrià i la Reial Societat B. Descobrim si les catalanes han aconseguit aquest ascens en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Aleix Blanc, bon dia.
5: Bon dia. Se li ha complicat i molt la classificació a l'Ona Sant Adrià perquè han començat el partit guanyant per 0-1, però a partir d'allí el planter Xuri Urdin, que s'ha posat les piles, ha empatat instants després, al 85 ha tornat a marcar, situant el 2-1, i al temps de descompte, quan ja passaven 7 minuts, ha empatat l'eliminatòria la Reial Societat B. Per tant, a hores d'ara que estem al temps de la pròrroga, 12 minuts passen, Reial Societat B 4, Ona Sant Adrià 1, momentàniament ens aniríem a la tanda de penals.
0: Doncs veurem com acaba tot plegat, Aleix. Moltes gràcies per aquesta connexió en directe i enviem tota la sort del món a l'Ona Sant Adrià per veure si finalment aconsegueixen aquest ascens de categoria. Tornem ara al futbol masculí. Mala notícia, perquè el Girona no va passar de l'empat a 1 amb l'Elx i això significa caure al pou de la segona divisió en un desenllaç dramàtic ahir a Montilivi. La crònica d'aquest partit des de Girona FM, Pau Villafanyer.
6: El Girona Futbol Club va confirmar ahir el descens a segona divisió després d'empatar contra l'Elx en un partit carregat de tensió i d'impotència a Montilivi. Álvaro Rodríguez va avançar els visitants a les acaballes de la primera meitat i va deixar l'estadi glaçat, però només començar la segona meitat, Arnau Martínez va tornar a encendre l'esperança amb el gol de l'empat. El Girona però va ser incapaç de trobar el segon gol, tot i la necessitat, i els minuts finals es van convertir en una cursa desesperada contra el rellotge, que va acabar sense premi. Només un travesser de Lemar a les acaballes va donar esperança en aconseguir el gol de la victòria. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, resumia la sensació després del partit.
7: Hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no hem estat capaços només petits detalls, però la sensació és de frustració total.
6: Un Mitchell que no va confirmar ni desmentir la seva possible continuïtat. Ara el club haurà de reconstruir el projecte amb l'objectiu de tornar a primera com més aviat millor.
4: El Barça va tancar la Lliga amb derrota al camp del València per 3-1, mentre que l'Espanyol va empatar a 1 amb la Reial Societat.
0: Parlem també de Primera Federació, en aquest cas ahir ple d'objectius pels equips catalans.
4: El Nàstic va aconseguir la permanència després de l'empat a 1 contra l'Hèrcules i el Sabadell i l'Europa jugaran el play-off d'ascens a segona. Els vallesans acaben segons després del 0-2 i al camp del Tarazona, mentre que els escapolats es van imposar per 3-2 a l'Eivissa i es van adjudicar la 5a posició.
0: I pel que fa al play-off d'ascens a la segona federació, aquesta tarda es juga el partit de tornada de les semifinals entre el Badalona i l'Hospitalet. Tenim la prèvia d'aquest duel des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
8: El Badalona ho té tot de cara aquesta tarda per intentar superar l'eliminatòria contra l'Hospitalet. Els escapulats, però, no es refien del 0-2 de l'anada i volen evitar qualsevol ensurt. El Badalona vol plantejar un partit com si fos un 0-0 de l'anada, i no s'equivoca. El potencial de l'Hospitalet és innegable, i a la mínima relaxació, els de Sergio Juste poden treure-hi profit. El tècnic Mikel Azparrin explica que la clau serà anar pel partit.
9: Exactamente ese es el mensaje. Nosotros queremos ir a ganar el partido. Somos conscientes de un resultado favorable, pero que sobre todo queremos que nos refuerce en cuanto a la ilusión, en cuanto a emocionalmente ser conscientes de que estamos bien, pero si pensamos solo en defender el resultado, yo quiero defender el juego. Y desde el juego ir a ganar el partido. Veremos cómo va el resultado, seremos conscientes de ello, pero no damos nada por hecho.
8: El conjunt badaloní necessitarà el suport de l'afició i espera que l'estadi es pugui omplir més del que és habitual, ja que des del club s'ha fet una promoció de 2x1 en entrades.
0: El guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà al guanyador de la que estan disputant en aquests moments Cornellà i Vilanova. A hores d'ara el partit se n'aniria a la pròrroga perquè els vilanovins estan guanyant per 0-1 en un partit que ara mateix ja es troba en el temps afegit de la segona meitat. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Ja seria, doncs, poc fonamentat. No? El Blue Monday s'ha associat a això, no? Doncs a aquesta, que dèiem, d'aquestes manipulacions, aquestes estratègies, però és innegable que al gener sí que hi ha alguns factors depressògens que existeixen. Eh? Sí que és interessant tenir en compte, com hem començat dient, aquesta perillositat d'interioritzar aquests efectes d'aquesta institucionalització d'aquest dia com el dia més depriment de l'any per poder tenir aquest efecte de que la profecia se cumple. És a dir, si jo sento el dia pensant que el dilluns és el dia més tard, és com si jo m'estic condicionant aquell dia, ja se m'ha creuat...
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert durant tot el cap de setmana les platges i zones turístiques de tot el litoral català.
2: Amb aquest escenari climatològic favorable, el sector turístic i hoteler afronta amb especial optimisme l'arribada de la temporada d'estiu.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: L'única nota negativa, això sí, fins ara d'aquest pont és la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformica, a Osona, concretament al terme municipal del Brull.
2: Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes.
0: I en plana política, el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és el titular que deixa el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, per donar aval als pressupostos.
2: Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics.
0: I recuperem successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguin una possible agressió sexual aquesta nit passada a Lleida.
2: Els fets s'haurien produït a la zona de l'estació central d'autobusos, al carrer Príncep de Viana, 3:45.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? El matí ha estat radiant una altra vegada al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols i, per tant, ideal doncs, per fer activitats a l'aire lliure. A aquestes hores del migdia les temperatures a poc a poc van tirant cap amunt i avui els punts més càlids s'ubicaran una altra vegada a la plana de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre. Però avui, a més, a l'interior de les comarques de Girona notarem que les temperatures pugen una miqueta més. A les valls del Pirineu també esperem arribar a una altra vegada als 30 graus i, de fet, a aquestes hores del migdia tenim creixement de nuvolada, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que ens podrà deixar alguna gotellada, sobretot al sector de l'Aran i del nord del Pallars. Demà dilluns començarem una nova setmana amb la mateixa dinàmica, matí de sol i tarda creixement de nuvolades al Pirineu, amb un migdia que tornarà a ser càlid al conjunt de Catalunya. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
0: I en els esports, el Barça guanya la seva quarta Champions femenina després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0.
2: Eva Pajor amb un doblet i Catacoll amb diverses intervencions de mèrit van ser les principals artífexs de la victòria blaugrana. A partir de les 7 a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona està previst que comenci la festa de celebració.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia, darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert durant tot el cap de setmana platges i zones turístiques de tot el litoral català, com ara la zona de S'Agaró o Badalona, tot plegat en un inici d'estiu que el sector veu amb optimisme i d'aquesta manera escoltem com ens porta tota la informació Núria Parera.
5: El pont de la segona Pasqua, marcat per les altes temperatures, ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català. A S'Agaró, el temps assolellat i calorós ha deixat carrers, restaurants i platges plens de visitants en un abans de la temporada d'estiu. També a altres punts del territori, com a Badalona, l'activitat a peu de platja s'ha intensificat amb l'obertura de guinguetes, fet que, tal com afirma Gerard González, responsable dels matins a la guingueta, augura una bona campanya.
6: Esperem que a l'estiu s'omple de gent que ve de fora també, que ven aquí a passar els estius i tot això, i el passeig està ple.
5: Els responsables del sector preveuen mantenir el bon ritme de feina, tot i les incidències habituals d'inici de temporada, marcada per les obres de la Barca Maria i el Pont del Petroli, i algunes queixes sobre la neteja d'algunes platges. En parla Víctor Figueroa, responsable de la guingueta Tacuara.
7: No tenim unes condicions com la resta de xiringuitos. Pues aquí el tema de la neteja no ens arriba tant, el tema de les platges doncs, està una mica més deixat.
5: Amb el turisme ja en marxa i la calor com a protagonista, el sector confia en un estiu de molta activitat arreu del litoral.
2: El 97% dels vehicles previstos van marxar de l'àrea de Barcelona en l'operació sortida de la segona Pasqua, segons el Servei Català de Trànsit. En concret, es va comptabilitzar la sortida de 585.000 automòbils dels 600.000 previstos, entre les 12 del migdia de divendres i les 3 de la tarda d'ahir dissabte.
0: L'única nota negativa fins ara d'aquest pont és la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformica, a Osona, concretament al terme municipal del Brull.
2: Per causes que encara s'estan investigant, el motorista va sortir de la via. Es tracta d'un home de 56 anys, veí de Castellà del Vallès. Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes. Pel que fa a l'operació tornada, es preveu que uns 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de demà dilluns, amb un retorn parcial de vehicles al llarg de la jornada d'avui.
0: I també hem d'explicar que aquest pont de la segona Pasqua està coincidint amb una altra celebració, en aquest cas, la del Dia Europeu dels Parcs Naturals.
2: I anem a la Biblioteca Central de Terrassa, que ha estat un dels espais que ha celebrat aquesta efemèride amb activitats per a tota la família. Tallers, jocs, contes i rutes guiades han servit per apropar la natura a la ciutadania i reivindicar la importància de preservar els espais naturals. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
3: La Biblioteca Central de Terrassa s'ha sumat a la celebració del Dia Europeu dels Parcs aquest diumenge 24 de maig sota el lema Parcs i Biblioteques Naturalment, que organitza la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta col·laboració posa de manifest la proximitat de la ciutat amb el seu entorn natural més emblemàtic.
8: El paper de la biblioteca seria apropar els usuaris de la biblioteca a la natura, a través dels llibres i les activitats que fem a la biblioteca i que coneixen el parc i també respectin l'entorn natural que tenen al seu costat.
3: La biblioteca ha organitzat activitats per a totes les edats, des de tallers de bombes de llavors, jocs de pistes i contes participatius fins a un escape room i sortides guiades a Vallparadís. Una iniciativa que no només ha apropat la natura al cor de la ciutat, sinó que ha servit per recordar la necessitat de preservar els nostres espais naturals i la importància de cuidar el nostre entorn més proper.
0: I encara hi ha una altra data assenyalada al calendari referent al medi natural i coincidint amb aquest pont. Estem parlant de la Setmana de la Natura.
2: I en aquest cas, a Tordera, l'àrea de Medi Ambient coordina activitats al municipi que s'allargaran fins al 12 de juny. Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
9: L'objectiu de les activitats programades per aquest any són els projectes de recuperació i conservació d'espècies amenaçades sota el lema Futur Viu. Amb aquest fil conductor es vol remarcar específicament que la conservació de la natura és una tasca urgent i quotidiana i que el futur només és possible si hi ha natura. Aquests projectes no només treballen per salvar espècies en perill, sinó també per restaurar els hàbitats dels quals depenen i garantir l'equilibri dels ecosistemes. A Tordera s'han preparat diverses activitats. N'avançava algunes d'elles el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó.
10: Per altra banda, aquests propers dies també s'han programat diverses xerrades on es parlarà de basses, boscos inundats, rieres, rius i el valor de les zones humides del nostre municipi. Una xerrada específica sobre l'excursió pirinenc a Tordera i al Montnegre i, per últim, una xerrada divulgativa per entendre el nostre sistema solar, les estrelles més brillants i les constel·lacions visibles des de la nostra latitud.
9: Activitats que s'allargaran fins al proper 12 de juny.
0: Obrim plana política. El patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és l'argument que el vicepresident d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha donat avui per avalar els pressupostos.
2: I ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics. Ens n'amplia la informació Norma Lebrero.
11: Als socialistes els retreu la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritzar la confrontació per damunt la responsabilitat institucional. Catalunya, ha dit Oriol Junqueras, necessitava sortir del bloqueig amb uns nous comptes, després de gairebé 3 anys amb els números congelats.
12: Tothom hauria de votar aquests pressupostos perquè tothom hauria de voler que hi haguessin més recursos per lluitar contra la sequera, per ajudar els nostres pagesos, per ajudar les nostres universitats, per ajudar els nostres hospitals. Tothom hauria de voler.
11: Els socialistes han defensat l'acord per construir el tren orbital com una infraestructura que no es pot menystenir com a moneda de canvi per als pressupostos. Jordi Riba és portaveu adjunt del PSC al Parlament en declaracions al programa Ciutadella.
13: Un canvi, un avenç significatiu en la concepció del país. Diguem-ne, superant una visió excessivament radial de les connexions i de les infraestructures, també ferroviàries partint de Barcelona, que ha representat una saturació, un col·lap, col·lapse de les infraestructures, de la capacitat de les infraestructures.
11: Si es compleix el calendari previst, els pressupostos es podrien aprovar definitivament al Parlament a principis de juliol. El debat a la totalitat està previst per al 4 de juny i després continuarà la tramitació parlamentària amb esmenes i votacions finals.
0: Obrim ara plana de successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida.
2: Una dona que tornava dels actes nocturns de l'Aplec del Cargol hauria estat agredida per dos individus a la zona de l'estació central d'autobusos al carrer Príncep de Viana, a 3:45 de la matinada. Segons han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per aclarir els fets i trobar-ne els autors.
0: I, d'altra banda, un centenar de persones s'han concentrat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per denunciar l'homicidi d'una dona trans dimarts passat a plena llum del dia a mans de la seva exparella.
2: Els col·lectius trans i LGTBI de les comarques de Girona han denunciat l'exclusió de les dones trans dels feminicidis. Escoltem Sandra Ibarz i Vanessa Apavablaza, presidentes de les associacions trans de l'Alt Empordà i de Girona, respectivament.
14: És una vergonya que dintre el segle XXI encara passin aquestes coses i que, per tant, les associacions hem de seguir en lluita.
15: Estan atacant a cada 2 per 3 una dona, però el fet que ella també es dona que és una persona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
2: El dia abans del crim, l'individu va ser condemnat a 6 mesos i un allunyament de la víctima que va incomplir. El van detenir immediatament després del crim, quan s'estava rentant en una font pública. El jutjat de guàrdia va decretar divendres presó provisional sense fiança per l'individu.
0: Anem ara amb notícies de proximitat i parlem de gastronomia, perquè Torredembarra ha tancat amb èxit la 3ª edició del seu festival gastronòmic.
2: Entre divendres i dissabte s'han servit més de 14.000 tapes i racions en una cita que ha aplegat milers de persones al passeig marítim d'aquest municipi del Tarragonès. Ens n'informa des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
16: La xifra suposa un augment molt important respecte a l'any passat, quan van ser unes 6.400, encara que aleshores el festival només es va celebrar un dia. Entre les propostes presentades hi havia pizzas casolanes, gelats, croquetes o plats més tradicionals. Hi han participat 21 establiments i 2 cellers del poble. Jovita Baltasar, regidora de Turisme i Comerç, destaca que el festival és un bon aparador per a la cuina de Torredembarra.
17: Pràcticament tots fan 2 o 3 tapes i, per tant, doncs, això fa que aquest festival doncs, es pugui veure una gran oferta i que, per tant, doncs, tothom que ve aquí pugui tastar molts platets i doncs, veure doncs, diferents cosetes de les que fan els diferents restauradors d'aquí del poble.
16: El festival gastronòmic ha coincidit una i més amb la segona Pasqua. Això ha fet augmentar el volum de visitants que han passat aquests dies per Torredembarra.
0: I seguim amb gastronomia, en aquest cas a les Terres de l'Ebre, perquè el llangostí es converteix un any més en el protagonista absolut a les taules de les cases d'Alcanar.
2: Des d'avui fins al 21 de juny, 9 establiments del poble del Montsià ofereixen les seves millors receptes al voltant d'aquest producte de proximitat, en el marc d'unes jornades que busquen impulsar tant el sector pesquer com la restauració. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
18: Les cases d'Alcanar donen el tret de sortida a la 14ª edició de les Jornades Gastronòmiques del Llagostí, un esdeveniment consolidat que posa en valor el producte mariner per excel·lència de la zona i permetrà degustar menús amb el llagostí com a ingredient estrella. Escoltem Marc Xavalera, alcalde d'Alcanar.
19: Donar suport al sector primari és fonamental per a que cada vegada sigui més fort, per a que cada vegada tinguéssim més producte a les nostres terres i evidentment, seguirem fent l'aposta ferma i decidida cap al nostre sector primari, concretament cap als pescadors.
18: L'objectiu de les jornades és promocionar la qualitat del llagostí de les Terres de l'Ebre, un producte que arriba directament de la confraria de pescadors Sant Pere a les taules dels restaurants locals. Enguany, la iniciativa compta amb la participació de 9 establiments de les cases d'Alcanar i es podrà gaudir fins el pròxim 21 de juny.
0: <t'ha> Parlem ja de cultura i fem una primera aturada a Lleida. Xifra rècord de participació a l'Aplec del Cargol, que avui tanca les seves portes amb 200.000 visitants. Una edició amb nous espais i amb molta calor, fet que ha motivat que algunes colles instal·lessin piscines o elements climatitzats.
2: De tot plegat, se'n fa un balanç molt positiu en un aplec que ha comptat amb 124 colles i quasi 17.000 penyistes. Des de Lleida Televisió, Marc Piqué.
20: Lleida tanca avui un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants. Ho fa en una edició marcada pels nous espais que han tingut una gran acceptació, com una gran carpa a l'espai central que ha servit de refugi climàtic o un altre espai de restauració al pavió 4. Tot això en un cap de setmana amb temperatures molt elevades. El president de la Federació de Colles de l'Aplec, Ferran Pèrdrix, explica que se'n fa un balanç molt positiu.
21: Els visitants que han vingut a l'Aplec s'ho han passat molt bé, han gaudit d'aquests espais nous que hem aconseguit. La calor ha estat un tret diferencial d'aquest aplec, que els collistes no els hi afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar, no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor que ho puguem fer en les millors de les condicions.
20: Pel que fa a l'Hospital de Campanya, ha atès 120 actuacions amb 3 trasllats no greus.
0: Ens anem ara fins a Tarragona, on el Camp de Mar reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de la Fira Tarracoviva.
2: Les recreacions històriques, els tallers o els monòlegs històrics omplen d'activitat l'espai aquest diumenge, que enguany se centra en el perquè de Roma. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. Seritjol es jubila i deixa el festival en un nivell molt alt. Alhora s'ha convençut que la nova direcció amb Julio Villar al capdavant encara portarà el festival més enllà.
0: I hem de parlar també de música, perquè Maria del Mar Bonet ha exhibit la solvència de 6 dècades de trajectòria aquest passat vespre al Palau de la Música, on ha presentat L'aigua no cansa.

0: En el marc del Festival Guitar Barcelona, la cantautora balear ha fet un viatge per èxits que ha marcat la seva carrera per enfilar tot seguit cadascuna de les 9 cançons que formen l'àlbum publicat fa escassament 10 dies. El miler d'espectadors que han assistit a la vetllada han quedat captivats per l'expertesa de la veu de la cantautora, un intimista quintet de músics i un hipnòtic joc de llums.
1: Seguim parlant de música, en aquest cas, en un concert que no es celebrarà perquè la cloenda del Festival de Piano Tocam de Tortosa a càrrec de Manu Guix s'ha suspès per motius de salut, segons ha informat l'organització del certamen.
0: L'actuació estava prevista per aquesta nit a partir de les 9 a la plaça de la Catedral i s'ha posposat el pròxim diumenge 31 de maig a la mateixa hora.
1: I encara un altre apunt cultural, perquè el Centre Històric de Caldes de Montbui s'ha omplert durant tot el cap de setmana de tallers i jocs de taula gratuïts, oberts a tothom, amb la segona edició del Caldes Juga.
0: Durant tot el dissabte i aquest matí de diumenge, les activitats han acollit centenars de famílies i persones de totes les edats que han vingut a gaudir de les moltes opcions que ha ofert la jornada. Des de Ràdio Caldes, Aleix Marí.
2: L'Associació de Veïns i Comerciants del barri del Centre Històric de Caldes ha tornat a donar al poble l'oportunitat de passar un cap de setmana simplement jugant i gaudint amb els seus amics, família o fills. Durant ahir i avui, l'espai de Can Rius s'ha omplert d'activitats i tallers que han comprès pràcticament tot el ventall de l'oci. Des de zones de jocs de taula de tot tipus fins a tallers de creació de titelles, tote bags i estels, passant per espais dedicats a joguines més innovadores com les marques Clicho, Zippies o Makedo. Així ha valorat la jornada una de les organitzadores, Helena Plasaisent, en declaracions a Ràdio Caldes.
3: La veritat és que molt bé. Quasi des de primera hora ha començat a venir molta gent amb moltes ganes de jugar. Ha triomfat molt el taller d'estels, ha agradat moltíssim, han arrasat. A baix també han agradat molt els jocs de petits. El raconet de peques està quedat molt petit, però la valoració general és molt bona.
2: Aquesta hora encara s'estan realitzant alguns tallers com el pintacares i les aquarel·les i, com dèiem, tot plegat tancarà d'aquí una horeta amb el sorteig del Zippy gegant imprès en directe en 3D a la mateixa zona de jocs.
1: Són les 2 i gairebé 49 minuts. Moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Hem de començar parlant de futbol, com no podia ser d'una altra manera, del Barça femení, que va guanyar la seva quarta Champions femenina ahir després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0 en el partit disputat a Oslo.
0: Eva Pajor amb un doblet i Cata Colla amb diverses intervencions de mèrit van ser les principals artífexs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Parayuelo va posar la cirereta amb 2 gols més al tram final del partit.
1: Seguim parlant, en aquest cas, de futbol masculí. Una mala notícia. El Girona no va passar de l'empat a 1 amb l'Elx i cau al pou de la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. La crònica del partit des de Girona FM, Pau Villafanyer.
5: El Girona Futbol Club va confirmar ahir el descens a segona divisió després d'empatar contra l'Elx en un partit carregat de tensió i d'impotència a Montilivi. Álvaro Rodríguez va avançar els visitants a les acaballes de la primera meitat i va deixar l'estadi glaçat, però només començar la segona meitat, Arnau Martínez va tornar a encendre l'esperança amb el gol de l'empat. El Girona prova ser incapaç de trobar el segon gol, tot i la necessitat, i els minuts finals es van convertir en una cursa desesperada contra el rellotge, que va acabar sense premi. Només un travesser de Lemar a les acaballes va donar esperança en aconseguir el gol de la victòria. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, resumia la sensació després del partit.
6: Hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no hem estat capaços només petits detalls, però la sensació és de frustració total.
5: Un Mitchell que no va confirmar ni desmentir la seva possible continuïtat. Ara el club haurà de reconstruir el projecte amb l'objectiu de tornar a primera com més aviat millor.
0: El Barça va tancar la Lliga amb derrota del camp del València per 3-1, mentre que l'Espanyol va empatar a 1 amb la Reial Societat.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. Aquest matí, penúltima jornada de l'ACB, un bàsquet Girona ja sense massa coses en joc. Visitava el Bilbao Bàsquet. Coneguem, doncs, com li han anat les coses a l'equip gironí. En directe des de Girona FM, Marc Treserres. Bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs derrota. Nova derrota del bàsquet Girona. És la quarta consecutiva de l'equip. Ara mateix es queden amb 13 victòries, ja sense opcions d'aspirar a la desena posició. Depenien de guanyar avui un Bilbao Bàsquet que s'hi jugava també masses coses en joc. L'equip de Jaume Ponsarnau volien ser els play-offs de la Lliga CB i estaran lluitant fins l'última jornada per aconseguir-ho després de guanyar per 6 punts a un Girona que ha començat molt bé, guanyant de 10 punts al primer quart, però a poc a poc el Bilbao, que té molt bon equip, ha aconseguit retallar diferències. El partit està molt igualat durant la segona part, però el joc interior i els punts de Melvin Panzer, que n'ha fet 20, més Linason, han sigut massa per un Girona que ha comès masses faltes personals i el Bilbao ha tancat el partit amb un parcial de 22-11 a l'últim quart amb dos triples als últims dos minuts del nord-americà Darron Hilliard. Per tant, amb aquesta victòria, el Girona es manté en 12a posició i rebrà dijous o divendres de la setmana que ve, encara l'horari pendent per confirmar, a l'últim derbi de la temporada, en aquest cas contra el Joventut de Badalona a Fontejau.
1: Moltes gràcies, Marc, i com ens acabes d'explicar, una llàstima aquesta nova derrota del bàsquet Girona.
0: I després d'assegurar la classificació als play-off de la Lliga Endesa i la sisena posició, la penya rep a l'Olímpic el San Pablo Burgos avui, a les 6 de la tarda, en la penúltima jornada de l'ACB. La prèvia d'aquest partit, precisament, des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
8: La victòria a la pròrroga Tenerife va assegurar la classificació dels badalonins al play-off una temporada més. Amb la sisena plaça garantida, la penya intentarà escalar posicions a la taula per quedar el més amunt possible, tot i que sembla improbable per la diferència de victòries que hi ha entre els equips d'edat. El Joventut voldrà avui celebrar la classificació contra un San Pablo Burgos que està virtualment salvat. Les opcions de descens pels castellans són remotes, però una victòria contra la penya segellaria matemàticament la permanència. El jugador Yannick Crack ens explica com arriben els badalonins al partit.
9: Que Burgos està en una bona ratxa, hem guanyat 4 de los últimos 5 partidos, pero nosotros también estamos en buena racha. Venimos de 2 victorias claves fuera de casa, eso es muy difícil.
8: Si la clasificación es quedés como está actualmente, amb la penya en 6ena posición y el Barça en la tercera, hi hauria derbi català en la serie dels quarts de final pel títol de Lliga. Serà setmana de triple partit pels badalonins, ja que avui jugaran contra el Burgos, dimarts els minuts restants del partit contra Unicaja i divendres la darrera jornada contra el Girona a Fontejau.
1: Recuperem informació futbolística. En aquest cas, ens n'anem ara a la primera federació masculina. Els 3 equips catalans ahir que disputaven l'última jornada van aconseguir els seus objectius.
0: El Nàstic va aconseguir la permanència després de l'empat a 1 contra l'Hèrcules i el Sabadell i l'Europa jugaran el play-off de Sensa segona. Els vallesans acaben segons després del 0-2 ahir al camp del Tarazona, mentre que els escapulats es van imposar per 3-2 a l'Eivissa i es van adjudicar la 5ª posició.
1: I pel que fa al play-off d'ascens a la segona federació, aquesta tarda es juga el partit de tornada de les semifinals entre el Badalona i l'Hospitalet. Tenim la prèvia d'aquest duel des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
8: El Badalona ho té tot de cara aquesta tarda per intentar superar l'eliminatòria contra l'Hospitalet. Els escapulats, però, no es refien del 0-2 de l'anada i volen evitar qualsevol ensurt. El Badalona vol plantejar un partit com si fos un 0-0 de l'anada, i no s'equivoca. El potencial de l'Hospitalet és innegable, i a la mínima relaxació, els de Sergio Juste poden treure-hi profit. El tècnic Miquel Azparrin explica que la clau serà anar pel partit.
10: Exactamente ese es el mensaje. Nosotros queremos ir a ganar el partido. Somos conscientes de un resultado favorable, pero que sobre todo queremos que nos refuerce en cuanto a la ilusión, en cuanto a emocionalmente ser conscientes de que estamos bien, pero si pensamos solo en defender el resultado, yo quiero defender el juego. Y desde el juego ir a ganar el partido. Veremos cómo va el resultado, seremos conscientes de ello, pero no damos nada por hecho.
8: El conjunt badaloní necessitarà el suport de l'afició i espera que l'estadi es pugui omplir més del que és habitual, ja que des del club s'ha fet una promoció de 2x1 en entrades.
1: El guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà al guanyador de l'altra semifinal, que en aquests moments es troba en joc i a la pròrroga entre el Cornellà i el Vilanova. En aquest cas, el resultat ara mateix és de 0-2. Els vilanovins han arribat al temps reglamentari amb 0-1. Aquest resultat donaria la classificació al Cornellà, però els visitants han tornat a marcar en aquesta primera part de la pròrroga. Per tant, a falta de jugar-se aquests darrers 15 minuts, seria el Vilanova l'equip que accediria a la final per ascendir a la segona federació. I tanquem amb futbol sala, en aquest cas una mala notícia perquè el Barça es va quedar fora de la final de la Copa del Rei.
0: El partit va acabar amb empat a 2 i a la tanda de penals els andalusos van estar més encertats. I d'aquesta manera jugaran la final amb el Cartagena.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons qui us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
4: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
3: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
4: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
5: A la ludoteca,
4: no?
5: Exacte.
4: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Un centre de veïns a les comarques gironines s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Quim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents convocats per l'espai LGTBI han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. Escoltem Sandra Ibarz i Vanessa Apablaza, presidentes de les associacions trans de l'Alt Empordà i de Girona, respectivament.
2: És una vergonya que dintre el segle XXI encara passin aquestes coses i que, per tant, les associacions hem de seguir en lluita.
3: Estan atacant a cada 2 per 3 una dona, però el fet que ella també es dona, que és una persona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
1: Durant la concentració s'ha llegit un manifest, s'ha fet un minut de silenci i s'han encès espelmes, en recorda la víctima. I parlem en plena política catalana, ja que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha justificat la seva aprovació dels pressupostos assegurant que el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics. I anem en plena de successos, ja que la nota negativa d'aquest pont ha estat la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformica, Osona, al terme municipal del Brull. Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals són motoristes. I els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida. Els fets s'haurien produït a la zona de l'estació central d'autobusos al carrer Príncep de Viana, a 3:45. Precisament obrim en plana cultural parlant de Lleida, ja que avui tanca la 45a edició de l'Aplec del Cargol, amb 9 balanç de rècord pel que fa a visitants. Amb unes 200.000 persones han passat per el recinte dels Camps Elisis, que enguany ha reunit 17.000 aplequistes de 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. I passem de Lleida a Tarragona, on el Camp de Mart reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de Tàrraco Viva. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. I parlem en esports, ja que el Barça ha guanyat la seva 4ª Champions femenina després de superar la final a l'Olympique de Lió per 4-0. A partir de les 7 de la tarda, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona està previst que comenci la festa de celebració. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
6: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
7: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
6: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
7: Home, testimonis.
6: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
7: A la teva ràdio local.
8: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
9: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
10: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
11: Benvingudes i benvinguts un cop més al món és digital. Avui parlarem de com la intel·ligència artificial pot transformar l'administració pública, però no només des de la tecnologia, sinó també, i aquest és el punt important, des d'una mirada humana. A partir d'una conversa que tindrem amb en Sergi Marcén, reflexionarem sobre els riscos d'una administració cada vegada més automatitzada i, sobretot, sobre l'oportunitat d'utilitzar la intel·ligència artificial per fer uns serveis públics més propers, més empàtics i més útils per a la ciutadania. Pot la tecnologia ajudar-nos a recuperar el costat més humà de l'administració? Això és el que avui esbrinarem amb en Sergi Marcén. Comencem.
12: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
11: Vinga, doncs, Sergi, abans que res, donar-te la benvinguda al programa.
13: Moltes gràcies i encantat d'estar aquí amb vosaltres.
11: Bé, doncs comencem. Com deia abans, he llegit un article, un dels teus articles, que m'ha agradat especialment perquè comences a entrar a fons amb el que està dibuixant la intel·ligència artificial o potser el que està desdibuixant, però en definitiva aquest supercanvi de panorama que se'ns ve a sobre, no? I tu parles, perquè ets bon coneixedor també del tema, de la intel·ligència artificial i l'administració. I li poses un títol al article, que és la revolució silenciosa que pot transformar l'administració pública. Com dic, m'ha agradat molt. Els oients no l'han llegit, o sí, però no és la tele i no els hi puc passar. Ens pots fer 5 cèntims del contingut i després començo l'interrogatori.
13: Molt bé. Doncs mira, l'article principalment està pensat en l'impacte que tindrà la intel·ligència artificial dintre de l'administració i de les nostres vides, no? L'impacte que està tenint. Fa dies vaig escriure un altre article, que vaig titular El tret al peu, el qual doncs explicava que segons com apliquem la intel·ligència artificial ens podem acabar doncs com si ens haguéssim tirat un tret al peu, no? Com impactarà en el mercat laboral, com aquestes persones que sortiran del mercat laboral perquè s'estaran substituïdes per una intel·ligència artificial, doncs passaran de ser persones productives que estan aportant impostos a persones que dependents, no? Que depenen d'un subsidi de l'administració, i llavors això com impactarà. I, per tant, hem de fer un canvi, hem de repensar un canvi dintre de l'administració. Doncs la intel·ligència artificial és bona, com qualsevol tecnologia, si està usada des d'una vessant humanista, una vessant de que la tecnologia es desenvolupa per les persones, no? No per l'enriquiment de molt poques empreses. Aleshores, en aquest cas, l'administració és una eina molt potent que acabarà sent impactada o està acabant sent impactada per la intel·ligència artificial. I aquí és on tenim l'oportunitat d'utilitzar aquesta eina en el bon sentit del camí i que puguem fer un canvi de paradigma de lo que és l'administració perquè sigui el que sempre han volgut que sigui, no? L'administració s'ha convertit en una eina que és molt tècnica, que és molt difícil, que costa molt d'entendre. I els professionals públics doncs, estan treballant dintre d'aquesta administració amb aquesta filosofia, no? Per tant, la intel·ligència artificial ens pot permetre, a través d'uns assistents cognitius, doncs, poder treballar aquesta línia. I parlo d'assistents cognitius perquè, si bé el mercat privat sí que està desenvolupant solucions tecnològiques pensant en línies neurològiques de no com funciona el nostre cervell, la majoria d'aplicacions que estan fent servir a l'administració pública no estan pensades des d'aquesta visió. Estan pensades des d'una visió d'eina, no de reconeixement cognitiu o d'estímul cognitiu a la utilització d'aquestes eines.
11: Sí, a veure, no sé per enfocar-te perquè m'ha agradat com ho has explicat. Però sí, potser et preguntaria primer doncs, què és el que realment estan fent malament. O sigui, perquè, clar, aquesta eina, com acabes de dir, es pot utilitzar de moltes maneres. I crec que el teu article apuntes que simplement estan canviant pràcticament el model, però no el fons, no? I que l'estan utilitzant com un planador de formularis. Explica'ns una mica què s'està fent malament amb l'aplicació de la IA i realment què és el que s'hauria de fer per a una administració més àgil i per a uns funcionaris més satisfets amb la feina.
13: Bé, com et dic, la tecnologia ha evolucionat de tal manera o millor dit, la tecnologia que hi ha dintre de l'administració ha evolucionat de tal manera que el que hem fet ha sigut convertir el paper en una sèrie d'aplicacions, en centenars de caselles que s'han d'anar omplint i has d'anar, diguéssim, interactuant amb aquella aplicació. Això fa que tu facis una feina repetitiva i que fa que a nivell cerebral, quan tu fas una feina repetitiva, els nivells de sucre et baixen, la tensió et baixa, no et genera dopamina, per tant, t'avorreix, no? Aleshores, perds l'atenció. Quan una persona té que estar treballant 8 hores davant d'un aplicatiu en el qual has d'introduir dades, el que passa és que aquella persona acaba avorrida. I aleshores, el que hem fet ha sigut fer allò que fèiem en paper, perquè l'administració et diu que ho has de fer d'aquella manera, i traslladar-ho a un sistema informàtic per poder guardar la informació. El canvi aquí ve quan el que pots fer és crear un assistent generatiu que interactuï amb el treballador públic i en comptes de que sigui el treballador públic que estigui fent una feina repetitiva d'introduir dades, que sigui l'assistent que estigui connectat amb els sistemes informàtics que té aquella persona i que es relacioni amb aquella persona de tu a tu, amb la qual per veu, per exemple, pugui estar parlant i pugui estar interactuant amb aquella persona. I això fa que sigui el software, en aquest cas, el que interactua amb la persona, no la persona que s'adapta al software. Per tant, aquí és el gran canvi. I això la intel·ligència artificial ens ho permet fer, si ho fem ben fet, no? Avui, en un grup que tu i jo tenim, parlàvem amb una persona que és l'Esteve Almirall, no? Que ell es mira molt les coses des d'una visió de productivitat. No tot és productivitat. Hem de fer la tecnologia també perquè serveixi als humans, no només perquè millori les comptes de resultats de les companyies, no? Doncs aquesta doble mirada és la que des de l'administració encara s'ha de potenciar més, no? I és una miqueta aquesta la idea, no? Fer que canviar el fet de que és el software que hi ha darrere de la pantalla el que interactua amb tu i et fa molt més fàcil aquella feina i, per tant, tu pots dedicar-te a fer altres coses que realment sí que són humanes que no pas introduir dades dintre d'un sistema informàtic.
11: Això és el que volia preguntar-te perquè se m'ha acudit mentre parlaves. Clar, però també podria ser que realment posem l'administració determinada, posi els agents i després pensi, bueno, això com allibera de feina al funcionari o prescindeixo d'ell o es continuarà avorrint. Però clar, jo crec que aquí l'important seria el que li dones més temps per ser més creatiu, per ser més humà, per fer una feina millor. Això és el que m'agradaria també que ens expliquessis. La segona derivada, no? Què sorgeix d'això que proposes?
13: Tu imagina't la típica imatge de que vas a una guixeta on tens un funcionari davant teu. Aquell senyor o aquella senyora porta 8 hores treballant allà o porta X hores treballant allà, fent una feina repetitiva, perquè com tu han vingut altres persones que els hi han donat la mateixa informació. I aquell senyor el que fa és dir el seu nom, el seu DNI, la data de naixement, on viu, la seva no sé què, llavors va posant informació dintre d'un sistema, va escrivint aquella informació dintre del sistema. Per tant, mentre està escrivint aquella informació dintre del sistema, no està atent a el que tu necessites. L'empatia desapareix, perquè aquella persona està focalitzada en introduir les dades d'aquella manera i en aquell moment, no? T'ho imagina't que en comptes de fer això, hi hagi un assistent que ens estigui escoltant, en la qual tu diguis, miri, vinc perquè sóc tal persona, vinc a ajudar, vinc que tinc aquest problema amb les escombraries o amb l'ajut o amb el que sigui. L'assistent va automàticament omplint totes aquelles dades que el funcionari tindria que estar escrivint. El funcionari canvia, ja no està atent a que tingui que introduir les dades, sinó està molt més atent, està amb una connexió humana amb l'altra persona, interessant-se molt més per l'altra persona i intentant buscar la solució que al mateix temps el sistema li està donant. Perquè li pot dir, mira, aquesta persona, doncs, com té aquest nivell de renta i viu a tal lloc i tal i qual, doncs té dret a aquest tipus d'ajut. O pot tirar les escombraries el dia tal. O sigui, ha de ser el sistema el que acabi donant aquesta informació gràcies a que té un accés a moltes dades I el funcionari el que fa aleshores és tindre altres skills, que és el de ser més humà, tindre més empatia, escoltar, innovar, perquè en el moment que tu tens per pensar, el que fas és innovar, intentes intentar fer millor les coses. Per tant, aquest és el gran canvi que crec que pot

0: Sí, mira, el risc és construir una administració eficient però deshumanitzada. I jo crec que el que hem fet ha sigut això, construir una administració eficient però deshumanitzada. I hi ha una fascinació excessiva per l'automatització. Però una administració pública no és Amazon. Gestiona drets, vulnerabilitats, confiança i democràcia. Si els ciutadans se senten que només parlen amb pantalles i algoritmes, la distància amb les institucions encara augmentarà més del que és. Per tant, la tecnologia ens ha d'ajudar a reduir aquestes friccions, no? Es tracta d'aplicar tecnologia sense eliminar la dimensió humana del servei públic. Per tant, aquí és on li donem una volta important a la relació entre l'administració i l'administrat.
1: No, no, ho trobo genial i ara estem parlant de l'administració, però això que dius, aquesta humanització de la tecnologia, realment s'hauria de fer extensible en molts altres àmbits, perquè l'empresa privada passa el mateix, vull dir. Però bueno,
0: Sí.
1: continuem. El teu títol, Revolució Silenciosa. Quan dius això, és que estàs descrivint una transformació tecnològica, simplement, o estàs parlant d'un canvi de model de poder dintre de l'administració?
0: Jo crec que estic parlant de les dues coses, eh? La tecnologia és només el vehicle, no? Diguéssim, i la transformació real és cultural i política. Per tant, estem parlant de les dues coses. Com hem dit, durant dècades hem construït administracions pesades per controlar processos. Ara hem de construir administracions capaces d'acompanyar els ciutadans. Mira que senzill. Però és tan evident que crec que poca gent es dona compte d'això, no? Per tant, això implica redistribuir el poder, menys burocràcia, més autonomia dels professionals públics, més capacitat de decisió basada en dades i serveis públics. La digitalització no té sentit si només s'informatitza l'entitat, o sigui, per fer-la més ràpid, sinó que justament el que hem de fer és fer-la més humana. I gràcies a la tecnologia la podem fer més humana, gràcies a la intel·ligència artificial, i jo sóc molt crític, no?, amb l'utilització de la intel·ligència artificial, com tu ja saps, però tot i així crec que la tecnologia ben utilitzada, ostres, es pot ajudar, no? El que parlàvem aquest matí que abans ens hem quedat, no? Parlàvem de la tecnologia nuclear. La tecnologia nuclear pot ser bona o pot ser dolenta. Si l'utilitzem amb la línia bona, hosti, podem curar el càncer. Si l'utilitzem amb la línia dolenta, doncs podem matar moltes persones. Amb el temps, doncs s'ha anat regulant això. I al final hem aconseguit un equilibri en el qual doncs podem generar energia elèctrica amb les elèctriques, i també s'ha fet uns esquemes de poder d'aquells estats, doncs, que tenen armes nuclears però que no les fan servir perquè saben que és una burrada fer servir una arma nuclear. Doncs amb la intel·ligència artificial hem d'arribar amb el temps amb aquest equilibri. El problema és la rapidesa amb la que estem adaptant la intel·ligència artificial. L'altre dia ho mirava, i feia una comparativa amb altres tecnologies. Vaig veure que amb el telèfon i el telèfon fix i el telègraf va trigar 10 anys per poder arribar a 1 milió de persones. La intel·ligència artificial va trigar 5 dies en arribar a 1 milió de persones. Per tant, aquesta és la
1: Sí, sí,
0: diferència.
1: sí, sí. No, i és una altra cosa. I a més, la majoria de persones la poden utilitzar. Que hi ha tecnologies que han arribat a tothom, però som usuaris. Aquesta no, aquesta som actors, cada un de nosaltres. Vale, molt bé. Imaginem ja que l'administració està digitalitzant-se, però per això depèn de les grans plataformes tecnològiques privades d'intel·ligència artificial. I aquí també està el tema. Quina triar? Perquè totes estan esbiaixades, o crear una pròpia és un altre gran tema.
0: Sí, aquest és el gran problema i el gran debat del nostre temps, eh? No podem substituir la burocràcia analògica que tenim ara per dependència digital, que és cap on
1: Clar.
0: anem, no? L'administració ha de defensar la sobirania tecnològica, la interoperabilitat, les dades públiques protegides, les infraestructures digitals, i les han de saber fer. El problema és que s'està parlant molt de sobirania digital, però realment de sobirania digital en tenim molt poca, no? Podem tindre part d'una sobirania digital, o un espai d'aquesta sobirania, però tota la sobirania serà molt difícil perquè a Europa doncs anem tard amb el que és el desenvolupament de la tecnologia. Tot i així, hi ha una cosa que és la, diguéssim, és com la benzina en un motor, que són les dades. I en les dades, que al final és on s'alimenta tota la tecnologia, crec que si nosaltres som capaços de protegir-les a través d'una sèrie d'encriptacions, a través d'una sèrie del que sigui, ens permetrà que, tot i que les grans plataformes

0: tinguin accés a les dades, aquestes dades no seran útils perquè estan encriptades. Per tant, nosaltres hem de poder treballar aquesta capa de securització de la dada per poder, diguéssim, poder utilitzar qualsevol plataforma que tinguem. I també, paral·lelament, per suposat, començar a desenvolupar tecnologia sobirana europea.
1: Bueno, faig, perquè per això, ojalà, però falta, crec que falta bastant encara. Parles, insinues, d'un gran risc.
0: Per això et deia allò de l'encriptació de les dades, de tal manera, o sigui, hem d'encapsular la nostra informació de tal manera que encara que estigui en una plataforma externa, aquesta plataforma externa no pugui accedir a aquesta dada. O sigui, no tingui
1: Sí.
0: capacitat d'accedir.
1: No,
0: Si fem
1: clar,
0: això, la
1: això
0: clau
1: són
0: la tenim
1: bones dades.
0: nosaltres.
1: Però la sobirania també depèn de que la plataforma sigui propietat nostra, que
0: Per
1: demà no ens
0: suposat,
1: la
0: i del
1: tallin
0: xip,
1: o simplement
0: i
1: no.
0: de la xarxa. Sí.
1: Exacte. Parles o insinues d'un gran risc que dius que encara no s'està debatent prou d'aquesta transformació. Quin seria aquest gran risc?
0: És el que t'he dit abans, la deshumanització de l'administració. O sigui, si al final el que acabem fent és que l'administració et relacionis d'una manera amb una pantalla fredament, encara es deshumanitzarà molt més l'administració. O sigui, simplement mecanitzar l'administració perquè sigui eficient des d'un punt de vista del que hem conegut fins ara és el gran risc de la digitalització de l'administració.
1: Europa, Estats Units, Xina, Rússia o jo què sé, o Estònia. Hi ha algun model que estigui funcionant ja l'administració d'aquesta forma que ens recomanes?
0: Doncs la veritat és que porto ara ja un temps estudiant això i mirant-m'ho, i a més, primer, per poder arribar a aquest anàlisi he tingut que entendre com funciona la neurociència, o sigui que he tingut que entendre com funciona el cervell per poder arribar a una conclusió d'aquest tipus, no? A nivell públic no hi ha cap administració que estigui treballant d'aquesta manera. El que estic creant és empreses. O sigui, tu, per exemple, Netflix, treballa des d'una visió de neurociència per poder competir. O sigui, no competeixen només en plataforma tecnològica, competeixen també en satisfacció cognitiva de tot allò que et presenten. No? Estem parlant d'Amazon, estem parlant de Netflix, estem parlant de TikTok, estem parlant de moltes empreses privades. Aleshores, si les empreses privades estan fent això per guanyar diners, les administracions públiques poden fer el mateix respectant tots els drets i tota l'ètica per millorar les eficiències de les administracions. Per tant, fem-ho. Això només és qüestió de posar-s'hi.
1: Vale, fem-ho. I posem un indicador per saber, per exemple, d'aquí a 5 o 10 anys, si això ha funcionat. Quin indicador seria aquest? Que poguéssim
0: El
1: comparar i
0: millor.
1: dir... Quin?
0: El millor. El de la confiança ciutadana. Si la gent percep que l'administració és més accessible, més justa, més ràpida i més transparent, vol dir que hem avançat. Per tant, la digitalització no és l'objectiu. És una eina per reforçar la democràcia quotidiana. Una administració moderna és aquella que fa sortir el ciutadà menys impotent davant del sistema. I per poder fer això, tu t'has de sentir apoderat davant de l'administració. I què millor per sentir-se apoderat que tu puguis relacionar-te amb ella de tu a tu i d'una manera humana. Per tant, ho podem fer, ho tenim a tocar. Per tant, només ens hem de posar a fer-ho. Jo ho tinc molt clar i estic treballant per intentar posar-ho en marxa. I a més sé com fer-ho, crec que sé com fer-ho. Per tant, és qüestió de posar-s'hi. Ja saps que quan poso la banya al forat, intento fer el forat el més gran possible. No? I en aquest cas he vist que ho he vist molt clar i he vist que no estem aprofitant aquesta oportunitat.
1: Bé, doncs ara estem a la ràdio, suposo que hi ha gent que ens està sentint de molts indrets. El programa, que sàpigues que surt a més de 30 poblacions aquí a Catalunya i algun ajuntament que estarà sentint. El consell final del Sergi Marcén a una administració per començar aquest camí.
0: Que no s'enlluernin amb la tecnologia. La tecnologia pot fer moltes coses i moltes vegades els tecnòlegs ens enlluernem amb la tecnologia. Mirem les característiques de tot allò que pot fer la tecnologia, però no fem una reflexió de què passa amb aquella tecnologia. Mira, l'altre dia vaig anar a fer una classe en una universitat amb enginyers de telecomunicacions i els vaig dir que ells tenien un poder molt important sobre el que passa a la societat, no? i que part d'aquell poder el tenien ells, no? I em van dir que com era possible. I els hi vaig posar una imatge molt representativa. Vaig posar un pont d'aquests fets de fusta durant la Segona Guerra Mundial, on per sobre passaven els tancs, els tancs nazis, no? Llavors, la meva pregunta va ser: l'enginyer que va construir el pont només feia ponts? Només va tindre la responsabilitat de fer ponts? Aquí els, crec que els hi vaig tocar una miqueta el voraviu, perquè, clar, per sobre d'aquell pont van passar tancs nazis que van acabar envaint Europa. Per tant, quan un enginyer o quan una administració o quan un tècnic o qualsevol persona utilitza una tecnologia, ha de pensar en més enllà. Ha de pensar justament quin impacte social i quina ètica ha de fer servir aquella tecnologia.
1: Bé, doncs la tecnologia actual no pot amb el rellotge i el programa se'ns ha acabat el temps. Ha estat molt interessant. Espero que realment hagi agradat i que hagi calat perquè realment cal començar a pensar amb la IA, això, amb la part humana i la part ètica, etc. Sergi, res més. Se'ns ha acabat el temps. Gràcies per haver estat aquí. I com sempre dic, d'aquí uns mesos tornem a veure com això ha canviat i cap a on pinta.
0: Moltíssimes gràcies i espero que hàgiu pogut explicar exactament què és el que crec que hem de fer. Moltes gràcies.
1: Res més. Fins la propera. A reveure.
0: Adéu, que vagi bé.

0: Després d'escoltar el Sergi Marcén, queda clara una idea. La intel·ligència artificial no hauria de servir només per fer una administració més ràpida, sinó més humana. Durant anys hem digitalitzat papers i formularis, però sovint hem oblidat les persones. La gran oportunitat de la intel·ligència artificial és alliberar els treballadors públics de tasques repetitives perquè puguin escoltar millor, empatitzar més i donar un servei realment útil a la ciutadania. Però també hi ha riscos: dependència tecnològica, deshumanització i pèrdua de sobirania digital. I fins aquí el programa d'avui. Ens trobem aquí, al Mones Digital, la propera setmana.
1: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
1: hola@barcelonadot.com.
2: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Un centenar de veïns a les comarques gironines s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Quim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents convocats per l'espai LGTBI han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. Escoltem Sandra Ibarth i Vanessa Apablaza, presidentes de les associacions trans de l'Empordà i Girona, respectivament.
2: És una vergonya que dintre del segle XXI encara passin aquestes coses i que, per tant, les associacions hem de seguir en lluita.
3: Estan atacant a cada dos per tres una dona, però el fet que ella també es dona que és una persona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
1: I la coordinadora Eix en Lluita, formada per moviments ecologistes i de la pagesia d'Osona, el Lluçanès, el Moianès i el Bages, han encès el debat contra el Pla Territorial Sectorial per a la implementació de les energies renovables a Catalunya, conegut com a Plater. Una primera mobilització duta a terme aquest diumenge a Vic ha de servir per consensuar el que asseguren és una resposta organitzada per rebutjar aquest projecte. I parlem de política, en aquest cas parlem d'Esquerra Republicana de Catalunya i del seu president, Oriol Junqueras, que avui ha justificat per què ha avalat els pressupostos assegurant que el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que s'està ultimant un acord amb l'Iran després que hagi negociat en diverses trucades per telèfon amb diversos mandataris de l'Orient Mitjà i d'Israel. En successos, avui hi ha hagut la mort d'un motorista, ahir a la tarda, en una sortida de via a la carretera de Cuiformic, a Osona, al terme municipal del Brull. Amb aquesta víctima ja són 45, les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes. I els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida. Els fets s'haurien produït a la zona de l'estació central d'autobusos al carrer Príncep de Viana, 3:15. I en cultura, Lleida precisament tanca aquest diumenge la 45a edició de l'Aplec del Cargol, amb un nou balanç de rècord pel que fa a visitants. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis. I en esports, el Girona no va passar de l'empat a 1 amb l'Elx i cau a la segona divisió, mentre que el Barça va perdre 3-1 i l'Espanyol va empatar 1 amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
6: Bona tarda i benvinguts a aquest espai en el que recuperem els millors moments de la setmana de l'Ona Maresme, el programa que us acompanya cada tarda a Premià Mèdia i a la resta d'emissores de la comarca. Posa't còmode, obre les orelles i que comencin els millors moments de l'Ona Maresme. I fins aquí, si t'has quedat amb ganes de molt més, t'esperem de dilluns a divendres a les 4 de la tarda a l'Ona Maresme en rigorós directe. Que acabis a passar una molt bona tarda i que vagi molt bé. Adéu.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Baila, let me see you dance, baby. See you dance.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: van cridar.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Els Mossos d'Esquadra han detingut 8 lladres multireincidents a Barcelona amb 141 antecedents policials en un dispositiu contra els robatoris violents de cadenes. L'operatiu es va dur a terme el dijous 21 de maig entre les 2 i les 11 de la nit als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí en el marc del pla Campai-Càtena contra la multireincidència. En paral·lel, els Mossos també van denunciar 4 persones amb 105 antecedents i van identificar 52 més amb un acumulat de 661 antecedents. I parlem de Rodalies, ja que els usuaris de la línia R11 que connecta Barcelona amb Portbou han iniciat una campanya de recollida de signatures per denunciar el deteriorament del servei de Rodalies de Catalunya. Sota la plataforma Ja n'hi ha prou reclamen que els trens de Rodalies regionals i mitja distància siguin gratuïts mentre no se solucionin les incidències. Manca d'informació i retards a les línies que asseguren pateixen diàriament des de fa gairebé 2 anys. I ens anem a Osona, el Lluçanès, el Moianès i el Bages, on la coordinadora Eix en Lluita, formada per moviments ecologistes d'aquesta zona, sobretot de la pagesia, han encès el debat contra el Pla Territorial Sectorial per a la implementació de les energies renovables a Catalunya, el conegut Plater. Una primera mobilització duta a terme avui a Vic ha de servir per consensuar el que asseguren que ha de ser una resposta organitzada per rebutjar aquest projecte. I parlem en clau política de Catalunya, ja que el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Així ho assegura i ho fa servir com a argument el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha donat avui aquest argument per avalar els pressupostos aprovats amb el govern socialista en una entrevista a La Vanguardia. Precisament també en aquesta entrevista ha retret als socialistes la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritzar la confrontació per damunt la responsabilitat institucional. I ens anem a Girona, on un centenar de veïns d'aquestes comarques s'han concentrat aquest diumenge a la plaça de Vida Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Quim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. En cultura, a Lleida tanca aquest diumenge la 45a edició de l'Aplec del Caragol amb un nou balanç de rècord pel que fa a visitants. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis. I seguim en plana cultural, ja que Jordi Servall recull el premi Ernst von Siemens. És el primer músic català a rebre aquesta distinció. I per últim, ara a les 7 a l'Avinguda Maria Cristina, està previst que comenci la festa de celebració de la quarta Champions del Barça. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
4: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
3: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
5: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
6: Estàs escoltant

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui ens acompanyen professionals de la Fundació Sanitària Mollet, concretament dues infermeres que formen part de la Comissió Sense Tabac de la Fundació. Elles són la Sònia Sallent. Benvinguda, Sònia. Molt bon dia.
2: Gràcies.
1: I també la Hortènsia Marcos. Molt bon dia, Hortènsia.
3: Hola, maca. Bon dia.
1: Amb totes dues anem a parlar precisament d'aquesta deshabituació tabàquica, dels recursos que s'ofereixen des de la Fundació Sanitària Mollet. I parlem d'aquesta qüestió perquè justament la setmana vinent, del 25 al 31 de maig, és la Setmana Sense Fum. Arribem ja a la 27a edició d'aquesta Setmana Sense Fum, que coincideix també amb el Dia Mundial Sense Tabac, que és el dia 31 de maig. Suposem que a la Fundació Sanitària Mollet es faran accions també adreçades a la ciutadania i aprofitem allò per dir que el lema d'enguany és Inhala Vida. Fareu activitats, Hortènsia?
3: Sí. Anirem de les companyes que formem el grup, anirem al Col·legi Sant Gervasi a nens de primària per fer alguna xerrada, algun joc, algun concurs de dibuix. Després també anirem a los grupos joves, posiblemente son los que estudien en el hospital, que hacen el TECAE, que son 16, 17, 18 años. Estará muy interesante esa jornada porque cada vez fumar no fumarán, pero los vapers rondan mucho.
1: Anem a parlar precisament d'això de vapers. Anem a parlar de deshabituació tabàquica. De fet, a la Fundació Sanitària Mollet, crec que ja fa més de 20 anys que hi ha un grup, no?, promotor de l'Hospital Sense Fum. Crec que va ser el 2005, si no vaig errada. I sempre s'ha posat a sobre de la taula aquest tema, no?, a l'entorn sense fum, el donar suport també als propis professionals de la Fundació i també a aquelles persones que ingressen. Però anem a parlar de vapers, perquè l'Hortènsia estava parlant sobretot d'accions adreçades a la joventut i no sé si és entre els joves que s'està detectant allò de dir ja no fumem però fumo vapers o faig ús de vapers.
2: Sí, ara mateix el que està passant és que el consum de vaper ha crescut moltíssim, no? Sobretot en els joves i adolescents, i això el que passa és que moltes vegades aquest grup jove no és conscient realment del mal que és, no? Es fixa més amb els colors, amb els aromes que té, en les xarxes socials, amb els influencers, no? Que moltes vegades els veuen com gent molt, molt important. I ells el que volen és ser populars, no? I moderns, i imitar una miqueta aquesta gent que segueixen. I aprofitant que l'Hortènsia ha comentat això de la xerrada, a part de fer-ho del cicle formatiu, ho volem fer també extensible a la resta d'instituts, ¿vale? De manera que el dia 28 volem fer una xerrada parlant dels vapers i una nova droga, bueno, una altra cosa que és l'esnús, que també són sals de nicotina, i també parlar d'altres drogues, de manera que tothom pugui venir i informar-se més directament.
1: Estava pensant, Sònia, que, clar, amb el tema dels vapers també hi ha locals d'oci, no?, amb aquestes pipes d'aigua que vindrien a ser una cosa similar. No sé si és més perjudicial o menys.
3: Yo creo que el vaper, la gente no está demasiado informada, perdona que me meta que no, es
2: tranquila.
3: Tu terreno, pero el vaper, los jóvenes piensan que es un sabor a limón, a canela, y ya está. Y no es así. Porque hay algunos vapers que contienen nicotina, y ellos piensan que no. Hay otros que no contienen nicotina, pero sí están plegaditos de productos oxidantes, mecánicos, metálicos.
2: Sí. Que hi ha sustàncies químiques molt tòxiques i cancerígenes que ells desconeixen. Sí. Per això és important, no?, que la gent ho sàpiga realment, que no és, no és una cosa inofensiva, realment.
1: Clar,
2: no és vapor.
1: Igual hi ha aquesta confusió, perquè quan van aparèixer, no?, les cigarretes electròniques, els vapers, semblava que era una manera com per deshabituar-te no?
3: És un engany.
1: De deixar de fumar.
3: No.
1: El tabac, allò de...
2: Sí, la publicitat sí que estava enfocada inicialment a aconseguir deixar de fumar, però realment el que ha fet molta gent és fer un ús dual, no? De manera que el que feien és fumar el tabac convencional i, a més, el que feien és el vapejar. Mm-hmm. No, era una roda, vull dir que cada vegada el problema era més gros.
3: Y otros lo sustituyen. Yo quiero dejar de fumar, pero me voy a ir al vapor, pensando que es otra cosa. Y es un gran error. Y yo pienso que hay mucha ignorancia en la población sobre este tema.
1: La població en general,
3: en general.
1: Estem parlant dels joves, però segurament hi ha persones adultes que potser ens estan escoltant i també han fet aquesta passa, no?, de dir, mira, deixo de fumar i el que faig és ús d'un vapor, pensant que és més inofensiu.
3: No. Mira, piensa que un vapor són aproximadamente unas 600 calades, más o menos, ¿eh? Y equivale a 2 paquetes de tabaco. Depende de la calada, lo fuerte que tú le des. Entonces, claro, pasa como con el tabaco. Provoca unas enfermedades a largo plazo. O sea, no es que fumes un cigarro y tengas una insuficiencia cardíaca, un problema respiratorio. No, al tiempo aparecen las enfermedades, sobre todo pulmonares. Entonces, claro, es algo muy serio.
1: Dies.
2: No, i del vàper, sobretot, el que ja és una malaltia que és derivada de l'ús de vàpers, que es diu EBALI, ¿vale?, que és una inflamació dels pulmons, no?, deguda pues, a aquest ús continu, no?, dels tòxics que hi ha, de les substàncies cancerígenes, i el que provoca realment és una inflamació dels pulmons, apareix tos, dolor toràcic, febre, no?, i també apareix també en joves que són aparentment sans, vull dir que no és una cosa únicament de gent gran, sinó que també afecta a la gent jove.
1: I aquesta és una malaltia que s'ha detectat en els darrers anys?
2: Exacte.
1: Sí? Ho dic jo perquè no n'havíem sentit a parlar.
2: Sí. I llavors hi ha una altra que es diu pulmó de crispetes, que també és el mateix. És una malaltia que és irreversible, no?, que afecta els bronquiols, que és la part, no?, dels pulmons més petits, i també és el mateix, t'incapacita, dificultat respiratòria per fer petits esforços, i és una malaltia pues, que no té cura.
1: Anem a parlar allò d'aquests recursos que s'ofereixen des de l'hospital, perquè dèiem allò que aquelles persones tan ingressades a l'hospital d'aguts com al sociosanitari, crec que no, des d'aquesta comissió el que treballeu és per a aquelles persones que estan ingressades fer com un petit qüestionari, i una de les preguntes és si són fumadors o no.
3: Clar. Cuando una persona, esto lo deberíamos de aprovechar todos los profesionales, una persona va a urgencias por un motivo X o va a consultas externas para visitarse con el doctor X, entonces sería conveniente que se preguntara, ¿usted es fumador? Y eso se anota en la historia clínica, pero lo mismo ocurre cuando ingresa en el hospital o en el socio, ¿no?, que es mi caso. Una vez que la persona te dice, sí, soy fumador, ahí tienes que aprovechar y decir, ¿alguna vez en tu vida lo has dejado? ¿Cuánto fumas al día? ¿Te has planteado dejarlo en alguna ocasión? Son preguntas muy sencillas y esto te da pie a seguir haciendo una intervención con esa persona en ese momento, o si lo ves un poco, pues vuelves en otro momento, pero ya te da pie para introducir el tema del tabaco. Entonces decir, a ver, si no se puede fumar en un centro sanitario y vas a estar ingresado, me lo invento, 3 semanas, X tiempo, ¿has pensado, te has planteado qué puedes hacer? Porque claro, si estás acostumbrado a fumar un paquete al día, ingresado no puedes, posiblemente tengas el síndrome de abstinencia, estarás nervioso, irritado, te enfadarás con tus visitas. Entonces ante eso, nosotros proponemos un tratamiento. Hay gente que te dice que sí y hay otros que te dicen que no. Y luego haces un estudio al final de año de toda la gente que ha utilizado parches, en este caso porque nosotros es el tratamiento que damos. Y entonces te va a indicar, o incluso en alguna ocasión, a final de año hemos llamado por teléfono a esos pacientes para ver si han dejado de fumar antaño i han recaído o no.
1: També teniu un contacte, crec, amb la primària, no?
3: Eso es, cuando ellos se van de alta, tú en el informe de alta que haces, pones una persona fumadora de tanto tiempo, durante el tiempo ingresado ha estado en tratamiento, no ha fumado, requiere visita, requiere una continuidad, ¿no? Y ahí ya se encarga el CAP de llamarle, de seguir el tratamiento si lo requiere o no, de meterlo en grupos para que... Esto ayuda, el hecho de estar con otras personas que están pasando por la misma situación que tú, ayuda también, es un ejercicio más, y se siente más motivado quizás a continuar con el tratamiento, pero sin consumir tabaco.
1: I Hortensia, quina és la resposta habitualment? Allò deies, hi ha persones que, no?, d'entrada et diuen, no vull deixar, ni m'ho he plantejat, però segurament que sí que, no sé si cada vegada hi ha més gent conscienciada i... No.
3: Mira,
2: hay
3: de todo, pero por ejemplo, imagínate el caso, una persona de 80 y pico años que ha empezado a fumar a los 8, pues porque el abuelo o el padre le decía, vete al bar, compra tabaco y de regalo te doy un cigarro. Entonces, claro, es un gran fumador de toda la vida. Este cuesta mucho. Está aquel paciente que la semana pasada me dice, yo ya sabía que iba a ingresar, pero bueno, me he mentalizado a no fumar el tiempo que esté ingresado. Pero cuando salga de aquí, tengo el paquete recién comprado en el coche. Es que hay de todo. Y luego están aquellas personas que han tenido un susto terrible, pues que han estado en coma, que han estado intubados mucho tiempo y te dicen, ni me hables de este tema. O sea, han pasado un susto tan terrible que dicen no. Y tú los llamas por teléfono al tiempo y te dicen no, nunca más. Hay de todo. Uh-huh. Depende de la situación de cada uno.
1: Dèiem també que des d'aquesta comissió sense tabac també oferiu allò recursos, no?, als propis sanitaris que vosaltres detecteu, no?, a través, crec que hi ha doncs, un servei de vigilància que teniu. No?
2: Hi ha un servei de deshabitació tabàtica des de salut laboral, no?, que el que fem és als professionals sanitaris, quan venen a fer la revisió mèdica, o els que vinguin, no?, pel seu compte, els ajudem a intentar deixar de fumar, no? Els donem unes pautes i...
1: Perquè també els hi feu la mateixa pregunta. Ets
2: Exacte.
1: Fumador?
2: Entre no? la revisió mèdica, una de les preguntes és els seus hàbits, no? Ets fumador? Quants anys fa que fumes? No? Vols deixar de fumar? Vols que parlem?

0: I en el vostre cas, la resposta dels sanitaris davant aquesta possibilitat de us oferir major suport, no? Ajut per deixar de fumar, quin acostuma a ser? És una resposta jo més...
1: Que hi ha molta gent que vol intentar. Bueno, hi ha gent que fa molts intents, això sí, però no tothom ho aconsegueix. El que diem sempre és això, que a vegades al principi costa, però al final és aprendre una miqueta dels errors i ja està, i tornar-ho a intentar més endavant. Mm-hmm. A vegades no és tan fàcil.
2: No, no és fàcil. Però bueno, si otros han podido...
0: Hortènsia, comentaves, nosaltres per les persones ingressades oferim els parxes, no? I ara la Sònia ens comentava, bé, nosaltres per als sanitaris fem un tractament que també es dona a la primària. Si veieu allò una persona que té més dificultat, plantegeu allò la possibilitat de rebre aquest tractament quan surtin i que...
2: Yo me he encontrado con pacientes que la respuesta ha sido muy positiva con los parches, pero reconozco que son caros. Pero es más barato que comprar el paquete de tabaco diario. Entonces yo, en el informe de alta que tenemos que hacer cuando marchan a casa, si yo veo que esa persona está muy predispuesta, que no quiere volver a fumar, que el parche le ha ido bien... Entonces hay parches, depende de lo que tú fumes, tienen 21, 14 o 7 miligramos. Todo depende de la cantidad que fumas al día. Entonces, si esta persona es un mes 21, 3 semanas el de 14 y 3 semanas el de 7... Entonces, en el informe de alta sí que pongo, está con tratamiento de 14 para que el CAP haga la resta del tratamiento. Y yo sí que les he dicho algunos casos que ellos me han insistido, que no quieren volver a fumar, que están muy contentos con el tratamiento y tienen dos opciones, o seguir con el parche desde el alta, desde el CAP, o el médico de primaria les va a dar la
1: citicina.
2: Eso es.
1: Sí, perquè els parxes no estan subvencionats igual.
0: Uh-huh.
1: Clar, al final és diferent. El preu de l'altre medicament sí que és un preu més econòmic, en canvi els parxes és
0: ja està subvencionat.
2: I hi ha pacients que a mi m'han venit a visitar després de l'alta diciendo que han tomado el parche, que yo ya les hablo del comprimido, sí. Y han ido al médico, han tomado, y ellos, la respuesta de ellos es muy buena. Dicen, al segundo día de tomar el medicamento...
1: Se treuen les ganes de fumar...
2: Sí, les molesta l'olor...
1: Exacte, estan més sensibles, no? És una cosa que no percebien, doncs ara ho noten molt més que abans.
2: Y es un tratamiento de 25 días, entonces, bueno, yo creo que... El que quiere, lo puede conseguir.
0: Suposo que després el que cal fer és aquest seguiment per al perill de les recaigudes.
2: Claro.
0: No? Això perquè igual allò, mentre dura aquest tractament, igual aquest medicament és molt efectiu, però la seva eficàcia... No, dependrà també de la teva conscienciació.
1: És un treball que ha de fer la pròpia persona també, no? De recordar sempre els motius per quals vols deixar de fumar, no? Intentar evitar aquestes situacions... o estressants o de perill.
2: Sí. I luego també...
0: Això és un exercici que sempre comenteu, no? Des d'infermeria, allò de dir... T'has de plantejar allò... Quan, no? Si vols deixar de fumar, primer has de tenir allò, aquesta decisió, i fer com un petit, no sé si escrit, però allò de dir per què ho faig, no? Allò de veure aquestes... No sé si en aquestes converses que teniu allò amb les persones que oferiu aquest suport, una de les qüestions és aquestes, no? De fer veure aquests beneficis.
1: Que escriguin quins són els motius per quals volen de deixar, no?
2: Sí,
1: per exemple, i que sempre tinguin en ment aquestes idees que han escrit, no? Que no... Perquè no facin tornar enrere i no puguin tornar a recaure.
2: Y no siempre es fácil, porque yo me he encontrado con pacientes que ellos lo han dejado, que están en esta racha de tratamiento y de dejarlo, pero conviven con un hijo o con una esposa que fuman. Entonces, claro, es involucrar a toda la familia, porque dices, está haciendo esta persona un gran esfuerzo por dejarlo y va a llegar a casa y va a oler a tabaco, va a ver el cenicero, el... Y entonces es involucrar un poco a la familia, ¿no? Y el paciente y la familia marcar unos objetivos a corto plazo que luego sean a largo plazo y que trabajen en conjunto.
0: Y al igual, Hortensia, també estic pensant la situació a la inversa, ¿no? De persones que no són fumadores, que conviuen amb un fumador i que un dels motius perquè aquesta persona deixi de fumar potser és també no la seva pròpia salut, sinó també de les persones amb les que conviu.
2: Sí.
1: Clar,
2: sí,
1: per
2: sí,
1: molt
2: sí,
1: que diguin que tenen la finestra oberta, no?
2: No.
1: Que, vull dir, al final

0: el fum queda impregnat a la casa. Clar, l'ideal seria que una persona deixa de fumar, doncs que acostumi pues, a la resta, no? Si hi ha el fill que fumador, pues, també que intenti deixar de fumar. Si hi ha la parella fumadora, també. Clar, l'ideal seria fer-ho tots
1: junts.
0: Però
1: és difícil, eh? Una persona és difícil, imagínate tot el conjunt de la família. Pero por eso es importante trabajar en conjunto, incluso desde primaria. O sea, el paciente es este, pero lo que le envolta también.
2: Sònia, tu has començat allò dient, jo vull parlar dels vapers, no? Perquè és el, no, el gran repte que tenim ara, sobretot entre el jovent, però entre tota la població, perquè el que comentàvem també amb l'Hortència, no? Segurament tenim un concepte equivocat, no?
0: De lo que és.
2: De lo que és. És la gran lluita que teniu ara en parlar de sa habituació tabàquica?
0: No, principalment... No?
2: És la cigarreta?
0: Exacte, és la cigarreta.
2: I la de liar també?
0: Per professional sanitari, no, principalment és cigarreta. De liar realment hi ha poca gent. I de vapers, els que venen són nois de 17 o 18 anys, que és el que està dient, que està creixent moltíssim i que al final, bueno... Segons l'OMS s'ha triplicat el nombre de consumidors de vapejadors i, bueno, i que més de la meitat dels adolescents ja ho han provat. I el que pot semblar a vegades provar una cosa inofensivament doncs pot portar a un consum diari.
2: Recordem aquesta malaltia nova que ens has dit...
0: L'Evali.
2: L'Evali,
0: sí.
2: Que és això, una obstrucció,
0: exacte.
2: També, no?
0: Exacte, que afecta, s'inflamen els pulmons i això fa que tens dificultat per respirar, tens tos, tens febre...
2: Heu tingut ja alguna mena d'ingrés, allò que... Amb
0: que jo sàpiga cinta... no.
1: Que
0: no.
1: Jo sàpiga tampoc.
0: Això no, però bueno, que d'haver casos n'hi ha. Que passa que el problema és que la gent no és conscient de la realitat que hi ha, realment d'això.
2: Abans, de fet, deies bé, aquesta droga, potser el problema és que no convivim fa tants anys, no?, amb el tabac, que no ho tenim com una droga, com una addicció.
1: Pero lo es, pues... es una adicción, o sea, yo pienso que es una droga que mata a largo plazo y la gente yo pienso que no es consciente o no quiere verlo.
0: Bueno, pero les vapers encara, fins que no passin molts anys, no sabrem tampoc realment
2: l'afectació real,
0: les conseqüències
2: real,
0: que
2: no?
0: pugui haver-hi, no? Realment de l'altre sí que sabem del tabac. Sí. Però bueno, i la gent té que ser conscient que no poden vapejar pues, en centres educatius, en centres, bueno, en parques...
1: En centres terrados,
0: sí. I sobretot en espais tancats, perquè realment si hi ha infants, malalts, dones embarassades, doncs...
2: De fet, aquestes mesures han ajudat molt, no?, que hi hagi bona part de la població que hagi deixat de fumar, això als entorns sense fum.
1: Sí.
2: Tot i que de vegades encara vegis persones que a l'entorn d'un hospital, que és un entorn sense fum, doncs fumi, no? O a l'entorn d'una escola o un centre esportiu, doncs també...
0: Perquè no ho atribueixen a un tabac, no? És com ho veuen d'una manera més inofensiva.
2: O, o perquè estàs a l'aire lliure i penses que això no té cap mena d'afectació, no? En el teu entorn.
0: Sí. Sí,
2: sí. En tot cas, des de, per aquelles persones que doncs estiguin escoltant la conversa, que sàpiguen que quan una persona ingressa en un centre hospitalari, ja sigui l'Hospital de Mollet, m'imagino que en qualsevol centre pot demanar, sí. A no ser que li ofereixin, però que segurament li oferiran, però si no l'ofereixen, poden demanar.
1: Pedir,
2: no?
1: Porque se supone que en cada hospital hay un grupo antitabáquico que lleva ese tema. Entonces, si ellos están dispuestos a no pasar el mono, a no tener el síndrome de abstinencia mientras está ingresado, lo puede decir a su médico o a la enfermera que le va a llevar, se pondrán en contacto con el equipo de Sensafum y por lo menos durante el tiempo que esté ingresado tendrá tratamiento. Eso
0: llavors,
1: es en general.
0: Perquè aquest ja el faria aquest... a través del CAP.
2: A través del CAP es faria el seguiment.
0: Després de l'alta.
2: Aquests tractaments tenen alguna contraindicació amb alguna altra patologia? Jo he de dir...
1: Sí, los parches, por ejemplo, es el de los mejores tratamientos para una persona embarazada, por ejemplo. Y luego hay medicamentos que por enfermedades cardíacas, insuficiencia renal, problemas mentales... hay ciertos medicamentos dentro de relacionado con el tabaco que no se deberían de dar, pero el parche de momento es el más indicado para todo el mundo. Sí, sí.
2: Doncs que arran d'aquesta conversa, si més no, que la gent que ens estigui escoltant, que sàpiga això, que si ha d'estar ingressat, si ets fumador i doncs necessites d'aquest suport per deixar de fer-ho,
1: lo va tenir.
2: Doncs que ho pots sol·licitar, el rebràs, i a més després hi haurà aquest seguiment per part de l'atenció primària, perquè hi haurà aquest contacte. I també els professionals, no, Sònia? També...
0: Exacte, que si volen deixar de fumar, també cada hospital té el seu servei de salut laboral que els ajudarà a passar en aquest procés. I a la resta de personal del públic, doncs sempre podran anar al centre d'atenció primària.
2: Vosaltres teniu allò dades dels sanitaris, allò de si realment cada any teniu doncs, persones que han deixat de fumar? Allò...
0: Jo tinc gent que ha deixat de fumar i ha estat potser 2 anys i ha tornat a recaure. Al final és com alt i baixos. Hi ha gent que ho ha aconseguit i està superfeliç i altres que per motius extres doncs han tornat a
2: en un pas enrere. Però aquesta passa enrere també la hem de viure com una passa endavant, no?
0: Allò de dir... Exacte, com un aprenentatge. Uh-huh. Ja està. Vull dir que no passa res.
2: El millor és intentar deixar-ho, si s'aconsegueix, i si no s'aconsegueix a la primera, doncs tornar a repetir.
0: A la segona, no? O a la tercera.
2: Serà. Però el cas és deixar de fumar, sí. I sobretot allò, el jovent en especial, que vigilin amb l'ús dels vapers, tota la població en general, i també els esnous, has dit,
0: els esnous, sí. Esnous. Que és unes bossetes amb sals de nicotina que es posa sota els llavis. Aquí es fiquen a la geniva i absorbeix directament la nicotina i passa directament al cervell.
2: I llavors, quan te'l venen, també posa que no tenen nicotina o sí que estan obligats, no? A
0: posar... Es venen als tancs especialitzats. Però bueno, no, és un perill que al final són noves formes que van sortint i noves maneres d'enganxar el personal, a la gent jove i adolescent. És un problema.
2: Doncs Sònia Sallent i Hortènsia Marcos, gràcies per posar-nos allò al dia, no?, d'aquestes substàncies i, com no, també d'aquests tractaments, a part de que aquelles persones que doncs, decideixin deixar el tabac ho facin. Els recursos hi són.
1: Gràcies a tu.
0: Moltes gràcies.
2: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Gràcies.
2: Fins una propera.
1: Ciao.

Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia. A Ràdio Premià de Mar comença Freqüència Modulada. Ready? El programa que demostra que els frics també són persones.

0: Molt bona nit i benvinguts un dia més a Freqüència Modulada, el programa que demostra que els frics també són persones. Freqüència Modulada és el magazín d'actualitat i anàlisi sobre el món fric a Ràdio Premià de Mar. Jo sóc en David Tomàs i he assegut a la meva esquerra i tinc un home a la que totes les dones del Tinder cataloguen més d'esquerres que de dretes. Molt bona nit, senyor Martí Sala.
1: Molt bona nit, David. Escolta, la setmana passada gairebé vaig portar tot el pes del programa jo sol.
0: Sí, bueno, va ser especial dels Oscars, tot el de cinema, és lo que tiene.
1: La cosa és tant que vaig escoltar el programa de fa 3 setmanes, el que tu no vas ser-hi, saps?
0: Sí, allò, sí.
1: I m'he fixat en les diferències entre un programa i l'altre.
0: I on vols arribar amb tot això?
1: Bé, que a part de que no ho tornaré a escoltar en mi puta vida, em preguntava si em podries ensenyar algunes directrius per dirigir el programa, per si algun cop cau la desgràcia de que ho he de fer i així no faig el ridícul d'aquella manera.
0: Doncs no és una mala idea, la veritat. A veure, al cap i a la fi tens potencial.
1: Sí.
0: Va, per on vols començar?
1: Home, ja que hi som, jo començaria pel ritme. La queixa més freqüent ha estat que aquell fatídic programa no tenia ritme, ni en la intro, ni en les seccions, ni en les ereccions,
0: sí,
1: ni
0: no,
1: en lloc.
0: No. La veritat és que faltava ritme. Així que ritme, doncs... Va,
1: sí, ja saps, no sé, entrar al moment just després de la sintonia, agilitzar els continguts...
0: Sí, doncs molt bé, molt bé. Rodri, ens ajudaràs o què?
2: Sí, clar.
0: Doncs vinga, tu has de tirar la careta i tu, Martí, entra el temps que et marcaré, d'acord?
1: Vale, vinga, va.
0: Doncs vinga, va, comencem.
1: Molt bona nit, benvinguts un dia més a...
0: No, para. Hi ha un petit problema aquí, vale? Vinga, va, torna a començar.
1: Molt bona nit, benvinguts un dia més a Freqüència
0: Modulada. No, és exactament el meu ritme. Vinga, va, tornem-hi. 5, 6 i...
1: Molt bona nit, benvinguts un dia més a...
0: No, a la meva marca, d'acord? Va, vinga. 5, 6 i...
1: Molt bona nit...
0: No, tot just després de l'orga, vale? Va, 5, 6 i...
1: Molt bona nit i benvinguts després...
0: No, aquest no és el meu ritme, vale? Va, tranquil, no passa res. Vinga, va, som-hi. Et dono la marca, vale? Va. 5, 6, 7 i...
1: Molt bona nit i benvinguts a Freqüència...
0: No, t'avances. Vinga, va. 5, 6, 7 i...
1: Molt bona nit i benvinguts un dia més a Freqüència...
0: No, espera't la meva senyal. Va, preparat? 5, 6 i...
1: Molt bona nit i benvinguts a Freqüència...
0: No, un pèl tard, només una mica. Va, 5, 6, 7 i...
1: Molt bona nit i benvinguts un dia més...
0: T'avances. Va. 5, 6, 7...
1: Molt bona nit i benvinguts a...
0: Tard. Va. 5, 6...
1: Molt bona nit i benvinguts un dia més al Freqüència Modulada, el programa que demostra que...
0: Per què creus que t'he llançat la cadira, Martí?
1: No ho sé.
0: Sí que ho saps.
1: El tempo?
0: T'avances o t'endarrereixes?
1: No ho sé.
0: Que no? Comença a comptar.
1: 1, 2, 3, 4...
0: Com a perdidos! Collons, mira'm a la cara quan et parlo.
1: 4, 8, 15, 16... 4, 8, 15, 16... 4, 8, 15, 16...
0: I ara digue'm, m'estava avançant o m'estava endarrerint?
1: No ho sé.
0: No? Compta de nou.
1: 4, 8, 15, 16... 4, 8, 15, 16...
0: Avançant o endarrerint?
1: Avançant.
0: Així que coneixes la diferència? Mira, Martí, si saboteges el meu programa, et juro que et penso donar tant pel cul que semblaràs Mònica Bellucci irreversible. Així que digue'm, t'avançaràs, t'endarriràs o aniràs al meu puto ritme?
1: Aniré al teu temps.
0: Què posa aquí?
1: El programa que demostra que els frics també són persones.
0: Molt bé, frics, doncs digue'm nom de Pokémon.
1: Agumon, Garurumon,
0: Togemon... I la mare que em va parir! No sabia que acceptessin retrasats mentals a Ràdio Premi de Mar. No saps la diferència entre un Pokémon i un Digimon? Tampoc friqui ets! De què va aquesta notícia?
1: Star Trek.
0: I aquesta altra?
1: Sony PlayStation.
0: Dóna'm l'entrada al programa.
2: A Ràdio Premi de Mar...
0: Què? Comença... Ara vols ser la taula de so? Ja és el primer que posa el guió, joder!
1: Molt bona nit i benvinguts a Freqüència Modulada.
0: Para! Ara respon la meva pregunta. T'estaves avançant o t'estaves endarrerint? Contesta!
1: Avançant.
0: Per favor, no ho puc creure. Què passa? Que ets un d'aquests d'una sola llàgrima? Tinc pinta de tenir un puto doble art de Sant Martí pintat a la panxa com un os amorós? Fas pinta de ser una rosa fa pasta, no un locutor de ràdio, oi? T'importa una merda ser fric, veritat?
1: Sí que m'importa la ràdio.
0: Ets una rosa agafapasta o un locutor de ràdio?
1: Una rosa agafapasta.
0: Perdona, com dius?
1: Una rosa agafapasta.
0: Digue-ho que et senti tota l'audiència.
1: Sóc un agafapasta.
0: Més alt!
1: Sóc un agafapasta.
0: Més fort!
3: Sóc una rosa que fa pasta!
0: Ets un pòsser inútil, sense amics, que no ha entrat mai un Starbucks perquè, a més, és un ranci, que té la poma del seu mag pintada amb rotuladors carioca i que està plorant i moquejant sobre el meu micròfon com un puto ratkit quan el maten al Call of Duty. Així que, almenys, sigues sincer amb tu mateix i digues per última vegada que ets ben fort!
3: Sóc una rosa que fa pasta!
0: Rodri, tu tens tot preparat?
4: Sí, sí, i tant.
0: Doncs comença a llegir més còmics i a jugar a videojocs si vols dirigir aquest programa alguna vegada, Martí. Doncs vinga, prepara-ho tot perquè Rodri tira la sintonia, que aquí ara comença la freqüència modulada al meu temps i com a mi m'agrada.

0: I, Rodri, de lo de no posar frase al principi del programa, ja en parlarem després.
1: Però...
0: No. Bueno, va, i a tots els altres... Oh, hòstia, estic...
2: Jo anava a començar a parlar de les notícies, però estic acollonit ara mateix.
0: És que he sacat el Hulk que llevo dentro i no veies.
3: Jo estic muntant trinxera aquí, a la peixera.
0: Hòstia, m'estic deixant la veu, així que... Si veieu que en algun moment del programa perdo la veu, és que no es pot cridar tant.
2: Si en David perd la veu en el programa, sabrem què és, que no es podia cridar tant.
3: A mort d'afonia.
0: Morir d'afonia. Doncs...
2: Bueno, podríem començar, no, per això?
0: Sí, podríem començar perquè avui el programa ve carregadet, que sembla los Reyes Magos.
2: Així que, públics, però no que sembli, no us espanteu, que avui disfrutarem. Sí, avui hi ha molta estona per safrets.
0: Avui hi ha teca. Va, tira!
2: Sí, acabant de dir això, queda una mica irònic que posem aquesta música, no?
0: Sí, perquè ens agradaria començar amb una mala notícia, perquè així ens ho traiem de sobre i acabem amb un bon sabor de boca amb la resta del programa. Però hem d'anunciar una trista notícia, Martí, sisplau.
2: Sí, com haureu sentit ja, el senyor Leonard Nimoy, conegut sobretot per la seva memorable interpretació Star Trek com és poc, va morir el passat 27 de febrer als 83 anys per causa d'una malaltia pulmonar obstructiva crònica. Doncs bé, a banda del seu memorable paper, va dirigir dues pel·lícules de Star Trek, o sigui, de totes les que hi ha, dues són d'ell, i tres comèdies, una d'elles que va ser la més taquillera del 87, curiosament, que es diu Tres homes i un bebé.
0: Amb el Tom Selleck, és possible?
2: No, Corramos un estúpido velo en aquesta pel·lícula que va fer.
0: És que em sonava que el Tom Selleck va participar en una d'aquestes. No?
2: Ah, en una d'elles sí, però em sembla que no era la del bebé. Eh?
0: Vale, vale.
2: També va gravar un disc de folk experimental.
0: Això és curiós, si més no.
2: Titulat Mr. Spock's Music... From Outer Space, exacte. I va escriure dos llibres. El primer es deia I'm Not Spock i el segon es diu I Am Spock.
0: Té una mica cachondo, també.
2: Bueno, el separen 20 anys, la diferència, el 75 i el 95. Jo crec que el tio se'n va desdir després. O sigui, va dir, coño, igual si lo soy. I va treure el del 95.
0: M'ha llegat el rumor que a lo mejor soy Spock.
2: Exacte. També va interpretar molts altres papers, no? I va realitzar importants cameos, com el de Big Bang Theory o les últimes pel·lícules de Star Trek, no?
0: Sí, exacte. Jo estic cascat, bé, per part de... pel que fa als videojocs, els jugadors de Star Trek Online es van reunir la mateixa nit on es va donar a conèixer la notícia per mostrar els seus respectes al conèixer i entrar-se de la mort de l'actor. Després de fer pública la tràgica notícia, prop de 1.000 jugadors van viatjar de forma espontània al planeta Vulcà de dins del joc, que recordem que és un MMORPG de... tipus World of Warcraft i aquestes coses.
2: Sí.
0: Per retre un homenatge virtual a l'actor Leonard Nimoy.
2: Sí, recordem que sí, quan el senyor Michael Jackson va morir, hi havia concentracions a les places, no sé on, aquests no, van anar al videojoc, van anar al món en concret, es van reunir tots de manera esporàdica.
0: Vulcan, on és originari el senyor Spock, i es van juntar allà. Per la seva part, Cryptic Studios, que són els creadors del joc, han confirmat que rendiran homenatge a l'actor posant una estàtua de Leonard Nimoy i el doctor Spock en homenatge dins del joc perquè tot el que hi passi, tot el que hi jugui pugui anar...
2: David, m'estàs fent patir, deixa'm seguir a mi, sisplau. Perquè amb aquesta veu, carinyo, estic patint més.
0: Hòstia,
2: jo que tu, eh?
0: Però se m'ha cascat molt, no?
2: Sí, has quedat així a fumudet, eh?
4: Ets un nena, no estàs fet per ser un sergent!
2: El J.K. Simons això no ho va dir, els Oscars. Després vaig haver-me d'estar fent llit durant mesos, no?
0: Sí, hauré de fer gargares amb alguna cosa.
2: Doncs el productor executiu de Star Trek Online, Steve Ricosa, explicava que en els fòrums oficials, que una vegada més, bueno, ell va dir vull expressar el meu condol als amics, la família i als fans de Leonard Nimoy. Tots en críptic estem tristos en assabentar-nos de la seva mort i volem assegurar-nos que mai s'oblidi el seu impacte cultural com a home i el paper que va interpretar. És per això que l'equip de Star Trek Online implementarà un memorial in-game a Spock i Leonard Nimoy aquest dijous. M'ha quedat molt TV3 això, aquest dijous.
0: No, és que serà aquest mateix dijous d'aquesta setmana.
2: Aquest dijous, sí. O sigui, demà, amb el nostre manteniment habitual, no?
0: Exacte, faran manteniment de servidors i inclouran aquesta...
2: Val a dir que el senyor Leonard Nimoy no és... És un cas curiós perquè no és que es quedés encasellat amb l'actor, sinó que va crear un personatge. O sigui, va crear un personatge, va crear una tendència... No una tendència, va crear una icona.
0: Sí.
2: Va crear una icona que tots admirem i que ell, si volia, se'n desvinculava, però ja li estava bé, no? Bueno, és un cas curiós, en fi, et trobarem a faltar.
0: Des d'aquí, el nostre pèsam a tots els fans, senyor Leonard Nimoy, Larga vida i prosperitat.
2: Larga vida. I ara, fora aquesta marxa fúnebre, que passem a una secció que inaugurem avui mateix, que es diu la secció Fent Amics. Si jo us digués aquests noms, Michael Bay, Saving Christmas, Cameron Diaz i Nick Cameron, què pensaríeu que puc estar dient? De què estem parlant? Què podria ser?
0: La llista de compra d'un traficant de coca.
2: No, senyor. Estem parlant dels Premis Razzie.
0: Ah, bueno, aquesta era la meva segona opció.
2: Sí, perquè aquests van ser els noms que més van circular per la sala quan es van donar els anti-Oscars fa una setmana i mig. Bé, el primer, és a dir, Michael Bay, va ser premiat per la seva valoradíssima feina a Transformers, l'era d'extinció.
0: Lo de valoradíssima...
2: Jo me n'enric de valoradíssima, però va ser la més taquillera de l'any, eh?
0: Sí, bueno, a veure, normalment, ja sol passar que en els Razzies la pel·lícula més taquillera també és la que s'emporta més pals.
2: Sí. Perquè... Igual és per enveja, no?
0: No, a veure, és... van a lo palomitero, van a lo fácil...
2: Sí, i, no, en aquest cas, almenys, era això, no? Aquesta Transformers d'extinció, doncs, es va endur el premi a pitjor pel·lícula. I la Megan Fox a pitjor actriu secundària, no? Això per el cas de...
0: Però no sortia Transformers, no, Megan Fox.
2: D'extinció.
0: Megan Fox no sortia Transformers.
2: A l'última sí, no?
0: Diria que no.
2: Doncs Megan Fox, en tot cas, es va endur per...
0: Per Megan Fox.
2: Per algo seria, no?
0: Algo haria.
2: Exacte, algo haria. Megan Fox va ser premiada com a pitjor actriu secundària. D'altra banda, Saving Christmas, que es va endur pitjor pel·lícula, també va rebre el premi a pitjor actor.
0: Com? A veure, espera't.
2: Digue'm.
0: Transformers?
2: No va guanyar Transformers. Va guanyar Michael Bay com a director de Transformers.
0: Vale. Com a director, Michael Bay per Transformers.
2: Ah, exacte.
0: Com a pel·lícula?
2: Saving Christmas. Val. I el senyor Kirk Cameron va ser premiat com a doblement, eh? Primer com a pitjor actor de la pel·lícula i després com a pitjor combo.
0: Pitjor combo,
2: que en aquest cas era ell i el seu ego. D'acord?
0: M'encanta.
2: Hi havia combos en plan dos actors mal escollits, coses així, no? En aquest cas no, era ell i el seu ego.
0: Sí, em sembla recordar que quan es va estrenar la de... Ara ja no em sortirà.
2: Ai, això... Digue'm, donen pistes, donen pistes.
0: Això és tan poc professional.
2: Donen pistes. Corre, que ja ho diré.
0: De ciència ficció amb el... No, amb el Will Smith i el seu fill.
2: Ah, sí, home, no, la de Earth, bueno, no sé què. Sí.
0: Em recordo que quan va ser l'any de les Razzies...
2: Sí.
0: Aquesta pel·lícula del Will Smith es van inventar la categoria de pitjor pare i fill en una mateixa pel·lícula.
2: Ah, això, sí.
0: Em fa molta gràcia que els Razzies cada any...
2: Estem parlant de la Nick Shyamalan,
0: Sí,
2: estem parlant de la directora d'aquella.
0: Em fa molta gràcia que els Razzies tots els anys s'inventin una categoria per premiar coses.
2: Ara hi arribarem aquí, eh? Ara hi arribarem aquí. Doncs el senyor Kirk Cameron va guanyar a pitjor actor i a pitjor combo amb ell i el seu ego. Imaginem-lo si donava per la cosa. I... la senyora Cameron Diaz, acabem amb això, es va endur el guardó a pitjor interpretació per Noi 203 i Sex Tape, és a dir, dos pel·lis.
0: Dos premis?
2: Dos pel·lis.
0: Bueno, el mateix premi per dos pel·lis o d'un
2: llibre? El mateix premi per dos pel·lis. Ho has fet fatal. Aquí i aquí. No te'n salves de cap de les dues. D'altra banda, és curiós perquè es va inventar una secció aquest any també, com ha dit el David abans, que és la secció Redención.
0: Ah, coño, ¿y eso?
2: Bueno, doncs perquè van dir, home, és una secció especialment per gent que han premiat i que creuen que ara lo está haciendo bien.
0: Ah, vale, mica nos vamos a meter la lengua en el culo.
2: Una mica és secció això, sí. Clar, quin actor, ja que tothom deia, per l'amor de Déu, que algú el mati, que últimament has dit... No és que ho faci bé, però ha fet coses interessants.
0: Hòstia, no, ara no em ve amb el...
2: Senyor Ben Affleck. Senyor Ben Affleck segueix sent Ben Carapalo Affleck, però, com a mínim, com a director, ha demostrat ser bo. I, a més, a Perdida, Gone Girl, del David Fincher, fa un bon paper.
0: La veritat és que sí, com a director, embargo, es va redimir.
2: Clar, per tant, han donat el premi a redenció al senyor Ben Affleck. I bé, de moment això és... Encara hi ha més. Em descuidava de dir que Annie va ser premiada com a el pitjor remake. Vale? De manera que... Podem estar contents aquest any.
0: El tema dels remakes, els reboots, properament hi haurà hòsties, eh?
2: Sí, igual no hi cabran, eh?
0: No hi cabran
2: en els Razzies. De manera que aquí ho tenim, aquest és el resum dels senyors Premis Razzie. Esperem que l'any que ve siguin encara pitjor.

0: Tenim un doblet de pel·lícules que es de sagues que es continuen. Però comencem per la més antiga. Ja fa dies que s'està parlant de l'aclamat director de Distrito 9, Neil Blomkamp, es farà càrrec d'una nova entrega de la saga Alien.
1: Ojo peligro, eh?
0: Ojo peligro. Clar, però hi ha molts temes, eh?
1: Sí, perquè primer, aquí hi ha hagut polèmica.
0: Hi ha hagut polèmica. Jo el primer tema que se m'acudeix és que és una saga que, segons com, podíem entendre que estava tancada. Per què? Perquè després l'últim que hem tingut ha estat l'última incursió... o sigui, l'últim que hi ha hagut més semblant a Alien ha estat el Ridley Scott en Prometheus.
1: Ara, si no m'equivoco, i creu-me que no m'equivoco perquè és una saga que la tinc molt escolta, molt vista, l'última, la d'Alien Resurrection,
0: sí,
1: terminen que aterren a la...
0: Acaben que aterren a la Terra. Sí, senyor.
1: Perquè si...
0: Sí, senyor. Bueno, no, llavors... no aterren per això allà, veiem que estan per sobre de la Terra.
1: Bueno, acaba que arriben a la Terra, sí, amb la qual cosa Ripley encara està viva.
0: Sí.
1: No sé si continuaran amb els mateixos actors, amb la Winona Ryder i tot.
0: Clar,
1: això.
0: La història està en que el senyor Ridley Scott va dir «Voy a volver a Alien». I li van dir que era una continuació i va dir «No, por Dios, no estoy loco, voy a hacer una cosa que pasó antes».
1: I ho va arreglar.
0: O sigui, sí, exacte. Ara arregla-ho.
1: Jo no sigo esa mierda, voy a hacer una mierda más grande todavía para poderla continuar yo luego.
0: Clar, al marge de la refici que va sortir d'allò, al marge d'això, això podia donar a pensar que es donava per tancada la saga. En plan, fuera, sí, ahora si hacemos algo, pues no. Ha arribat el senyor Neil Blomkamp i ha dit «Voy a hacer película de esto que continuará». Serà una continuació de la saga.
1: Mm-hmm. Així que tenim Alien 5.
0: Tenim Alien 5, i la senyora Sigourney Weaver, precisament, que acaba de treballar amb ell, amb el director Neil Blomkamp, que com hem dit és el director de Distrito 9, acaba de treballar amb ell, amb Chappie, tornarà a encarnar a la senyora Teniente Ripley.
1: Bueno.
0: Vale? A més, l'actriu ha dit que està molt encantada de treballar amb el director, que segons ella hi entén el gènere com ningú. No?
1: És veritat que Winona Ryder se la recordarà sempre.
0: Winona Ryder?
1: Ai, Winona Ryder. Sigourney Weaver,
0: sí, no.
1: Pel seu paper de la Tinent Ripley.
0: És així, és així. Però clar, és cert que Blomkamp no ha fet altra cosa que tantejar el gènere de ciència-ficció, no? Va començar en Distrito 9, després va fer una...
1: Elysium.
0: Va fer Elysium. L'última és aquesta de...
1: Chappie.
0: De Chappie, del robotet aquest que veurem al març, el 13 de març, no?
1: Però... Per circuito! Continua.
0: Sí. Però, clar, estem parlant d'Alien, que és paraules majors, eh? Jo no tinc massa clar si un mindundio com aquest, perdó, si un director com aquest, volia dir, és capaç de ficar-se en aquesta camisa d'onze bales.
1: Jo haig de dir que Distrito 9 m'ha semblat una molt bona pel·lícula.
0: Jo haig de dir que a mi no.
1: Bueno.
0: Fa pocs dies, a més, el director va confessar la seva preferència, aquí hi ha la carn,
1: exacte,
0: per les dues primeres entregues de la saga, és a dir, la de Ridley Scott i la de James Cameron, Alien i Aliens.
1: Llavors...
0: D'aquesta afirmació, bueno, es va arribar a la participada conclusió de que la nova entrega continuaria Aliens i que passaria per sobre, o sigui, que es passaria pel forro Alien 3 i el Resurrección. Bueno, aquí les xarxes van esclatar.
1: Se lió parda.
0: Se lió parda, no? Oh, ha dicho que no, que hará la tercera parte como si no hubiera tercera y quinta ya, que será una continuación de Aliens. Clar, després de l'esclat de tot això, Blomkamp ha dit, tranquils, jo no dije esto, solo dije que me gustaban.
1: A ver, flipaos.
0: A ver, exacte.
1: Que lo sacáis todo de contexto.
0: Clar, és veritat que el que sí que podia confondre una mica és que va dir m'agradaria que poguéssiu mirar la 1, la 2, o sigui, Alien, Aliens, i la meva.
1: Però, a veure, però les
0: però,
1: com
0: xato,
1: són.
0: Ara mismo, en la quarta, si dius, com has dit ara, que no te les petaràs i que les respectaràs, tens un alien, xato. La Sigourney Weaver és un alien, que l'han clonat.
1: Híbrid.
0: És mig alien i mig persona i l'han clonat. ¿Cómo coño encajas esto sin que sea necesario ver la 4, la 3 y la 4?
1: A veure, jo crec que refereix bàsicament a que agafarà el to...
0: L'estètica, sí, l'estil, sí.
1: Perquè al Jean Pergenet se li va anar molt l'olla.
0: Una mica, sí, una mica, sí, sí. Clar, tenim, això sí, una nova entrega d'Alien protagonitzada novament per Tinent Ripley, que està fortament anclada a Alien i Aliens abans que les terceres i quarta entregues, no? Uh-huh. Tant pel que fa a la continuïtat com a l'estètica i l'estil. Això és el que et sembla que tindrem. La pregunta del milió és com carai s'ho farà, com hem dit, no, per connectar les dues primeres, tenint en compte que, segons la quarta, la protagonista és meitat alienígena.
1: Exacte, que era el que dèiem abans.
0: Sense una data d'estrena fixada per aquesta pel·lícula, està previst que s'estreni el 2017. Vale? Als Estats Units.
1: Bueno.
0: Bueno, com hem dit, vindrà de la mà d'un director que, pel que sembla, té més criteri que talent, no? Perquè li encanten les dues primeres, bé, les altres dues no, fantàstic. Ahora que has hecho, millor que no en parlem.
1: Bueno, tampoc està tan mal.
0: La senyora Sigourney Weaver, diem, doncs, està encantada de la vida amb treballar amb ell. Ell diu que està encantat de la vida amb fer aquesta pel·lícula. Ara esperarem el 2017 a veure què passa.
1: Doncs vinga, continuem.
0: I mentre els aliens lluita la seva batalla, Marvel continua també amb lo seu. centrant-nos en aquest cas...
1: Que també tiene lo suyo.
0: Tiene lo suyo. Centrant-nos en aquest cas amb el cas de Spider-Man. Després d'anunciar que es faria un reboot que eliminaria del mapa l'última saga iniciada, els nous rumors apunten a que Drew Goddard, que és el director de La cabaña en el bosque...
1: I guionista de... Bueno, era guionista de Buffy, si no recordo malament.
0: Ara anirem en això.
1: Perdó.
0: Sí, s'encarregarà de dirigir la nova pel·lícula sobre l'home aranya. El Drew Goddard és un gran col·laborador del senyor Joss Whedon.
1: Mm-hmm.
0: Val? Vull dir, van molt juntets, sempre estan fent coses junts i, per tant, com tu dius, amb Buffy estaven els dos treballant juntets.
1: Me'ls acabo d'imaginar ara dando un paseo por el parque cojitos de la mano.
0: Exacte.
1: En plan de, Josh, dime coses guarres.
0: Sí, sí, sí. Aleshores parlaven dels ous de les aranyes de l'Spiderman i aquestes coses.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Però clar...
1: L'hombre caranya.
0: Clar, clar, clar. El tema és que si estem parlant de Marvel i estem parlant de Whedon, és normal que el Whedon digui, tengo un colega por aquí, tira el cable, saps? Plaga! I vinga, el senyor Drew Goddard i el tenim amb la seva pel·li. El que també s'ha dit és que el títol serà The Spectacular Spider-Man, no? El que és el títol d'una de les sèries dels còmics dels superherois.
1: Correcte.
0: Que en aquest cas, aquesta sèrie és protagonitzada per Peter Parker. Una dada interessant que hem de tenir en compte és que The Spectacular Spider-Man va sortir com a col·lecció alternativa als anys 60, quan el senyor Stan Lee va dir, vale, estoy con The Amazing Spider-Man en Marvel, voy a hacer algo que me dé más libertad. O sigui, faré una cosa amb més llibertat que no estigui tan lligada a la saga de Marvel amb tot el que això comporta. I li van retirar del mercat de seguida. Vale, vull dir, va fer dos números. El tema és que ara mateix teníem un director, que era el Mark Webb, que havia fet The Amazing Spider-Man 1 i 2.
1: Hmm.
0: Que el nom era un homenatge claríssim a la saga dels còmics The Amazing Spider-Man. Sí, o sigui...
1: de fet, mostra és que van començar parlant amb la Gwen Stacy.
0: Exacte.
1: I no amb...
0: Exacte, amb exacte, exacte. Clar, que es comenci posant aquest títol d'un còmic, d'una saga de còmics tan clara com és The Amazing Spider-Man, i que ara, quan volen fer el reboot, diguin, doncs nosaltres, d'espectacular Spider-Man, és quasi una mostra d'antisistema, no? Doncs nosaltres encara anem més a ser fidels a Stan Lee.
1: Bueno, sobre aquest títol es rumorejava molt la inclusió de Miles Morales,
0: sí,
1: que és el Spider-Man de l'univers Ultimate.
0: Exacte.
1: El dir aquest nom...
0: Que seria The Spectacular Spider-Man.
1: Hi ha molta gent diu que, bueno, que van a tornar a Peter
0: Parker.
1: Que això
0: dona per fet, no?
1: Sí, tornaran a un Peter Parker, però el que han deixat ja molt clar és que no... El tema reboot no és potser ben bé molt exacte, perquè no tornaran a explicar, no tornaran a matar el tio Ben.
0: Ja ho va dir, de fet, el senyor Cuya, que això de reboot.
1: Sí, exacte.
0: Ja ho va dir ell. Doncs és molt curiós el fet, no?, que m'hem dit, de que Mark Webb digués això i que els altres diguessin d'espectacular. És quasi com una guerra. Aleshores, d'altra banda, també s'ha parlat de la involucració que aquesta pel·lícula tindrà l'univers cinematogràfic de Marvel. Clar, els últims rumors semblen indicar que podrem veure juntament a Spider-Man amb Iron Man.
1: Sí.
0: No? El que potser voldria dir, si fos veritat, que apareixerà a la pel·lícula de Capitán América Civil War. Val?
1: És que el tenen que fotre amb calçador i no sabem exactament com anirà.
0: La segona de Los Vengadores ja està rodada, per tant, aquí
1: sí,
0: no hi serà. Per tant, lo següent de l'Iron Man, que és l'única possibilitat que hi ha, és amb Civil War.
1: L'opció més estesa és que a Civil War anava a sortir Black Panther, Pantera Negra,
0: sí, sí,
1: que anava a fer el que feia el Spider-Man als còmics, però com que ja tenen el propi Spider-Man, es patanant el Black Panther,
0: quan
1: tu t'esperaràs... Vete al banquillo de nuevo,
0: sí,
1: y espérate que te llames.
0: Hi ha una altra línia de rumors que asseguren que el fet de que Peter Parker torni a ser Spider-Man, és a dir, que Spider-Man vulgui dir Peter Parker i no aquell altre personatge, no treu que sigui negre. És a dir, diuen que podria ser que fos un Spider-Man negre. De fet, hi ha qui diu que 95% de possibilitats de que serà negre. Podria ser, hi ha còmics que sí ho són.
1: Jo crec que... És que d'això, que encara no se sap exactament, però si aposten per un actor de color, evidentment, l'opció més lògica serà que fessin a Miles Morales. Però, en fi...
0: Encara hi ha un altre tema. Per això, que és si Spider-Man apareix a Civil War, el veurem sense màscara o no. Podria ser que aparegués allà amb la màscara i no sabíem quin actor serà.
1: Ah, això, hòstia, doncs seria una bona jugada. Aquesta.
0: Això podria passar. I aleshores haurem d'esperar fins al juliol de 2017, no?, per saber-ho. Mentrestant, recordem que Sony segueix tenint més o menys alguns drets de l'Spider-Man,
1: sí,
0: i la intenció de fer dos pel·lis del món d'Spider-Man, que són la del Venom i la de los Seis Siniestros.
1: Sí, siniestros,
0: per tant, què coño haran con el personaje quan
1: no
0: esto
1: sé
0: sea de Marvel? Què faran amb la saga si aquests Seis Siniestros i Venom formaven part de les dues primeres de Spider-Man? En fi.
1: A tu cosa.
0: Vull dir, els rumors estan servits, xatos, plats
1: sí,
0: calentons
1: sí,
0: de safrets
1: sí, bueno,
0: i de comentaris.
1: Lo de Spider-Man...
0: No ho desaprofiteu, per favor, que ja per parlar molt en plan...
1: Lo de Spider-Man té molta tela. Va, continua, que sembla
0: superbé.
2: Welcome to the fascinating world. instruments on records.
0: Això, permet-me dir-ho molt ràpid, pot substituir Tani Kilimanjaro del clarinet, tota aquesta frase?
1: Bueno, aquesta intro mola.
0: Molt, molt.
1: Avui, a la secció de videojocs, parlarem de Peter Molinex, alias Molinete, perquè Peter Molinex, que és possiblement el dissenyador de videojocs més bocazes de la indústria, ha decidit que es retira de l'escena pública.
0: Que això que és l'equivalent a si la Belén Esteban, no? Digués.
1: No, perquè et facis una idea, molt entre cometes, Peter Molinex podria ser el Lars von Trier dels videojocs. És un, si lo que dices está bien, pero es que luego lo que haces es una mierda, que es para darte de hostias.
0: Ah, per tant, és al revés.
1: Sí, bueno.
0: És al revés, el Lars von Trier és lo que dices es para darte de hostias, lo que haces está muy bien.
1: Sí, però després de...
0: Bueno, clar.
1: De l'última...
0: Clar. Després de la segona meitat de l'última, bàsicament.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Bé. Posem-nos en context. Peter Molinex, que és creador de grans videojocs com Populous, Black and White, o Team Park, Team Hospital, o la saga Fable, ha decidit deixar de parlar amb la premsa i desaparèixer dels mitjans de comunicació. No deixa la indústria, seguirà fent videojocs, però ja no pensa donar més declaracions a la premsa, degut a certes amenaces de mort que ha rebut tant per ell com a la seva família i l'allau de crítiques que ha rebut per part dels mitjans. Que tot s'ha de dir que han sigut moltes degudes a les seves bocaxanclades que deixa anar.
0: Ell, que seguirà fent videojocs, vol dir que seguirà dirigint, produint, com va
1: sí,
0: això?
1: Sí, seguirà creant jocs, però...
0: Ell és director de jocs?
1: Sí, sí, sí.
0: Vale,
1: sí.
0: Vale.
1: Té el seu estudi, i tu en tens focals, i ell fa videojocs. El problema de Molinex és que, tot i tenir molt bones idees, doncs, se viene arriba i es deixa endur per les emocions...
0: Fa com els d'Aquarius, se viene sí. Arriba.
1: Exacte, i en plan de... Bo, tio, que mi juego va molar mucho, tio. Mi juego... Plan de... I és en plan... No, Peter, tranquilo.
0: Tranquilo.
1: ¿Vale? Porque, que quizá esto no se puede hacer. Plan, ell té moltes idees al cap i potser moltes... El problema és que moltes no s'acaben fent i és decepció rere de la secció.
0: El joc mola molt al seu cap, però quan hi juguem tots...
1: Sí, exacte. Diem,
0: baja la rana.
1: Sí, molt correcte. Molinex és conegut per vendre fum. I la veritat és que ho s'ha fet molt bé. O sigui, les coses com són, el tio vale. Vende humo, però, o sea... Tiene una fàbrica de xurros i ven de humo.
0: I els xurros se'ls fot ell.
1: Sí. No, el cas és que els ven. I els ven molt bé, eh?
0: Ah, vale. Jo pensava que venia només el fum i els xurros se'ls fotia
1: no.
0: Ell.
1: Els casos més sonat són els del Fable, que el tio deia que veuríem créixer el personatge des que és nen fins que és adult. En el joc passa, sí, però amb talls darrere. I ara, de repente, és adulto! I ja, sí, vale.
0: Per tant, no és que vegis créixer.
1: No, que els teus actes tindrien moltes conseqüències. Plan de, que el final del juego puede cambiar muchísimo si eres bueno o eres malo. Y no.
3: Mentira.
1: I la boca xanclada de Fable més gansa era que deia que fins i tot podies veure com creixien els arbres a mesura que anaves jugant. Va!
0: Però què cafre, no?
1: Però què animal? El tio les va deixant anar i en plan de... Yo lo suelto.
0: Si por decir que no quieren.
1: Sí, exacte. El tio va crear hype. Per exemple, va ser protagonista del Project Milo, a la presentació del Kinect. Quan es va presentar el Kinect a la premsa, el tio va treure una demo tècnica que sortia un nen i es veia com interactuaves amb ell, tenies converses, et responia a les teves preguntes, li ensenyaves un dibuix a la càmera l'escanejava...
0: Sí, estem dient tot això, ho fas tu realment, eh? No el teu personatge del joc, no. Tu agafaves un dibuix, ensenyaves a la càmera,
1: exacte.
0: Tu parlaves amb ell...
1: I veies com el nen agafava el que tu havies ensenyat i en feia una còpia hòstia, dibuixada.
0: Hòstia.
1: O sigui,
0: tot això era mentida, no?
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Aquest pont de la segona Pasqua ha estat marcat per la calor, que ha fet que s'omplin aquest cap de setmana les platges i zones turístiques de tot el litoral català. Precisament amb aquest escenari climatològic favorable, al sector turístic i hoteler afronta amb especial optimisme l'arribada de la temporada d'estiu. Precisament ara és moment per revisar la previsió del temps que ens espera durant el que queda encara d'aquest pont de la segona Pasqua. Marc Jaureguizar, bona tarda.
6: Hola, què tal? Acabem ara sí el cap de setmana que estan marcats sense cap mena de dubte per ser unes jornades de molta estabilitat, d'un ambient molt assolellat al conjunt del país i amb unes nuvolades que han tornat a aparèixer aquesta tarda a la zona del Pirineu i Prepirineu. Amb unes temperatures que s'han disparat també a les hores centrals del dia, sobretot a tres sectors ben diferenciats, a l'interior de les comarques de Girona, al Pla de Lleida i també l'interior de les Terres de l'Ebre, on hem tingut valors que han superat amb escreix els 33 Penedès, 34 graus. Per tant, jornada molt càlida, on les valls del Pirineu també hem tornat a assolir els 30 graus. De cara a demà, dilluns, començarem una nova setmana amb la mateixa dinàmica. Molt de sol durant tota la jornada i temperatures càlides a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint. Que tingueu bona setmana.
5: Parlem de Rodalies, ja que els usuaris de la línia R11 que connecta Barcelona amb Portbou han iniciat una campanya de recollida de signatures per denunciar el deteriorament del servei de Rodalies de Catalunya. Sota la plataforma ja n'hi ha prou reclamant que els trens de Rodalies regionals i mitjana distància siguin gratuïts mentre no se solucionin les incidències, manca d'informació i retards a les línies que asseguren pateixen diàriament des de fa gairebé 2 anys. I en plena de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut avui precisament un home de 44 anys a Juneda per suposadament haver agredit amb una arma blanca el seu company de pis, segons ha avançat el diari Segre i ha confirmat l'ACN. Els fets han passat en un habitatge del carrer Font, passats 5 minuts d'un quart d'una del migdia en el marc d'una baralla entre els dos convivents. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I encara en un altre, en plena de successos, una persona ha resultat ferida per arma de foc a la matinada d'ahir dissabte pels vols de 4:45. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets i la vida de la víctima, que va ser traslladada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, no corre perill, segons expliquen les mateixes fonts. I parlem d'esports, i parlem en concret del Barça, que ahir va guanyar la seva quarta Champions femenina després de superar a la final a l'Olímpic de Lió per 4-0. Precisament d'aquí una hora, l'avinguda Maria Cristina de Barcelona està previst que comenci la festa de celebració d'aquest títol. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
4: Jordi Portós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
7: Benvinguts a una nova edició de Perifèries. L'Aleix Alari, el control de so, com sempre, i el Jordi Tortós aquí al micròfon. I per endavant, una hora que avui volem dedicar a autèntics artistes, grups, propostes perifèriques, rotundes, vocacionals.

Què us sembla? Hem començat amb guitarres amb potents, elèctriques, i amb una dona, precisament, que està a punt de fer 76 anys i acaba de publicar el seu últim àlbum. L'àlbum es diu Freedom i ella és Suzy 4. Aquells que van viure als 70 la reconeixeran o se'n recordaran perfectament d'ella. Una dona nascuda a Detroit que va triomfar fonamentalment a Anglaterra i a Austràlia, l'Anglaterra del glam i l'Austràlia a la que ACDC havia obert un camí per l'anomenat hard rock. Però en un món tan masclista com era el del rock, ella sempre va acabar sent una certa, una perifèrica, diguem-ho així clarament. Per tant, és d'admirar que a punt de fer 76 anys continuï endavant amb àlbums com aquest Freedom, on estava aquesta cançó amb la que hem obert el programa d'avui, Little Miss Lovely. I si parlem de perifèrics, perquè avui el nostre programa va de perifèrics vocacionals, el més perifèric dels Beatles era, sens dubte, Ringo Starr.

Doncs 85 anys, sí. Ringo Starr, que acaba de publicar un àlbum, Long, Long Road, en el que està aquesta cançó It's Been Too Long. I realment, quan estàs al costat de gent com George Harrison, John Lennon o Paul McCartney, no et queda altre remei que acceptar que ets un autèntic perifèric. I així ho ha sigut sempre, però sempre ens ha caigut molt bé, perquè si ens agraden els perifèrics, el Ringo Starr és el nostre perifèric més famós, més popular i de més llarga carrera. Però sempre un personatge interessant. El disc està produït per Timon Barnett, per això sona també, i col·laboren gent com Sam Vincent o Cheryl Crown a les veus. I si ara tornem una mica als més joves perifèrics vocacionals, ens quedem amb un personatge que es diu Penny Arcade.

Era un personatge del que apenas sabien gaire cosa, i ara sabem que havia tocat amb bandes com The Proper Ornaments, Ultimate Painting o Veronica Falls. Però aquest, no sé, és el seu segon àlbum, ens demostra que aquí hi ha un talent bastant interessant, molt perifèric, molt allunyat de desitjos de triomf, i la veritat és que proposa un estil de cantautor allunyat de la producció molt brillant, amb un estil absolutament simple i directe, amb melodies que a fi de comptes són el més important. És a dir, es pot demanar ser més perifèric? Kevin Morby ens ho demostra també amb una carrera més llarga, 10 LPs, i acaba de publicar un excel·lent DC àlbum, Badlands.

0: Doncs Badlands es diu aquest nou treball, el de ser que nosaltres li tenim comptabilitzat, de Kevin Morby, aquest nord-americà, que ara sembla que per primera vegada la premsa anglosaxona li comença a fer una mica de cas. Però, mentrestant, ha estat 10 anys absolutament a les perifèries.
1: Tots els podcasts de Perifèries a btv.cat.

És Joe Jackson, que sempre serà un dels nostres perifèrics favorits. L'àlbum que acaba de publicar es diu Hope and Fury i és, sens dubte, del millor que hem sentit en les últimes dues dècades dins de la producció de Joe Jackson. Un àlbum a tenir molt en compte i que seguirem escoltant. Un altre dels nostres perifèrics favorits. I també ho és Jessica Hope, una cantant californiana que està establerta a Manchester, curiosament, que havia cantat, havia fet veus per Tom Waits o per Peter Gabriel i que en definitiva van ser ells qui la van descobrir en cert aspecte. Ara ja fa algun temps que comença a gravar discos realment molt singulars, especials, i també amb l'ajuda i de la mà de John Paris, un productor realment molt, molt personal. Pues Jessica Hope acaba de publicar el seu nou treball. Es diu Long Wave Home.

Jeska Hope, així es diu aquesta californiana establerta a Manchester i que aquest últim treball l'ha publicat amb l'ajut a la producció de John Paris, un àlbum singular d'un artista molt, molt singular. Es diu Long Wave Home, el disc. I si parlem de la perifèria de les músiques africanes, aquí ens trobem les propostes procedents del Sàhara i el cinquè àlbum en estudi dels Tamik Rest ens ho demostra perfectament, que són uns personatges molt, molt interessants que viuen en una perifèria en la que malauradament ja se'ls hi fa molt poc cas. L'àlbum es diu Imanin, acaba de sortir, és el seu cinquè àlbum, Tamik Rest és el nom i sona així.

Des de la frontera d'Argèlia i Mali ens arriba aquest Tamik Rest, aquest nou treball de Tamik Rest, el cinquè àlbum, Imanin, que en el que es basen, com sempre, les guitarres elèctriques que caminen sobre sonoritats profundament del Sàhara més tuareg, si ens es permet l'expressió. Tamik Rest, Imanin, nou treball. I també un altre personatge que sempre ha sigut un autèntic perifèric és Glenn Hanser, aquell que vam descobrir en una pel·lícula de molt èxit que va ser l'any 90, més o menys, que es deia Commitments, i que després, fins i tot més endavant, encara es va fer més famós el 2006 amb Once, una pel·lícula amb la que va guanyar fins i tot l'Oscar, la millor cançó, en la que estava Glenn Hanser acompanyat de Marqueta Irlova, una noia txecoslovaca que era la seva parella, per llavors, i que explicava la història d'una parella de cantants de carrer. Doncs Glenn Hanser ha continuat sempre fent la seva música al marge de tot, molt des d'una perifèria, molt conscient, i acaba de publicar-nos un nou treball, Don't Settle, volumen 1.

demostrant que més enllà del son, de les sonoritats més acústiques, el Clint Hanser també entra perfectament en els discursos del rock més concret i més brillant, com és en el cas d'aquesta cançó que es deia exactament The Rumble, i que mostra això, que té molts més registres. Perifèric Total és un personatge al que sempre li tenim molt de respecte aquí a Perifèries, com també ho tenim des de que la vam sentir al principi, Aldous Harding, aquesta cantant que amb la col·laboració ara del musicalès, que és la seva parella, H. Hawking, també ha construït tot el més atractiu de la seva discografia, disc a disc, i un d'aquests, i aquest és un d'aquests discos perifèrics que, com tots els anteriors, mostren una carrera absolutament personal d'aquesta cantant. Ella és Aldous Harding i l'àlbum es diu Train in the Island.

Aquest és el segon disc, segon només, de les irlandeses Limoncello. Elles són Laura Kirk a la veu i Claire Kinsella al cello. Van debutar el 2024 amb un disc homònim i aquest és, com us deia, el segon treball. Un àlbum realment diferent, estrany, perifèric, però encisador i absolutament fascinant. Perfect Place, així es diu, i ha sortit fa només una setmana. Continuem ara amb més novetats perifèriques amb uns personatges que també són realment un monument als artistes de les perifèries. Es diuen They Might Be Giants, van ser fundats el 1982, arriben gairebé a la vintena de discos i el seu nou treball acaba de sortir i es diu The World Is to Dig.

Així es diuen John Linnell i John Flansburgh, i en concret els coneixen com They Might Be Giants des de fa més de 40 anys, que mantenen una carrera inqüestionable. The World is Too Big, així es titula aquest nou treball que acaba de sortir. Com una altra de les nostres cantautores favorites és Alela Dian, una dona que l'anem seguint des de finals dels 90 i que ens sembla una cantant diferent, molt perifèric. Who's Keeping Time, així es dirà el seu nou àlbum, del que només hem conegut una cançó, aquesta que anem a escoltar, Dusty Roses.

Alela Avian, la nostra penúltima convidada del Perifèries d'avui, que hem dedicat a una sèrie d'artistes que considerem perifèrics totalment vocacionals. L'Aleix Salari ha estat al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i us deixem en el Thundercat, o el que és el mateix, Stephen Branner i el seu cinquè i nou treball, Distractors.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Els Mossos d'Esquadra han detingut avui diumenge un home de 44 anys a Juneda per suposadament haver agredit amb una arma blanca el seu company de pis, segons ha avançat el diari Segre i ha confirmat la CN. Els fets han passat en un habitatge del carrer Font, passat 5 minuts d'un quart d'una del migdia en el marc d'una baralla entre els dos convivents. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I aquest pont de la segona Pasqua ha estat marcat per la calor, que ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català, com ara S'Agaró o Badalona. Però una altra cosa que també marca en general els ponts és el trànsit. Precisament per ser pont a Barcelona es preveu que l'operació tornada, en ample majoria, sigui d'uns 300.000 vehicles entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de demà dilluns, amb un retorn parcial de vehicles al llarg de la jornada d'avui. Precisament aquest retorn parcial de vehicles, tot i que està sent un retorn tranquil, alguns accidents han complicat la situació. Repassem l'estat del trànsit amb el Servei Català de Trànsit, precisament amb Sílvia Delamo. Bona tarda.
2: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquesta tarda de diumenge no hi ha gaires problemes, però sí accidents que estan entorpint la circulació i dificultant la mobilitat. És el cas d'una topada entre dos vehicles a la 2, a Jorba, en sentit Barcelona, un carril tallat i 3 quilòmetres de congestió. Un altre accident a l'AP7 Avinyonet del Penedès, en sentit Tarragona. Aquí hi ha dos carrils oberts, els vehicles accidentats i els efectius s'han col·locat al carril addicional, però hi ha 5 quilòmetres d'aturades en sentit Tarragona i 1 quilòmetre en sentit contrari per l'efecte Tafaner. En el cas de la C58 ja s'ha produït un accident a Barcelona sobre mateix del nus de la Trinitat cap a Rondes i Meridiana. Encara hi ha 2 quilòmetres i mig de lentitud, tot i que s'han retirat els vehicles. I apareixen retencions en concret, per exemple, a la C65, a Llagostera, entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro, cap a Girona. Us demanem, com sempre, que no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
1: A banda d'aquests accidents que estan entorpint la circulació, l'única nota negativa fins ara d'aquest pont ha estat la mort d'un motorista i a la tarda en una sortida de via a la carretera de Cuiformí, a Osona, al terme municipal del Brull. Aquesta víctima són 45, les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes. I anem en plana cultural, ja que el Camp de Mar de Tarragona reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de Tarraco Viva. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Saritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. I en esports, ara mateix a les 7, a l'Avinguda Maria Cristina ha començat la festa de celebració de la Champions femenina del Barça. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
5: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
6: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
7: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan la porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
6: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
7: Anem al teatre.
8: La porta de l'escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
3: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu, 40 anys vivent.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, releses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, Pops.
2: Hola.
1: Com si fos ahir. Sumem i multipliquem. El nostre i vostre programa ara arriba a la xifra rodona i vertiginosa de les 900 edicions. Poca broma, per sistema. Tots els dimarts possibles del món hi som i així ho celebrem amb l'amor i la passió per un projecte sonor del tot eclèctic i variat. Per arrodonir la sessió presentem una mostra interdisciplinària d'estils, formats, geografies i històries. Hem triat 12 mostres del que representa la filosofia, l'esperit Sounda. Un resum que només és una part molt i molt fragmentada de la nostra discoteca i que reafirma la música com un infinit sonor intercanviable. Resistim aquí, fent ràdio, escrivint guions, triant seleccions i elaborant una proposta intempestiva i renovada en el dia a dia, de dimarts a dimarts. Ara us lliurem aquesta petita festa, aquests 900 Soundes, i per tant, som-hi, Pops.

0: Sound System edició 900... 900... 900...
1: Sí, sí.
0: Repeteixo, eh?
1: És número... 9 vegades, sí.
0: Correcte. Un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. Avui fem festa grossa. Bufarem 900 espelmes.
1: Sort que tenim... tres boques, bueno, preparades per xiular.
0: El Xavier ens ajudarà, també. I farem un melting pot d'aniversari.

0: Doncs aquí estem. Avui el repte era que hem de posar 12 temes. Evidentment no són els 12 temes de la nostra vida, però formen part de la nostra vida, perquè si diguéssim de tenir una tria aquí escrupulosa dels 12 temes dividits entre dos que representen tot allò que més ens agrada del Sauna, seria absurd i a més molt arbitrari. Per tant, què millor que intentar reflexar a través d'això que ha representat fins ara 900 Saundes. Per tant, escoltarem música llatina, escoltarem jazz, pop, rock, músiques d'aquí, músiques d'enllà i una mica de tot. L'important és que avui quedi reflexat, això sí, d'una manera molt fragmentada, quin és l'esperit que ens ha guiat fins aquí, fins a aquests 900 programes, aquests 900 Saundes.
1: I, de fet, cada cançó que sonarà és d'una secció. No hi seran totes, però que d'alguna manera la tria que hem fet és representativa. I comencem, i és com si estiguéssim ara mateix no li faré la punyeta al Xavi que posés la sintonia del Sound of Jukebox, perquè l'hauria de buscar, però justament és un compilatori que es diu Jukebox Mambo.
0: Fins i tot podíem fer una cosa avui, com que tots som els convidats honors, jo sí. Preguntaria per què has triat aquest tema.
1: Bueno, he triat aquest tema perquè estem de festa, és una manera de començar, i a més ens hem d'imaginar que estem en un tuguri de carretera, fum, alcohol i molta música. I hi ha uns músics que estan tocant, i és l'orquestra del senyor Joe Lutcher. Mira, aquí tenim de fons el Sound of Jukebox, que ens lligarà amb aquest Jukebox Mambo, com dèiem, amb l'orquestra de Joe Lutcher i aquest OJ.
2: Maledicions. Has

0: Perdoneu, és que no, no, he hagut de sortir del local perquè hi havia una fumarada.
1: Ja tinc aquí el vano.
0: Com heu pogut comprovar...
1: És una festa, això.
0: Estàvem en un antre.
1: A més, l'enregistrament és de l'any 1949, sí. 77 anys d'història. No és un homenatge allò que es fan en revivals, no?
0: No.
1: I el so que tenia, jo pràcticament devia haver-hi un micro al mig de la sala i...
0: I vinga.
1: Doncs sí, sí.
0: I ara què?
1: Doncs jo he triat el Sonny Rollins per diverses raons. Primera, perquè és un gran saxofonista tenor. Segona, perquè és viu. I el pas que va pot arribar als 100 anys. I perquè és un dels supervivents de la gran història del jazz i del bebop i de tantes històries més. Però, a més, perquè el tema que he triat encaixa també una mica amb les barreges que fem nosaltres sovint, perquè podia ser perfectament l'Illa del Tresor des de la perspectiva, en aquest cas, d'un intèrpret de jazz. No és l'Illa de Jamaica, però sí que és la de Trinidad i Tobago, perquè ens interpreta el superclàssic Sant Tomàs, un calipso dels més macos que s'han fet mai, amb un Max Roach extraordinari, perquè amb la bateria fa tot el que faria un engranatge complet de percussió. Sonny Rollins amb el Sant Tomàs, l'any 1957, tirem de història.

0: introduce Mr. Mrs. Miss Sylvie.
1: Posso presentarle?
2: Doncs continuem aquí, perquè hem començat amb allò, jukebox explosiva, mambo total, 1949, ambient de lounge total, de perdició total, i hem tingut els Son Earlys transitant per el Caribe amb aquest calipso extraordinari que és Saint Thomas. I per què tenim aquí el David Byrne i el Saint Vincent?
3: Tenim David Byrne i Saint Vincent, i és un disc... David Byrne forma part de la història del programa. I aquest tema en concret, que és un disc a mitges amb Saint Vincent, una cantant. L'àlbum és el Love This Giant, del 2012. És allò que podríem dir, és un dels temes que no et cansaries mai d'escoltar. I a més, amb un vídeo que recomanem que la gent se'l posi, la cançó és Who. David Byrne és un artista multidisciplinar, vull dir, a part de cantar, tocar, també fa moltes coses a nivell artístic, i aquest vídeo, un vídeo fantàstic, pulcre, amb un blanc i negre impressionant, val la pena veure'l per escoltar aquesta cançó.

0: I de David Byrne i Sam Vincent, una cançó preciosa, insisteixo, i em faré pesat, mireu el vídeo. Who, David Byrne, Sam Vincent.
1: Correcte.
0: Un d'altre dels convidats del programa que ha fet la tria l'Àngel de High Lamas.
1: Doncs sí, High Lamas, un conjunt de culte, un conjunt escocès, d'allò que se'n diu d'artesania molt i de miniatures. En aquí aquest tema l'he triat per diversos motius. Primera, perquè és un grup que recentment va tenir una actuació, ara que abans parlàvem molt de rècord dels grans festivals, una gran actuació en la sala més petita del Rasmatàs davant d'unes 80 persones. Imagineu-vos quin plaer, doncs, tocant temes com el que escoltarem ara. Que a més, aquest tema, si el posem, també és perquè és l'homenatge que fan els High Lamas amb una banda que ens agrada molt a nosaltres, que és Steely Dan. I això ho notareu amb les harmonies vocals. És un tema de l'any 96 i això és una mena de salvant distàncies enormes a nivell d'execució i de nivell musical. L'important és el resultat, i això és música pop en essència, i el tema porta per títol Shaking In, Shaking Out.

0: hem escoltat a Joe Lusher fent jukebox mambo, sonet, rollins, jazz, amb Calypso, el David Byrne i el Sam Vincent, amb aquesta mixtura entre caribenya i de pop directe, i el check-in-out dels High Lamas des d'Escòcia, fent una lectura de la música de Steely Dan. I ara escoltarem Marcolino di Moon. Per què? Per què?
1: Marcolino di Moon és un pianista molt desconegut, gairebé un outsider del món llatí, en concretament de l'entorn de la Fania. Si parlem de pianistes amb el registre Salsero, hi hauria Eddie Palmieri, Papo Luca, Larry Harlow, però aquest senyor, Marcolino di Moon, ell gravava... per exemple, en alguns discos de Willy Colón és el pianista. I jo el vaig descobrir i em vaig endur una sorpresa fantàstica. Té una discografia molt curta, em sembla que són un parell d'àlbums i ja està, perquè va morir relativament jove. Però l'he volgut posar, a part que ja saps que jo em poso la bata del magatzem llatí i vaig a buscar coses.
0: Un doctor més.
1: El trobo fantàstic com tomba amb el piano. És una bestiesa. Escoltarem fins on puguem un trosset del disc Brujeria, la cançó que deu títol, que és la mateixa que l'àlbum del 1971, i podreu comprovar el swing que té aquest senyor.

0: després d'escoltar Marcolino Dimon, tots creiem en bruixeria, en vudús.
1: Jo crec en bruixes.
0: És així. I ara, el que has triat, ho podia haver triat jo tranquil·lament, com la resta de temes que tots ens hem triat, no? Però, clar, Estéreo Maracanã, això ens porta molts records.
1: Estéreo Maracanã l'hem triat perquè, evidentment, és una banda brasileña, com diu el nom. Al·lusió clara. M'imagino que Maracanã és un barri on hi ha l'estadi del Maracanã famós, no? I el tema, bueno, això és el nostre homenatge, com sempre, en els temps en què organitzàvem aquell gran festival de Brasil, 08-330, Premià de Mar, vaja. I, bueno, crec que els Estéreo Maracanã és un d'aquells desenes de grups i d'artistes que vam conèixer en aquella època de primera mà, junt amb el Trio Mocodó, que va venir en persona. I el tema que hem triat és de l'LP Combatente, que és un grup combatente i, a més, ha sobrat d'arguments i per el que pugui venir a Brasil, perquè sembla que les coses tornen a pintar bastant malament. La cosa és que avui escoltarem aquest Onda Ecutujá i aquí tindrem, doncs, la quota brasilera del nostre 900.

0: Continuem viatjant amb aquest sonda, amb aquesta commemoració dels 900 programes, i a més avui, a part dels estils, seguim viatjant i seguim trobant referències des de cultures molt diverses, perquè venim del Brasil i ara anem a Jalen Nkonga, i per tant, Nkonga, per ser exactament, i bé, però van els trets.
1: Els trets van perquè és una descoberta de fa un parell d'anys, aproximadament, un cantant amb una veu que torna a l'època gloriosa de la Motown, aquells falsets que feia l'Smokey Robinson, Marvin Gaye, i grava aquest, el disc Come Around and Love Me del 2022, i fa un homenatge. O sigui, inclús la gravació, tanques els ulls i et posaries als anys 70 del segle passat i podries estar escoltant qualsevol cantant, això sí, en falset, de la Motown. Escoltem el tema que jo crec que el seu hit, que és aquest Give Me Another Day.

0: una cosa té el Sounda, és que és molt variat, és molt eclèctic. Aquí escoltem de tot. De tot el que ens agrada a nosaltres i que sabem que també us agrada a vosaltres. Per tant, el salt que farem ara, sense xarxa, però totalment tranquils, perquè caurem de peus, anem de Zalen en Gonda a Totis Voler.
1: Sí, avui a més hem dit que fèiem bastanta geografia, que hem visitat mars del Carib, eh? Però també hem anat a parar al Brasil i hem anat a parar, doncs, de pet, a la Mediterrània. I la música del Toti Soler sempre l'hem interpretat com una música profundament mediterrània, lligant allò que passa en tota la costa, tant en un costat com a l'altre, i amb unes arrels molt clares i una orientació tan singular que sempre direm que és una de les grans injustícies de la música, de la música popular, no del nostre país, no del nostre continent, sinó mundial, que Toti Soler no estigui al nivell de consideració que hauria de tenir. I com que la seva obra és molt extensa, avui ens centrarem en un tema de l'any 1985, a l'LP Epigrama. Aquí hi haurà dos guitarres, hi ha la guitarra del Toti Soler, que aquí en aquest cas toca la guitarra flamenca, i a més una guitarra acústica Ovation, i el Pedro J. González, que toca la guitarra flamenca. El tema porta per títol Peixets de Plata.

0: Doncs hem escoltat el Toti Soler amb una interpretació fantàstica de l'any 85 i ara tornem a canviar de continent, de mar i de tot plegat perquè ens esperen els Hummingbirds.
1: Doncs sí, és un grup per nosaltres també de capçalera i em porten els records d'aquelles sessions musicals que fèiem fa uns quants anys a casa del Tibu, el nostre estimat Tibu, on escoltàvem música i descobríem música també, perquè ens trobàvem uns quants i cadascú portava els seus discos i jo aquest grup, aquesta banda, la vaig descobrir ja, m'encanten. I a més a mi, aquí fem una part, perquè amb aquest disc i el bateria és el gran Bernard Purdy, per tant, un mestre del repartir, fantàstic. O sigui, ho tenim tot amb aquest disc del 1976 i la cançó Troublemaker.

0: La nostra següent parada és a l'Illa del Tresor, la nostra secció jamaicana amb el Sound Dimension.
1: Doncs sí, havia d'haver... l'Illa del Tresor tenia que estar ben representada perquè, a més, és una de les seccions pioneres. En el primer programa, en el número 1, és a dir, fa 899 programes, ja teníem una Illa del Tresor instal·lada. I ho farem amb la Sound Dimension, que era una de les orquestres bàsics de l'Studio One, amb la producció del Coxon Dot, i aquí compta doncs, amb l'Eric Freiter de guitarra, Boris Gardiner, el baixista, Phil Callender a la bateria, el Dan Phil Wing a la percussió, Vic Gordon, el trombonista, dins de la gran història dels grans trombonistes de música ska i de rocksteady, i naturalment Jackie Mito, que és el teclat, en aquest cas doncs, el Hammond. El tema porta per títol Real Rock, això ja és de 1967, la producció clàssica doncs, de Studio One, és a dir, a partir d'una producció molt modesta i que dona aquest resultat.

0: ens baixem de l'avió de la Sound Dimension de Jamaica i ens n'anem directament a Memphis Black. Per què Memphis Black i el seu Soul Club?
1: Perquè no et pensis que anem on et penses. No anem a Memphis. No és gaire black, perquè anem a escoltar el grup Memphis Black, que és d'un organista alemany, el senyor Ingrid Hoffmann, i acabo la meva part d'una manera bizarra amb el Soul Man de Sam Mendes.

0: Sylvie's Mr. Mrs. Miss Sylvie. Posso presentarle...
1: I l'Àngel ens proposa l'últim track que escoltarem d'un gran amic del programa, com és Paul Weller.
2: Doncs sí, acabarem amb Paul Weller, Mr. Paul Weller, Mr. Hard Mod total, amb aquest tema del seu LP més... L'EP considerat el gran, la gran obra mestra de la seva carrera en solitari, després del Jam i després d'Steel Council, que era l'Stanley Road, dedicat al carrer de casa seva, on va néixer en 1995. Ens interpreta aquest Broken Stones, que a més... el que fa és interpretar, no només cantar, sinó tocar el piano Wurlitzer, que li dona aquest so prou especial.

0: Doncs aquest estat de Sound System no és un Sound System qualsevol, és el 900. Sempre últimament dèiem que anem cap al 900, ara haurem de dir que anem cap al 1000. Això és una màquina. Avui hem tingut aquí, celebrant amb nosaltres aquests 900 soundes, a Joe Lutcher,
1: Sonny Rollins,
0: David Byrne and Sam Vincent,
1: The High Lamas,
0: de Marcolino Dimon,
1: Stereo Maracanà,
0: Jalen Nkonda,
1: Toti Soler,
0: Hammondbird,
1: Sound Dimension,
0: Memphis Black,
1: Paul Weller. Un sound que, com sempre, l'hem fet des del Falcó Milenari, l'Àngel Solbizarre a un costat, el gran Xavier Traït pilotant el sistema sonor. Jo vull donar les gràcies a tothom, però en particular al nostre equip, que som els que hem citat, perquè 900 programes, són gairebé 25 anys, això es diu aviat.
0: Sí.
1: El que sí que podem dir és el que diem sempre quan acabem el programa. Fins al proper sound de Paps! Paps.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Accident de trànsit a Jorba, l'A2, on han mort dues persones. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït aquest accident entre una furgoneta i un turisme, amb el resultat de dues persones mortes i quatre de ferides menys greus traslladades a l'Hospital d'Igualada. Precisament, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia Delamo, bona tarda.
2: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit continua tallat un carril a l'A2 a Jorba, en sentit Barcelona, on s'ha produït lamentablement un accident mortal on han mort dues persones. En el cas de la P7, Avinyonet del Penedès, aquí hi ha hagut una topada també, i en concret hi ha dos carrils oberts. Justament s'han pogut ubicar els vehicles al carril addicional que hi ha en sentit Tarragona, però hi ha una forta retenció, en concret 5 quilòmetres, i en sentit contrari, en sentit Barcelona, per l'efecte de Faner, són en aquests moments 8 els quilòmetres que hi ha. S'està treballant també per retirar un vehicle bolcat a Vinyols i els Arcs, en sentit Barcelona, un carril tallat i un quilòmetre i mig de l'altitud, i en aquests moments a retencions, per exemple, a la C31 a Santa Cristina d'Aro, en sentit Girona, 4 quilòmetres, i a la C32 a Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt cap a Barcelona, també una mica de l'altitud. Això és tot. Bona tarda.
1: Amb aquest accident que se suma al d'ahir, quan un motorista va morir ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformic, a Osona, al terme municipal del Brull, són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, en concret 18 de les quals motoristes. I obrim plana cultural i parlem de Lleida, que tanca aquest diumenge la 45a edició de l'Aplec del Caragol amb un nou balanç de rècord pel que fa a visitants. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis, que enguany han reunit 17.000 aplequistes de 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. I de Lleida ens anem fins a Tarragona, on el Camp de Mart reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de Tàrraco Viva. Després de 28 edicions, el director sortint Magí Seritjol treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. I Jordi Savall recull el premi Ernst von Siemens. És el primer músic català a rebre aquesta distinció, un dels màxims reconeixements internacionals a una trajectòria musical. Hi ha en esports des de fa una hora a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona i a la festa de celebració del Barça per la seva quarta Champions femenina. En els resultats de Lliga, el Girona va passar de l'empat amb l'Elx, el Barça va perdre 3-1 i l'Espanyol va empatar amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
3: Bona tarda, benvinguts a l'En Joc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'En Joc.

0: Vinga, i saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
1: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona tarda.
0: Repassem el més destacat de la jornada als titulars. Les reines d'Europa celebren aquesta hora la Champions.
1: Després de guanyar el quart títol europeu de la història, les jugadores i staff tècnic del Barça ho celebren aquest vespre a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'afició. Alexia Putellas, que encara no ha revelat el seu futur, ha estat escollida millor jugadora de la Champions. Per la seva banda, Ewa Peijor acaba màxima golejadora amb 11 dianes i totes dues formen part de l'11 ideal de la competició amb 3 blaugranes més, Mapi León, Patrick Guijarro i Catacoll.
0: D'altra banda, dol a Girona pel descens a segona.
1: Els gironins van empatar a un amb l'Elx i consumen el descens de categoria després de 4 temporades a primera divisió. El futur de Mitchell, el del director esportiu Quique Cárcel i el de molts jugadors és incert, mentre part de l'afició gironina va demanar la dimissió de la directiva en acabar el partit. Pel que fa al Barça, acomiada la Lliga amb una derrota a Mestalla per 3-1 i l'Espanyol amb un empat a 1 contra la Real Societat i el futur incert a la seva banqueta.
0: Cruel final de temporada per l'Ona Sant Adrià.
1: El filial badaloní s'ha quedat sense ascens a primera federació femenina a la tanda de penals, tot i tenir un 4-1 a favor del partit d'anada de la final. L'Ona s'havia avançat amb un gol de cap de Balsera, però les basques ho han capgirat i han forçat la pròrroga amb gols al minut 84, 89 i 99. El Barça B serà l'únic equip català a la categoria femenina de plata, mentre l'Ona Sant Adrià, AM, Europa, Espanyol B i Barça C seran els 5 equips catalans a segona federació.
0: I definits els horaris del play-off d'ascens a segona divisió.
1: El Sabadell jugarà l'anada de la semifinal divendres vinent a les 9 al camp del Real Madrid-Castilla, que s'ha classificat amb una polèmica resolució d'un triple empat a punts amb Pontevedra i Baracaldo. La tornada a la nova Creu Alta serà també divendres a les 9 de la setmana següent, al dia 5 de juny. I pel que fa a l'Europa, debutarà diumenge vinent a un quart de 5 de la tarda a Can Dragó davant el Celta Fortuna. La tornada a Terres Gallegues serà el diumenge següent, 7 de juny, a la mateixa hora. I el Nàstic també respira després de salvar-se a l'última jornada.
0: I sis, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar un parell de partits que tenim en joc ara mateix, en aquest diumenge 24 de maig de 2026. D'una banda, futbol s'està allargant el segon partit de la semifinal catalana del play-off d'ascens per pujar a segona federació, i és que aquest Badalona Ospi s'ha anat a la pròrroga.
1: Un Badalona-Ospi que han acabat els 90 minuts a favor de l'Hospitalet amb un resultat d'1-3 i, de moment, primera meitat de la pròrroga. Minut 92, continua el resultat d'1-3 a favor de l'Hospitalet.
0: Déu-n'hi-do, l'Ospi, com ho ha capgirat, perquè amb el 0-2 del partit d'anada el Badalona s'ha avançat els primers minuts amb un gol de Toni Larrossa. Semblava que estava sentenciadíssima ja l'eliminatòria, amb 3 gols de marge per als badalonins, però l'Ospi ho ha capgirat, o ha igualat, i ha forçat aquesta pròrroga que ha començat ara fa uns minutets. I a tot això, en hoquei patins, Nacional Catalana Masculina, play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Plata, segon partit de semifinals al millor de 3, juguen Noia B i Castellà amb Ràdio Sant Sadurní. Sergi Fernández, bona tarda.
2: Què tal? Molt bona tarda. Minut 8 d'aquesta primera meitat, un partit que ha començat amb més de 20 minuts d'endarreriment per l'endarreriment del partit previ, quan ara avança el Noia Freixenet. En aquesta darrera jugada, gol de Nacho Garrido a 16 minuts per arribar al final del primer període. S'avança el Noia, Nacho Garrido, en un partit molt intens i amb molt de nerviosisme en els primers minuts, on han vist ja dues targetes blaves, un per cada equip, i una targeta vermella al jugador del Castellà, Ferran García. Minut 8 d'aquesta primera meitat, s'avança el Noia B davant el Castellà en aquest primer partit de l'eliminatòria.

0: Vinga, són les 8 i 8. Comencem ja a repassar l'actualitat esportiva del cap de setmana, com fem cada dissabte i cada diumenge. Doncs aquí a l'Enjoc, a la teva ràdio local, amb tota l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Una actualitat esportiva que aquest cap de setmana està molt marcada per aquesta victòria a la Champions del Barça. Va guanyar 4-0 a l'Olympique de Lyon la gran final a Oslo i va conquerir la quarta Champions de la història del conjunt blaugrana, la quarta, a més, en 6 anys. Per tant, déu-n'hi-do la ratxa en els últims anys del gran dominador d'Europa, que és el Barça, i que a hores d'ara ho celebra l'avinguda Maria Cristina en una festa que ha començat ja fa, fa diverses hores amb concerts i ja amb l'aparició des de les 7 de la tarda, al 7 del vespre, de les jugadores blaugranes a sobre de l'escenari on estan passant totes les jugadores i on estan fent alguns parlaments, càntics i passant-s'ho d'allò més bé. Una de les que ha parlat, evidentment, la capitana Alexia Putellas, tothom fixant-se en ella. I aquest futur incert encara no ha revelat si continuarà o no al club blaugrana la pròxima temporada. Alexia, que a sobre d'aquest escenari, a l'avinguda Reina Maria Cristina de Barcelona, deia això.
1: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
2: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
1: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
0: Doncs Alexia Putellas demostrant una gran capacitat de dribbling també a l'hora de fer retòrica i a l'hora de parlar davant d'un micro quan li han preguntat per la final de Varsovia de l'any que ve per veure si li treien d'alguna manera si el seu futur continuaria lligat a l'entitat blaugrana o no. De moment no ha dit res encara Alexia Putellas respecte al seu futur. Un altre dels protagonistes que ha parlat, que ha fet parlaments en aquesta festa de celebració blaugrana per la Champions ha estat el tècnic Pere Romeu, que deia això.
3: Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia. Hi ha una cosa que ens diferencia respecte a la resta de clubs i és que tenim a la millor afició del món. Gràcies de tot cor. Gràcies de tot cor pel seguiment i per l'energia que ens transmeteu dia rere dia. Ahir vam fer algo històric. Aconseguir una Champions té un mèrit brutal. Aconseguir tots els títols té un mèrit brutal. Crec que tot això és feina de molts, molts, molts anys, feina de tenir moltíssim talent, feina de tenir moltíssim treball diari dia rere dia. Així que m'agradaria fer un aplaudiment col·lectiu per tota la gent que està involucrada en aquesta feina i en tots aquests títols. Gràcies.
0: Doncs Pere Romeu i Alexia Putellas que han volgut també valorar la feina de tot l'estaf tècnic que hi ha al darrere, de tota aquesta gent que és molta, que hi ha darrere les jugadores que no surten habitualment a les càmeres, no surten els seus noms, però que són també molt i molt importants. La festa blaugrana a la Champions, que ha continuat avui diumenge, quan la UEFA ha explicat que 5 jugadores del Barça formen part de l'11 ideal de la temporada en aquesta màxima competició europea. Són Cata Coll, que ahir va fer una final espectacular amb moltíssimes aturades de mèrit i que van ser decisives, Mapi León, Patrick Jarro, Alexia Putellas i Eva Payor. Payor, que per cert acaba com a pitxitxi de la competició amb 11 dianes. Payor, que ahir jugava la seva 6ª final de Champions, per fi l'ha aconseguit guanyar, havia perdut les anteriors. I Alexia Putellas ha estat escollida també millor jugadora de la Champions en aquests guardons individuals i col·lectius que ha entregat la UEFA al final d'aquesta competició de la Champions. Com dèiem, quarta Champions de la història, Göteborg 2021, Eindhoven 2023, Bilbao 2024 i Oslo 2026, després d'aquesta meritòria victòria per 4-0 davant l'Olympique de Lyon, un resultat segurament una mica enganyós, però el Barça va ser molt efectiu de cara a porteria en el tram final de la partit, amb doblet de Payor i un altre doblet també de Salma Parayuelo. Després de la partit, aquestes eren les primeres impressions. Minuts després, de la capitana Alexia Putellas, de Cata Coll, una de les grans protagonistes, i també del tècnic Pere Romeu.
1: Molt contenta, molt, molt feliç, difícil d'explicar, amb un buit molt gran també, causat per la felicitat, per aconseguir tots els objectius que ens hem marcat aquesta temporada. Molt, molt feliç per tothom, per tots els que formem part d'aquest equip, per cada un dels col·legs que s'han desplaçat aquí, pels que estan a Barcelona, perquè estan a Mollet, per suposat, que sempre m'ajuden, per totes les nostres famílies que han estat sempre, no sé, per tothom, molta felicitat. Representa que ho hem guanyat tot, que sempre s'ha de confiar en aquest equip, en aquestes jugadores.
4: Ha estat un partit increïble, han sofrit, però teníem clar que guanyaríem. Avui de matí ho dèiem, que guanyaríem, i s'ha estat. Sí, al final el meu objectiu sempre és la porteria zero, així com podem guanyar partits. M'encanten aquests partits, no poden ser pell de gallina, i són els partits que vull jugar sempre, però com dic, encantada d'ajudar en aquest equip. I, bueno, que el dinero no es todo.
3: Super emotiu, super emocionat. Gran partit de tot l'equip, la Cata ens ha salvat en algunes ocasions, hem seguit insistint després del primer gol, crec que hem tingut molt el control a la segona part, super, super content perquè això va de guanyar, encara que m'agradi molt el procés i tot, però va de guanyar i haver guanyat té molt, molt, molt de mèrit.
0: Doncs la gran alegria del cap de setmana, aquesta Champions de la Barça femení, la quarta de la història. La gran decepció ha arribat a primera divisió amb el descens del Girona. Ahir es va acabar la Lliga, últims partits pels tres equips catalans, que l'any vinent en seran només dos. Eric.
5: Doncs sí, uns resultats que van acabar amb Girona 1, Elx 1, València 3, Barça 1, Espanyol 1, Real Societat 1.
0: Doncs el Girona ho tenia tot a favor, jugava a Montilivi, necessitava guanyar l'Elx, amb això ja en tenia prou per aconseguir la salvació, però va acabar perdent, va avançar el conjunt il·licità la primera meitat, va empatar nou, només començar la segona, i ho va tenir el Girona, ho va provar un pal d'Alemar, 10 minuts al final, va estar a punt de capgirar el marcador i donar-li la salvació al Girona, però al final no va arribar aquest en el segon gol, i el Girona, que acaba baixant, Girona FM, Pau Llafanyem.
6: El Girona Futbol Club va confirmar ahir el descens a segona divisió després d'empatar contra l'Elx en un partit carregat de tensió i d'impotència a Montilivi. Álvaro Rodríguez va avançar els visitants a les acaballes de la primera meitat i va deixar l'estadi glaçat, però només començar la segona meitat, Arnau Martínez va tornar a encendre l'esperança amb el gol de l'empat. El Girona, però, va ser incapaç de trobar el segon gol, tot i la necessitat, i els minuts finals es van convertir en una cursa desesperada contra el rellotge, que va acabar sense premi. Només un travesser de Lemar a les acaballes va donar esperança en aconseguir el gol de la victòria. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, resumia la sensació després del partit.
7: L'equip no ha intentat. No puc dir res de cap jugador. S'han deixat tot. No s'ha donat per superar el partit i ja està. Hi ha moments que és veritat que en un any passen moltes coses, però hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no hem estat capaços, només petits details, però la sensació és de frustració total.
6: Un Mitchell que no va confirmar ni desmentir la seva possible continuïtat. Es va tancar així una temporada marcada pels dubtes, la irregularitat i una caiguda que semblava impensable només fa un any. Ara el club haurà de reconstruir el projecte amb l'objectiu de tornar a primera com més aviat millor.
0: Doncs el descens que va provocar enuig, evidentment, a la grada del Girona i crits de directiva dimissió. Després del partit escoltàvem el president del Figeli.
8: No som tots, aquí no es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això. Tocarà fer decisions dures i difícils, però és el que ens toca, és el que hem de fer.
0: Doncs molts ànims a la gent de Girona i tant de bo pugui tornar l'any vinent amb un projecte ambiciós i competitiu per recuperar aquesta posició a la primera divisió. El Barça, que va caure a València 3-1, ja sense atenció competitiva des que es va proclamar campió de Lliga, doncs ha patit un parell de derrotes al conjunt blaugrana les últimes setmanes. Va marcar Lewandowski el seu últim gol amb la samarreta blaugrana, avançava el Barça minut 61, però després Guerra, Rioja i Guido ja el temps afegit doncs se'n sentenciaven al partit. Hansi Flick, després del partit, no estava content amb l'actuació dels seus homes i li preguntaven també per el possible retorn de Mourinho a la banqueta del Real Madrid.
9: Of course. Why not?
10: I tant que estic preparat per Mourinho. És un entrenador

0: 100% de compromís de tothom.
1: I need the commitment 100%.
2: Doncs les paraules de Hansi Flick. Després del partit també escoltàvem un parell de veus de jugadors blaugranes doncs que feien una mica balanç, ja no només del partit, sinó de la temporada. Són Gerard Martín i un dels capitans, Frenkie de Jong.
3: Hem fet molt bona temporada, guanyant dos títols, i bueno, sí que crec que bueno, sempre pot ser millor i sempre la volem millorar, però hem d'estar contents. I bueno, a ningú li agrada acabar la temporada amb una derrota com la d'avui, però bueno, sí que és cert que la tendència, pues, acostuma a ser relaxar-se una mica quan ja ho tens fet, no hauria de ser així, però bueno, en general crec que trec bona valoració de la temporada. A principi de temporada pues, ens va costar una mica més, però si alguna cosa té aquest equip és que mai deixa de treballar i superar-se, i crec que aquest any també pues, hem anat creixent molt durant l'any, i bueno, al final s'ha vist que hem pogut acabar bé i tranquil la temporada. Sí, la primera sempre és especial pel que suposa, però sí, futbolísticament aquesta crec que ha sigut millor, i bueno, espero que l'any que ve superar-la.
4: Sí, en Liga muy bien. Yo creo que hemos dominado en Liga, la hemos ganado, que es lo más importante. Hemos ganado la Supercopa y obviamente en la Copa del Rey y la Champions queremos más el año que viene.
2: I l'Espanyol, que va acabar la temporada amb un empat a un davant de la Reial Societat, es van avançar els bascos i Roberto ja a la segona meitat va aconseguir el gol de l'empat, un empat que deixa l'Espanyol finalment a la 11a plaça amb 46 punts en una temporada que ha estat complicada, però que al final ha acabat en final feliç amb aquesta salvació, i ara amb el futur incert del tècnic Manolo González.
5: Que has de seguir, que les dificultats a la vida i a l'esport, en aquest cas, estan allà, i has de mirar cap endavant. L'única manera de fer-ho és així, de ser positiu, de treballar, de creure i de tornar-hi, i és l'única manera que, bueno, a mi la vida m'ha ensenyat això, i és l'única manera de treure endavant les coses. Vull parlar amb Quique de Lucas abans del partit, hem sigut companys fa molts anys, i em deia, diu, hòstia, és impressionant que l'hagués sacat adelante con lo que habéis pasado la segunda vuelta. Digo, cualquier equipo se hubiera caído, no hubiera competido al nivel que habéis competido, incluso a veces que no habéis ganado. I bueno, que et digui així un jugador que s'estima l'Espanyol, que entra a l'Espanyol, i que té la trajectòria que té Quique de Lucas, pues és d'agrair, la veritat.
2: I una altra veu que hem sentit a les últimes hores de l'Espanyol, Carlos Romero, que marxa després de la sessió, i que deia això.
6: Bueno, la verdad es que particularmente muy bonito, ¿no? Tenía ganas de jugar el último en casa, despedirme después de dos años, pues, que considero precioso delante de toda mi gente, que me canten así, pues, significa mucho, ¿no? Para mí, habla de que he hecho las cosas bien, de que me tienen un cariño especial, y la verdad es que me voy encantado. Sí, la verdad es que he intentado todo, ¿no? He intentado meter mi gol, pero bueno, despedirme con un gol, con una victoria, hubiera sido increíble. Lo he intentado, no podía ser, pero bueno, agradecido a toda la gente por estos dos años, sobre todo este último, y la verdad es que darle las gracias.
2: 8 i 22 minuts i a la primera federació masculina, grup segon, última jornada, jornada de molts patiments, de moltes emocions, i que ens va deixar una triple bona notícia per als tres equips catalans gràcies a aquests resultats.
7: Tarazona 0, Sabadell 2, Europa 3, Eivissa 2, Hèrcules 1, Nàstic 1.
2: Doncs tenim salvació del Nàstic gràcies a aquest empat al camp de l'Hèrcules. Continuarà una temporada més a la primera federació masculina del conjunt tarragoní. I Sabadell i Europa que faran play-off. Tots dos, de fet, ja saben els horaris. S'han sabut aquest diumenge de les eliminatòries de play-off, recordem, a dues rondes. Les semifinals, ja amb rivals confirmats, el Sabadell jugarà davant del Real Madrid Castilla. Hi ha hagut polèmica al respecte de la cinquena plaça del grup primer, perquè hi havia un triple empat que es va resoldre d'una manera una mica ambigua. En qualsevol cas, divendres a les 9 al camp del Real Madrid Castilla, Real Madrid Castilla Sabadell, la tornada el divendres següent també a les 9 a la nova Creu Alta. No ha agradat gens això a Sabadell. En qualsevol cas, ahir, bona victòria a Tarazona per refermar la segona plaça. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
8: El Sabadell ha acabat la temporada amb victòria 0-2 al municipal de Tarazona contra una Societat Deportiva Tarazona que amb aquest resultat, unit a la resta de la jornada, perd la categoria. El conjunt arlequinata jugava avui ser subcampió, ho ha aconseguit, amb dos gols en el minut 88 i 89, des de lluny, des de fora, de Javi López Pinto, que havia entrat des de la banqueta. Li serveix, per tant, per acabar per sobre del madrileño i per tenir el factor camp a favor en qualsevol eliminatòria. Ferran Costa, l'entrenador arlequinat, avui complint el segon partit dels tres de sanció que acumula, feia aquesta reflexió, aquesta lectura, aquesta valoració després de 38 jornades de Lliga i un Sabadell que l'acaba amb 68 punts.
9: Penso que l'equip ha estat molt seriós, molt, molt seriós, molt concentrat.

0: concentrat, que ens hem adaptat molt bé al que demanava el partit, que hem sigut molt rigorosos, que sabíem que nosaltres teníem coses en joc i coses importants, posar en valor la grandíssima lliga regular que ha fet l'equip, l'equip menys golejat, amb millor diferència de gols, amb una puntuació que tres temporades doncs, possiblement et dona per ser campió, però hi ha hagut un equip que ho ha fet de matrícula d'honor, i nosaltres doncs, un cop més sempre mirant la part de on ens podem superar, molt orgullós dels jugadors i vamos, veure tot el desplaçament dels nostres aficionats és brutal, i tanquem una lliga regular excel·lent.
1: Era jornada unificada als dos grups, per tant, un cop acabat el partit del Sabadell, ja sabia l'equip de Ferran Costa el seu rival, o ho hauria de saber, i ho dic en condicional, perquè a Pontevedra han donat per fet que era l'equip de Passarón, però la normativa està escrita d'una manera tan ambigua que permet dues lectures, i el Real Madrid-Castilla serà el rival del Sabadell en aquesta lluita per l'ascens. En tot cas, una embolica que fa fort, bastant surrealista, un cop acabada ja la jornada. I si voleu sumar-hi un punt més, tot això per un gol del Pontevedra contra l'Avilés en el minut 12 d'afegit, perquè si no era un tercer equip, el rival del Sabadell, o hagués estat el Baracaldo.
2: Déu-n'hi-do. I diumenge vinent, a un quart de cinc a Can Dragó, Europa Celta Fortuna. La tornada l'altre diumenge a Vigo, a la mateixa hora, després del triomf ahir per 3-2 davant de l'Eivissa del conjunt de Dai Benítez.
3: A quatre partits estem del somni. Brutal, fa dos anys quan vaig arribar aquí dilluns ens hagués dit que estaríem en aquesta situació, i la realitat és que per molt difícil que sigui o perquè érem el pitjor equip al principi, ara estem a quatre partits del gran somni, que és poder competir a segona divisió a la Liga Hypermotion. Clar, no hi ha paraules per això. Crec que m'agradaria sobretot agrair als jugadors i a tothom i a la gent que ha vingut, a l'esforç que han fet durant tot l'any per aguantar-nos, per viure i competir al 100% sempre amb pujades i baixades, perquè sempre n'hi ha. Però crec que és un dia històric, hem aconseguit alguna cosa que quedarà una altra vegada escrita en una pàgina més de la història de l'Europa, i crec que això és algo molt gran que hem aconseguit.
2: Des de la 62-63 que l'Europa no jugava en play-off per intentar pujar a segona divisió. La mala notícia, Guillem Rodríguez, al lateral, es perdrà el play-off perquè ahir es va fer una fractura a la clavícula. Per cert, a minut 108 ja, a la pròrroga, en el Badalona 1, Hospitalet 3. Ara mateix, amb aquest resultat, seria el Badalona qui passaria perquè va obtenir millor classificació. 3 minuts i tornem aquí a l'enjoc.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Salut Activa, perquè ja... Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
6: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
7: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
8: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
9: Primer, que les provin altres, i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
7: Utilitat, no? Que funcionen.
9: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on sigui que les venguin.
7: Sergi, tu portes ulleres.
8: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
7: Clar.
8: I després les de la IA.
7: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
8: 300 euros.
7: Jo pensava que més, eh?
9: Jo em pensava que molt més.
8: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
9: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
6: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
10: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
11: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapero.

0: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc, de 8 a 10, cada dissabte i cada diumenge a la teva ràdio local amb el bo i millor de l'esport català, que ens porta ara mateix també a Badalona, perquè l'OSPI continua apretant a minut 112, ja a la pròrroga. En queden 7 i mig aproximadament, més temps afegit. L'OSPI buscant el quart gol que el classifiqui per la gran final catalana, on ja espera el Cornellà. De moment, Badalona 1, OSPI 3. L'OSPI que ha aconseguit forçar aquesta pròrroga, aixecar el 0-2 en contra que portava del partit de Nadal, i ara està buscant el gol perquè, com dèiem, com que el Badalona a la Lliga regular es va classificar en millor posició, al final de la pròrroga, si acaben amb aquest 1-3, es classificaria el Badalona. No hi ha tanda de penals. Un gol de l'OSPI, això sí, ho canviaria tot. Seria l'OSPI qui es classificaria. De moment, 1-3, minut 113 ja de partit a la pròrroga, i l'OSPI que continua apretant. I a tot això, estàvem parlant de la primera federació masculina. Us havíem explicat ja doncs els horaris que tindran Sabadell i Europa a partir de la pròxima setmana en la semifinal del play-off d'ascens per pujar a segona divisió. I es quedava per comentar també el partit del Nàstic, que va empatar un al camp de l'Hèrcules i va aconseguir la salvació in extremis a l'últim partit. Però el conjunt tarragoní respira i aconsegueix mantenir-se una temporada més a la primera federació masculina, tot i que era un equip que teòricament estava dissenyat i construït per estar a la zona alta. Ahir, en aquest programa, la nostra companya de Tarragona Ràdio, Tere Ortega, que parlava amb el capità, Òscar Sanz, que deia això.
1: La verdad que ha sido un partido muy complicado. Hemos estado por momentos en segunda red. Eso, la verdad que es duro, pero bueno, nos hemos sabido rehacer. Al final, pues los otros resultados han acompañado, pero lo que había que hacer era hacer nuestro partido. Creo que así ha sido. Ponemos fin a una temporada durísima desde el inicio, con muchos cambios. No hemos sabido rehacernos, pero la verdad que quitándome un peso de encima, porque al final creo que tanto el club como la gente, como vosotros, no os merecéis que este club o este equipo hubiera descendido. A partir de aquí, pues tomar otro camino y bueno, esperar que cambien las cosas para bien y lleguemos al fútbol profesional.
0: 8 i 33, parlem del play-off d'ascens a primera federació femenina. Avui s'ha jugat la tornada de la final. Ho portava molt bé Ona Sant Adrià, que anava amb un avantatge de 4-1, però el destí ha estat molt cruel per al filial del Badalona Women.
2: Un partit que ha acabat guanyant la Reial Societat B per 4-1 a l'Ona Sant Adrià, i els penaltis, després de la pròrroga, ha acabat guanyant la Reial Societat B.
0: Doncs un partit molt cruel, perquè, com dèiem, guanyava 4-1 al partit d'anada a Ona Sant Adrià, s'ha avançat avui 0-1, per tant, el marcador global era de 5-1, tenia 4 gols de marge al conjunt de Sant Adrià. Abans del descans ha empatat la Reial Societat B, però és que hem arribat al minut 84 de partit amb 1-1. Per tant, el conjunt de Sant Adrià tenia 3 gols de marge. Ha marcat en aquests últims minuts 3 gols la Reial Societat, l'últim al minut 99, i amb una posició bastant dubtosa de la jugadora que remata gol, han forçat la pròrroga. A la pròrroga ja no ha passat 3 més, i els penals ha acabat perdent una Sant Adrià, que per tant continuarà a la segona federació femenina. Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
3: L'Ona Sant Adrià disputava aquest matí el partit de tornada de la final de play-off d'ascens a primera federació davant la Reial Societat B. A l'anada, les adrianenques havien aconseguit un valuós 4-1 a casa, un resultat que deixava molt encarrilat l'objectiu de l'ascens. L'eliminatòria encara es va posar més de cara quan al minut 35 Nerea Carmona va avançar l'equip entrenat per Miqui Olle, aprofitant una acció a pilota aturada després d'un córner. Amb el 0-1, l'Ona ampliava encara més l'avantatge global. Tot i això, l'alegria va durar poc, ja que en la jugada següent, Carlota Chacón va empatar el partit per a les donostiarres. Durant bona part del duel, l'Ona va saber controlar el marcador i el ritme del joc, però el tram final va resultar fatídic. Al minut 85, la Reial Societat B va fer el 2-1 i va sembrar el nerviosisme entre les visitants. 3 minuts més tard, arribava el tercer gol de les Xuri Urdi. I ja en el temps afegit, al minut 97, les basques van aconseguir el 4-1, que igualava l'eliminatòria i enviava el partit a la pròrroga. En el temps extra, cap dels dos equips va poder desfer l'empat global, i l'ascens es va decidir des del punt de penal. A la tanda, la fortuna va somriure a la Reial Societat B, que es va acabar imposant per assegurar l'ascens a primera federació. D'aquesta manera, es tanca de la manera més cruel la temporada per a l'Ona Sant Adrià, un equip que al llarg del curs ha destacat per la seva solidesa col·lectiva i per un futbol ofensiu brillant que l'ha portat a quedar-se a només un pas de l'ascens.
0: Doncs El Barça B serà l'únic equip a primera federació femenina l'any vinent, perquè recordem que aquest any tant la M com l'Europa han baixat a segona federació femenina, i per tant jugaran juntament amb Bona, Sant Adrià, amb Espanyol B i amb Barça C, que va pujar en aquesta segona federació femenina. Vinga, i qui està intentant pujar a segona federació masculina són quatre equips catalans que disputen la tornada de la primera eliminatòria. Continua la pròrroga, Eric, a Badalona.
2: Sí, de moment, minut 118, arribarem als 119 últims minuts de la segona meitat de la pròrroga i el resultat que continua igual, que ha acabat els 90 minuts principals del partit. 1-3, guanya l'Hospitalet.
0: Doncs amb aquest resultat el Badalona seria l'equip classificaria, ja ho diré, per la final catalana, on ja l'espera el Cornellà, que ha passat també a la pròrroga aquest migdia.
2: Cornellà 1, Vilanova i la Geltrú 2.
0: És un guió similar al que ha passat en aquest primer partit, perquè el Cornellà havia guanyat 0-1 en el partit d'anada. El Vilanova ha guanyat 0-1 en els 90 minuts, ha forçat la pròrroga, només començar la pròrroga. Ha marcat el segon, però el Cornellà a última hora ha deixat el Vilanova sense premi en un molt bon partit del conjunt del Garraf. Canal Blau, Xavi Fernández.
4: La crueltat s'ha tornat a creuar en el camí del club de futbol Vilanova. Els de Genís Sant Pietro han guanyat 1-2 al camp del Cornellà, però acaben eliminats d'aquesta fase de play-off d'ascens a segona federació. Si ja venien amb la mosca rere l'orella després del partit d'anada, on només va haver-hi un equip buscant el gol, va ser el vilanoví, i en canvi el Cornellà va acabar enduent-se el botí d'un 0-1, doncs avui gairebé tres quarts del mateix. És cert que els d'Ignasi Sanabra han estat una mica més protagonistes en la primera mitja hora de partit. Santi Guzmán ha tingut un parell d'aproximacions que perfectament podien haver fet avançar el Cornellà, però després la resta de partit ha estat un monòleg, possessió, joc, proposta ofensiva d'un club de futbol Vilanova que ha abordat el futbol, que ha tingut tancat a la seva àrea el Cornellà i que fins i tot ha trobat el camí del gol que tantes vegades li ha costat aquesta temporada aconseguir fora de casa. Ha marcat el 0-1 en l'arrencada de segona meitat i després de molta estona mereixent-ho i fent d'Isaac Vila el gran protagonista del Cornellà, evitant totes les rematades del Vilanova, ha acabat sent una centrada de Zurdín que ha rematat Joan Reventós a gol de cap. 0-1 pel Vilanova. Un 0-1 canviava el partit a la pròrroga, però que, evidentment, no servia, perquè els vilanovins, al no haver-hi penals, haguessin quedat eliminats amb aquest marcador a favor del Cornellà. Una pròrroga que s'ha jugat contra 10, perquè Ot Serrano ha vist dues targetes grogues i ha deixat el Cornellà en inferioritat numèrica. Al primer minut d'aquest temps extra, una passada d'Àlex Frutos per Pol Gimeno acabava de rubricar la remuntada 0-2, i en aquesta pròrroga el Vilanova ha tingut tres ocasions claríssimes, mà a mà contra el porter, per fer el gol que hagués sentenciat la seva classificació. Però ni Joan Reventós, ni Joan Torrents, ni Albert Celma, ni sobretot Sam Mendiaye, en una acció de 2-1, han fet una doble paret amb Derek Cuevas, però ha acabat rematant desviat quan tenia el gol de cara. Totes aquestes oportunitats li han acabat marxant al Vilanova i el perdonar en una jugada aïllada amb el Cornellà amb prou feines passant del mig del camp, però en una falta penjada a l'àrea, la pilota li ha acabat arribant a Alejandro Pereira en un rebot i ha acabat marcant el gol que no evitava la derrota, però que sí permetia la classificació del Cornellà per aquesta fase final del play-off d'ascens. Crueltat absoluta per un club de futbol Vilanova que ha acabat dempeus, orgullosíssim de la temporada, però evidentment derrotat al veure escapçada la seva classificació per aquest pas definitiu de la promoció d'ascens.
0: Arribem ja en temps afegit al Badalona 1, Ospi 3. Ha tingut una falta directa ara l'Ospi a la frontal de l'àrea. Ha sortit fora. 3 minuts afegit té l'Ospi per intentar marcar el gol que capgiri l'eliminatòria. Si no marca, serà el Badalona qui passarà a la final davant d'aquest Cornellà. Els dos partits els estem podent seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. El d'aquest migdia, el Cornellà-Vilanova, després del partit hem escoltat diversos protagonistes. D'una banda, un jugador de cada, Marc Fernández, el capità del Cornellà, Joan Reventós, un dels golejadors del Vilanova.
5: Sabíem que era molt difícil. El Vilanova, per mi, és l'equip que millor juga a futbol de la categoria. Molta estona hem tingut de dir la pilota, però bueno, al final hem mullit fins al final i hem tingut la sort. A lo millor ens ha faltat això una mica durant la temporada, que a vegades hem patit de joventut, d'errors que es podien, que no passessin, i avui, pues, bueno, tot el contrari. Fàcil que passi serà un partit difícil. Llavors, ara sobretot a recuperar, i ja dilluns, dimarts, ja començarem a veure el rival que tens tota.
6: Ara mateix estem molt fotuts, ho veiem molt a prop, hem fet tot el que havíem de fer, no s'ha acabat donant, però superorgullós dels jugadors, a tota la família que s'ha fet. I res, no ens queda res a dir. Ho hem donat tot al camp. No ha acabat sent al final fotuts, però bueno, ens enduem això. El gol ha sigut una pilota parada aïllada i no ens han arribat en tot el partit pràcticament. Sí que és veritat que en un mes hauríem d'haver acabat de concretar, potser més calma els últims metres, però res a dir de l'equip. Hem fet el que havíem de fer i superorgullós de tots.
0: I en aquesta transmi a les teles locals i a la plataforma La Xarxa Més també hem escoltat els entrenadors, el del Cornellà, Ignasi Sanabra, i el del Vilanova, Genís Sampietro.
7: Vilanova ha fet un molt bon partit, no? Crec que la primera mitja hora és clarament per fer els dos per davant, era una mica la idea, no ho hem aconseguit fer, i al final ells en pilota són molt bons, no? I ho sabíem, i bueno, després del 0-1 emocionalment sempre és complicat, i després quan et quedes amb 10, doncs és aguantar, no? I quan et fan el gol, sabíem que no podíem tornar a encaixar, ells ens han perdonat la vida i al final ho hem pogut guanyar. Sí, molt patida, no? Ells al final, quan s'han posat per davant, han començat a perdre temps, algo normal al futbol, i nosaltres hem estat estables, no? Al final és el que jo els deia, que al final no poden fer les declaracions que ells fan quan després surten i perden temps quan estan per davant, no? Però tot i així crec que l'equip mentalment ha estat molt estable i hem tingut el premi de passar l'eliminatòria.
8: És futbol, pot passar, crec que ho hem merescut moltíssim. Jo crec que tothom que hagi vist el partit doncs ho sap, i l'orgull d'haver-ho fet d'aquesta manera tota la temporada amb tots els daltabaix que hem tingut i no traicionar la proposta, al final és una victòria. Cadascú que s'ho prengui com vulgui, cadascú al final en el present no es dona compte, la gent li dona valor. Al final, guanyar quan no ho mereixes o quan desprestiges el com, l'alegria de guanyar és tan efímera que no ens treu de pobres a ningú. En canvi, el que he viscut aquest any amb aquesta gent, dona igual que acabis guanyant o perdent, perquè és etern i dura per tota la vida. Així que donar-los tota l'enhorabona als jugadors, també al Cornellà, que crec que han fet una gran eliminatòria, els desitjo el millor i ja està, és futbol i és l'esport i és la vida i és lo bonic, no?
0: Doncs 8:42, a Cornellà, que ja té protagonista... Ja té rival, perquè ha acabat el partit de la Badalona, Eric.
2: Doncs sí, el partit que ha finalitzat per un gol a 3. Ignasi.
0: Doncs així ha acabat el partit. Podem escoltar a Ignasi Kerr, el davanter de l'OSPI, en aquesta transmissió televisiva que estem fent a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
9: Ja venies d'un parcial de 0-2 a casa... Comences amb un gol i sí que jo crec que és el millor partit que hem jugat contra el Badalona, ja no pel resultat, sinó més a nivell de sensacions també, que lògicament el resultat també, però, bueno, al final és un equipàs, sabíem on veníem i res, 3-3, han quedat segons ara cinquens, bueno, és el que hi ha, no, ara ja no s'hi pot donar la volta, res, un bon partit i a seguir.
10: Aprofito per comentar que just ara ha passat Marco Martínez per darrere seu i t'ha dit que bueno és este tio. Suposo que agrada que centrals de tal magnitud et tirin aquests piropos.
9: No, són molt bons centrals, Enrique, Ayala, Marco, són un equipàs. Jo crec que hem competit molt bé, no ens ha donat, però bueno, és que ells també fan les coses molt bé. Els tres partits que hem jugat contra ells, els tres han evitat que estigués participatiu. Potser avui ja ha estat el dia que he intentat més estar en contacte amb el joc. I res, no. Res, seguir i ja està, felicitar-los, són un equipàs, han fet una lliga molt bona, no han pujat directe però van quedar allà per una mala ratxa al final i bueno, donar-los sort i que disfrutin del playoff.
10: Doncs moltíssimes gràcies, Ignasi.
0: Ignasi Kerr, el davanter de l'OSPI, avui ha fet dos gols més, un autèntic killer, un autèntic golejador, ja ho va demostrar quan jugava a la Lleida. I ho està demostrant també amb l'OSPI avui, amb dos gols que han acabat forçant aquesta pròrroga, però al final el Badalona ha aconseguit mantenir aquest 1-3 i, com dèiem, per la millor classificació de la Lliga regular, segona el Badalona, cinquè l'OSPI, doncs el Badalona passa a la gran final que jugarà davant de la Cornellà. De seguida crec que podrem escoltar a Bermo, el jugador de la Badalona, l'hem vist al costat dels nostres companys de l'Aleix Blanc, però de seguida l'escoltarem perquè s'està endarrerint una miqueta perquè els jugadors de la del Badalona estan anant cap a un dels fons de l'estadi de Badalona per agrair el suport de l'afició escapolada que està celebrant d'allò més, ara també en pots de fum, aquesta classificació. I ara sí crec que podrem escoltar a Bermo, el jugador de la Badalona, ben content, un dels jugadors que està jugant darrerament, amb Miquel Azparren. Anem a escoltar-lo.
11: Aleix, no sé si... Y nada, lo importante es que estamos en la siguiente ronda y a por el Cornellà.
10: I suposo que ja li teniu ganes al Cornellà, i més veient aquest ambient brutal que hem viscut avui de futbol català, tant per part de l'Hospitalet com del Badalona. Quin missatge d'optimisme enviaries a l'afició cara a aquest tram final de temporada?
11: Bueno, que siempre hay que confiar. A pesar de... Mira, nos empatan la eliminatoria, pero bueno, al final supimos sufrir y nos tenemos que quedar con eso. Hay que corregir errores, obviamente, pero bueno, cumplimos el objetivo y tenemos ganas de cumplir el objetivo de principio de temporada.
10: Doncs moltes gràcies, Sergio. Les paraules d'un dels capitans...
0: Doncs Sergio Bermúdez, Bermú, el jugador de la Badalona, ben feliç per aquesta classificació per la gran final catalana, en aquest cas del play-off d'ascens de segona federació masculina. Serà Cornellà-Badalona. Recordem que després d'aquesta final catalana, el qui guanyi s'haurà d'enfrontar a un altre equip, en aquest cas el guanyador de la fase gallega de classificació de del play-off d'ascens de segona federació. Però en qualsevol cas, a partir del pròxim cap de setmana, us ho explicarem en aquest programa, Cornellà i Badalona, que s'enfrontaran a doble partit per ser el campió català d'aquest play-off d'ascens a segona federació.
12: L'actualitat i la realitat de l'esport català a En Joc, amb Ignasi Trapero.
0: Vinga, 8 i gairebé 47 minuts. Vinga, més play-off d'ascens. En aquest cas, el play-off a tercera federació masculina. S'ha disputat ja l'anada de les semifinals i aquests són els resultats. De fet, les dues eliminatòries encara molt obertes.
2: Sant Mauro 0, Prat 1. Rubí 1, Poble Mafumet 1.
0: El Prat va guanyar 0-1 al camp del Sant Mauro, tornant a recuperar sensacions, les sensacions que com a mínim sempre dona una victòria després d'una final de Lliga una mica irregular. Precisament això feia referència al tècnic de la Prat, David Vilajoana, als companys del Prat Ràdio.
13: Bé, molt content, com us podeu imaginar. Aníem d'una travessia del desert i el millor partit per guanyar que fos el primer de play-off. La primera part ens ha costat una miqueta justa. També és cert que l'equip ha anat agafant confiança a mesura que passaven els minuts, perquè ja us dic, veníem de 5 partits perdents i, evidentment, hem agafat confiança a base de patiment, a base de metros, a base de córrer, a base de patir. Però vaja, l'equip ha fet un pas endavant, jo crec, a nivell d'esforç, a nivell d'intensitat, a nivell de competitivitat. És el que ens està faltant en molts partits. No ens hem vingut a cap moment cap avall, hem mantingut un to alt. I vaja, molt content pels jugadors perquè ho estaven passant malament, tots ho estaven passant malament i realment el grup s'ha fet fort i ens hem ajudat entre tots i això ens ha fet tirar endavant. Sí, jo a la mitja part els he dit que havia vist un canvi substancial respecte als altres partits. El que es tractava, això sí, era pujar una mica més al nivell i és el que hem fet. Calia reforçar l'equip, ja et dic, no, jo no sóc un gran psicòleg, però vaja, jo crec que l'equip per si mateix ha fet un gran esforç a nivell mental perquè és un equip que venia de cops durs i ni érem tan dolents llavors ni ara som tan bons, però hi ha molt més jugador del que molta gent es pensa.
0: Doncs content David Vilajoana per la victòria del Prat al camp del Sant Mauro, 0-1, la pròxima setmana tornada, i també tornada en l'eliminatòria entre el Rubí i Poble Mafumet. Ahir empat a 1, el vam poder seguir també aquest partit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, es va avançar la Poble, va empatar el Rubí amb un autogol i després el veterà porter Rafa Leva del Rubí va mantenir viu a l'eliminatòria el seu equip amb moltes aturades. Xavi Vilagut, del costat de la Poble, llegia així aquest partit.
14: Sí, ens anem una mica amb un sabor agradolç, perquè crec que bé, el partit sí que ells l'han iniciat potser una mica millor que nosaltres, els primers 15-20 minuts. Nosaltres a poc a poc hem anat entrant al partit, hem tingut una miqueta més de control, hem llegit bé quan teníem que anar a l'espai i quan al peu, i jo crec que hem acabat bastant bé la primera part, amb l'avantatge al marcador, i bé, la segona part crec que ha estat totalment diferent. La segona part crec que ha sigut totalment el control nostre i recordo que moltes oportunitats molt clares, moltes, no sé si 4 o 5, no sabria dir-te ara, però bé, aquí crec que ens ha faltat un pèl de tranquil·litat per definir una miqueta millor aquestes situacions, però bé, al final és una eliminatòria, sabíem que era de 180 minuts i hem fet la primera part i ara a la Pobla, amb la nostra gent, intentar arrodonir-ho.
0: I un altre play-off d'ascens a Lliga Elite, anada de les semifinals amb aquests marcadors.
2: Palamós 1, Viladecans 3. Igualada 2, Turó Peira 1.
0: Doncs el Viladecans ha sorprès el Palamós aquesta tarda, 1-3, Ràdio Palamós, Jordan Aguilar.
15: El Palamós i el Viladecans han disputat el primer partit de la semifinal de la promoció d'ascens a la Lliga Elite amb victòria visitant per 1-3. El Degà s'ha avançat en el marcador gràcies a un penal transformat per Mercader, però Etido, Akram i Serrano han donat la volta al marcador i deixa els del Baix Llobregat amb avantatge de cara al segon partit. Aquestes eren les declaracions de Marçal Joanola, entrenador dels palamosins, en finalitzar el maig.
16: Hem sigut dos equips totalment diferents d'una part a l'altra. El partit l'hem començat amb una empenta molt gran, amb l'ambició que portàvem dels últims partits. I, òbviament, després de l'1-0, ells han fet un pas endavant, s'han començat a obrir una mica més, han anat més per fora, amb pilotes aèries. Però l'equip ha mantingut el tipus i fins i tot hem tingut moltes transicions per fer el 2-0. I just abans del descans fem un xut, no acaba d'entrar, l'agafa el porter, xuta de camp a camp i el seu jugador fa un golarro, però a partir d'aquest gol crec que l'equip canvia totalment la cara, ens venim bastant a baix i el més important és que de dos gols no se n'han anat, llavors la setmana que ve queden 90 minuts i hem de seguir aprofitant aquesta oportunitat que tenim mentre estiguem vius fins l'últim minut.
15: El Palamós Club de Futbol necessitarà remuntar en el partit de tornada per mantenir viu el somni de l'ascens a la Lliga Elite, un partit que es disputarà el diumenge 31 de maig a les 6 de la tarda.
0: I Igualada 2, Turó de la Peira 1, per tant, també molt oberta aquesta semifinal en l'altra eliminatòria. Després del partit escoltàvem a Dani Andreu, el tècnic de l'Igualada, i del costat del Turó de la Peira, a Manu Gràcia.
17: Bé, doncs la sensació de que portem poc premi pels mèrits que hem fet. Jo crec que era un partit per guanyar-lo. Inclús jo veia més a prop el 3-0 que el 2-1, però bueno, el futbol, i la veritat és que han aprofitat molt bé la seva ocasió, i res a dir. Vull dir que ara, doncs, a anar al Turó a defensar aquesta petita avantatge.
18: Sabemos la dificultad de venir Igualada, de ser entre los mejores locales de la categoría, con jugadores diferenciales. Nosotros somos dividido la eliminatoria en mini partidos. Sabemos que a 180 minutos somos mejores y vamos a conseguirlo en casa, porque nosotros en casa somos un equipo muy poderoso y el objetivo es salir vivo de aquí. Al final, la segunda parte nos han dominado, nos han cansado, nos han hundido. Pero bueno, el equipo no se rinde, el Turó nunca se rinde. He visto cómo celebra el 2-1 como si fuese una victoria. Esto es el ADN de Turó, esta es la identidad que tenemos. Lo valoro como positivo. Al final sale vivo de una eliminatoria ante el equipo más poderoso del playoff. Y la vuelta del Turó, como se dice en los tópicos, 90 minutos son muy largos.
0: I parlem també de futbol sala a la Copa del Rei. Decepció a les semifinals del Barça un altre cop des de la tanda de penals.
2: Barça 2, Jaén 2 i el Jaén, que es van dur aquesta semifinal als penals.
0: Ja havia perdut el Barça amb el Jaén als penals a la final de la Copa d'Espanya. El Jaén, per cert, avui s'ha proclamat campió. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
19: Creo que el partido ha tenido dos caras. Creo que la primera parte debíamos de haber sentenciado la eliminatoria. Creo que lo justo en la primera parte hubiera sido un 4-1, un 5-1, porque recuerdo un chute de ellos que es una doble parada de Dida, que no recuerdo nada más, nosotros un larguero, el gol, varias jugadas que hemos tenido claras para meter y no hemos metido. Y luego la segunda cara es la de que bueno, hemos metido el 1-2 y cuando creo que podíamos darle un susto a ellos, a la siguiente jugada nos han empatado 2. A partir de ahí creo que el equipo lo ha intentado, ha peleado, pero al resultado justo y en el marcador justo con Jaén, pues compiten bien y al final la suerte de la lotería de los penaltis les ha vuelto a favorecer a ellos.
0: I a la primera femenina, penúltima jornada, l'alegria, la permanència del Mamut Les Corts, la tristesa, doncs el descens del Penyesplugues.
2: Torcal 4, Penyesplugues 0. Pollo Pescamar 2, Les Corts 2.
0: Doncs avui hem parlat amb el tècnic del Penyesplugues, Jacob Bustamante, que ens deia això després d'aquest descens.
20: Ha sigut una temporada molt exigent, molt, molt dura, no? Hem competit a primera divisió fins a les últimes opcions, no? Hem competit fins al final, ho hem cregut, portàvem dues victòries seguides que ens havien apropat a un objectiu que era molt exigent, no? Que tenia molt de valor. Hem competit amb gent professional, hem competit amb gent que té molts més recursos que nosaltres a nivell de, pues, òbviament, econòmics i plantilles, però també recursos en el dia a dia i instal·lacions, horaris, totes aquestes coses, no? Nosaltres estem molt orgulloses de la temporada que hem fet. Crec que el club també ho està. El club ha fet molts esforços per poder estar en les condicions òptimes, però és veritat que després hi ha diferències que quan puges de categoria són molt difícils de salvar, i així ha sigut, no?
0: I a tot això, la capitana esplugina Pilar Ribas es retirarà dissabte vinent contra l'Alcorcón. I al Mamut les Corts se salva, i això ens deia avui el seu tècnic Nil Marcó.
1: Molt contentes. Al final, evidentment, aconseguir la permanència doncs és una alegria molt gran, un objectiu pel que estàvem lluitant les darreres setmanes. Ha estat una temporada llarga, exigent, hem tingut algunes lesions, el nivell dels equips és alt i la permanència estava molt cara a nivell de punts, i amb l'empat d'ahir a la pista del segon classificat, anant perdent 2-0 el descans, doncs té molt mèrit. I és un punt que amb la combinació de resultats doncs, ens ha donat aquesta salvació. I res, estarem una temporada més a primera, a gaudir ara aquest darrer partit i a començar a pensar en la temporada vinent.
0: Doncs de moment, Mamut, les coses es queda com a únic equip català a la primera femenina, però la setmana vinent dos equips més de casa nostra jugaran l'anada de les semifinals per pujar. El Rubí visitarà l'Almagro i el Linyola rebrà el San Fernando. Seran dues eliminatòries les que hauran de superar per aconseguir pujar a primera femenina. Vinga, ens aturem. Escoltem les notícies de les 9 i a les 9 i 3. Més esport aquí a l'Enjoc.
21: La xarxa de comunicació local.
22: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
23: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
24: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Dues persones han mort en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a l'A2, a Jorba. Avui, a 6:15 de la tarda, segons informava el Servei Català de Trànsit. El sinistre també ha provocat 4 ferits menys greus que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Les causes de l'accident encara s'estan investigant. La via ha quedat parcialment tallada amb un carril tallat en sentit Barcelona. Amb aquestes dues víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i 3 d'aquestes en accidents que han sigut en aquest segon pont de Pasqua. L'altre accident va ser la mort d'un motorista i a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformic, a Osona, al terme municipal del Brull. I amb aquests són 18 els motoristes precisament que han mort, han perdut la vida a les carreteres aquest any. I l'operació tornada d'aquest pont, encara tot i aquestes dificultats, no ha començat, ja que es preveu que demà uns 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de dilluns. Per ara, repassant el trànsit, encara problemes, sobretot a l'AP7, arran d'un accident a l'altura de Avinyonet del Penedès, on encara hi ha 7,5 km de retencions. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge avui un home de 44 anys a Juneda per suposadament haver agredit amb una arma blanca el seu company de pis. Segons ha avançat el diari Segre, ja ha confirmat l'ACN. Els fets han passat en un habitatge al carrer Font, passat 5 minuts d'un quart d'una del migdia en el marc d'una baralla entre els dos convivents. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I de les Garrigues, a les comarques gironines, on un centenar de veïns s'han concentrat aquest matí a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Kim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents convocats per l'espai LGTBI han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. I anem en el seguiment plena de successos, ja que un dels impulsors de la fundació de la CECOT, Joan Antoni Pujals Vallhonrat, ha mort als 100 anys. L'empresari va estar vinculat amb el teixit industrial de Terrassa durant la seva vida, especialment dins del sector tèxtil. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha refredat les expectatives d'un acord imminent amb l'Iran. Si aquest dissabte deia a la xarxa social Truth Social que el pacte amb el règim dels ayatollahs estava ultimant, avui diumenge ha afirmat a la mateixa xarxa i ha demanat als seus representants negociadors que no es precipitin a un acord. I en plana esportiva, el Barça ha celebrat durant aquesta tarda a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona la seva quarta Champions del Barça femení. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
2: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet, de l'handbol, del waterpolo, de l'hoquei patins i de molts esports amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Marca, el control de so. Avui és diumenge, són les 9, i això és l'Enjoc.

0: Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
1: Molt bé, Ignasi, què tal? Bona nit.
0: Molt bé, comencem parlant de bàsquet, i és que el Joventut prolonga la bona ratxa.
1: Els badalonins han derrotat el Burgos per 86-79, acumulen 4 victòries seguides a la Lliga ACB i continua en sisens. Derrotes intrascendents del Lleida 88-116 davant l'Andorra i del Girona 86-80 a Bilbao. I dissabte, victòria del Manresa a Gran Canària 80-87. Pel que fa al Barça-València, es jugarà diumenge vinent perquè els valencians disputaven aquest cap de setmana la final a 4 de l'Eurolliga.
0: En hoquei patins, el Vila-sana a un triomf de la final de Lliga.
1: Després de guanyar la Copa la setmana passada, les lleidatanes han golejat el Palau per 5-1 en el primer partit de la sèrie de semifinal al millor de 3. Lucia Aguado, Elsa Salvanyà, Bea Gaete i Aina Florenza, que n'han fet 2 gols, han marcat els gols del Vila-sana, mentre Laura Puigdueta ha anotat el de l'honor del Palau. Dissabte vinent, segon partit a la pista del Palau.
0: Waterpolo, el Barceloneta colpeja primer.
1: El campió de les 20 últimes lligues de divisió d'honor masculina s'ha imposat al Sabadell per 17-13 i dissabte a Terres Vallassanes tindrà el primer match ball per revalidar el títol. Dimecres, Sant Andreu i Mataró començaran la final de divisió d'honor femenina també al millor de 3 partits.
0: I quàdruple ascens català a les fases d'ascens d'handbol.
1: A la fase d'ascens a plata femenina, el Sant Cugat puja després de guanyar els 3 partits de la fase d'ascens, derrotant avui el Ciudad Jardín. També puja a la mateixa categoria el Mataró, gràcies al triomf sobre l'Alcúdia per 31-27. I a la fase d'ascens a primera estatal masculina, ascensos també del Sant Martí Adrianenc i del Garbí Palafrugell. Qui no pujarà és el Granollers Atlètic, que va caure 30-26 a Oviedo en la tornada per pujar a plata masculina.
0: I gairebé 6 minuts, marxem de ronda. Una rondeta curteta, perquè ja només tenim un partit en joc a aquesta hora de la nit de diumenge. En hoquei patins, nacional catalana masculina. Aquest play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Plata. Continua el partit entre Noia B i Castellà. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
2: Sí, que demà, bona tarda. Doncs sí, encara queda força temps. Minut 9 de la segona meitat, un partit que ha començat amb més de 20 minuts d'endarreriment. Un partit molt intens i molt entretingut, amb 10 gols ja, els que s'han vist. Domina el Noia, el conjunt local, per 7 gols de 3. Les superioritats numèriques estan marcant el guió d'aquest partit, sobretot a la primera meitat, després d'una vermella a Ferran García. En tan sols 2 minuts ha trencat el partit el Noia amb 4 gols. S'ha anat al descans amb un avantatge de 5-1. Ara mateix, a 15 minuts pràcticament per l'acabament del partit, domina el Noia 7-3 amb un Pau Andreu estel·lar, autor de 3 gols de l'equip.

0: Vinga, 9 i 7 minuts. Comencem la segona hora de l'enjoc i és moment de parlar de bàsquet. Lliga ACB, penúltima jornada. No ha jugat el Barça, que ha ajornat fins la pròxima setmana el partit davant del València, perquè els valencians estan jugant, o estaven jugant aquest cap de setmana, l'Eurolliga, la final a 4. Però sí que han jugat els altres equips, els 4 equips catalans. Tenim 2 victòries i 2 derrotes.
1: Bilbao 86, Girona 80, Lleida 88, Morabanc Andorra 116, Joventut 86, Burgos 79, Gran Canària 80, Manresa 87.
0: Doncs amb aquests resultats doncs anem a repassar primer el que ha fet la penya, que és l'equip que ha jugat aquesta tarda, que acumula ja 4 victòries seguides i cada moment referma aquesta 6ª posició, encara sense descartar la 5ª plaça, perquè recordem que té encara un partit pendent. El Joventut, que ha guanyat a la Burgos, Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
2: Bona nit. El Joventut ha guanyat 86-79 al San Pablo Burgos en un partit intranscendent pel conjunt castellà, que ahir, abans de que jugués el partit, ja va conèixer que tenia la permanència al sac després de la derrota de Gran Canària. Això ha fet que el conjunt castellà arribés amb una tranquil·litat important i la intensitat s'ha notat en el seu joc. El conjunt verdinegre va aprofitar per dominar. Ho ha arribat a fer de 15 punts, tot i així. El Burgos s'ha acostat fins a 2 punts pel tram final. En un final ajustat, l'experiència i la qualitat dels jugadors verdinegres han acabat de decantar la balança. Dani Miret ha aprofitat per fer rotacions, perquè dimarts tornarà a haver-hi partit, la segona part del partit que es va suspendre contra Unicaja. La penya dominava de 20 punts i es va espatllar el videomarcador, que va obligar a suspendre el partit. La penya, per tant, jugarà dimarts i divendres tancarà la lliga regular a la pista del bàsquet Girona. El Joventut encara pot ser quart a la lliga regular.
0: Doncs déu-n'hi-do, encara té opcions la penya, encara hi ha molts partits pendents de diversos partits, de diversos equips, entre ells la penya, que té partits per recuperar. I a tot això, a la transmit precisament dels nostres companys de Ràdio Ciutat de Badalona, hem escoltat un dels jugadors de la penya, Lude Hakanson.
3: No sé si es el mejor partido, pero sé que llevamos una buena racha, ¿no? Estamos ganando partidos, hemos ganado mucho fuera de casa ahora y en casa ahora preparándonos para el playoff, porque en casa hay que ganar, sí o sí. Para mí, no, yo creo que cada partido aquí es un lujo trabajar de esto y intentar ganar delante de nuestra gente. Siempre vamos a full. Puede ser que no sabes, no vas a full porque por diferentes motivos, pero yo creo que el equipo ha preparado y ha hecho un partido como cualquier otro para ganar.
0: Doncs victòria de la penya avui en aquest partit. Avui també ha jugat el Girona, ha plantat cara a Bilbao, però ha acabat caient. No hi ha manera d'acabar amb aquesta mala ratxa de les últimes jornades. Girona FM, Marc Treserres.
4: Nova derrota del bàsquet Girona, la quarta consecutiva, la cinquena en els últims 6 partits, al qual l'equip, tot i que ha competit al Bilbao Arena, no ha aconseguit guanyar i ha perdut 86-80. Un maig molt igualat, de principi a fi, en què hi ha hagut diverses alternances en el marcador. El Girona ha començat molt bé a l'inici del partit, amb un 3-13 d'inici, però a poc a poc ha anat retallant diferències al conjunt local, gràcies sobretot al català Aleix Font, que ha acabat amb 12 punts i 2 triples. Al segon quart, el partit frec a frec també, i a la mitja part el marcador era favorable al conjunt de Jaume Ponsarnau, 40-39. El Bilbao vivint moltíssim des de la línia de personal d'inici a fi. El Girona, un pèl més encertat que altres dies en triples, es mantenia dins del partit, però sobretot gràcies a la feinada de Martínez Gueven, que al descans ja portava 15 punts amb 6 rebots ofensius. Al tercer quart, màxima igualtat. Cap dels dos equips s'ha desenganxat d'en el marcador. El Girona, gràcies a Nidam, ha aconseguit un petit avantatge de 4 punts. Tot i així, ha estat contrarrestat de seguida per, sobretot, els punts de Panzer, també, com dèiem, repetim, des de la personal. A l'últim quart, màxima igualtat, però comença molt bé el Girona, amb 4 punts consecutius de Gueven, que ha posat la màxima en el marcador. Era un 64-71 a 9 minuts pel final. A partir d'aquí, però, domini del Bilbao, que a poc ha anat retallant la diferència i ja als últims minuts s'ha posat per davant el marcador i ha tancat el partit amb un parcial de 10-2, favorable gràcies als dos triples que han fet molt de mal del veterà escorta nord-americà Darron Hilliard. Així doncs, amb aquest resultat, tot i que el Girona ha competit, no suma la 14ª victòria i ho intentarà a l'última jornada, la setmana que ve, rebent a Fontejau el Joventut de Badalona, l'últim derbi català de la temporada.
0: I aquesta era la lectura que feia de la derrota Moncho Fernández.
5: El partido ha discurrido entre errores de uno, aciertos del otro y viceversa. Pues ha llegado a, usando el semiciclista, a la escapada buena, ¿no? A ver quién la cogía. Y bueno, pues yo creo que la ha cogido Bilbao, ¿no? Nuestros últimos lanzamientos, en los últimos tres minutos, pues se han ido fuera. Y sin embargo, pues Bilbao ha tenido el acierto para hacerlo. Hemos tenido errores durante el partido, claro que sí, ofensivos y defensivos, pero a nivel, yo creo que esfuerzo y lucha y demás, yo creo que el equipo está muy bien.
0: I durant la derrota avui de Lleida, tot i que ja estava salvat, davant de Morabanc Andorra, que sí que es jugava a les garrofes. Gerard Encuentra, tècnic lleidatà.
6: Jo crec que en els cinc primers minuts nosaltres hem sortit amb bona energia, amb bona mentalitat, movent bé la pilota, amb bona tensió competitiva, amb bona mentalitat, però a la que hem rotat una mica s'ha acabat l'equip, no? Crec que ens han fet 25 punts en 5 minuts al primer quart i a partir d'allí pues, l'Andorra sona creient, ha estat molt més seriós que nosaltres, a la mitja part ja portaven 15 rebots més que nosaltres, han estat molt encertats, han jugat amb més energia que nosaltres, no? I nosaltres, pues, si no juguem amb l'energia o amb l'atenció competitiva, com podia passar avui, perquè no teníem pues, un objectiu clar a la vista, i l'altre equip sí, pues, nosaltres som, sense aquesta actitud o sense aquesta energia, pues, som un equip justet.
0: I ahir, victòria del Baxi Manresa, la pista del Gran Canària, Ràdio Sallent, Pol Farell.
7: L'equip de Diego Campo ha firmat un gran partit d'inici a fi per sumar un triomf de molt mèrit al sisè en els darrers 8 partits. El Gran Canària, que jugava a la permanència, ha mostrat un baix nivell col·lectiu i s'ha apagat en els moments importants. Després d'un primer període igualat, els del Bages han acabat millor el segon quart, però van deixar el descans amb el més 7, una diferència que s'ha ampliat a l'inici del tercer període amb 3 tibos consecutius i que semblava definitiva. L'equip local tirava de talent per intentar retallar distàncies i creure una difícil remuntada, però davant es trobava amb una manera sòlid que, sense la pressió que tenia el Gran Canària, jugava amb una gran confiança. En el tram final, ha pujat l'encet dels Canaris, però els del Bages han sentenciat el duel amb caràcter. El jugador més destacat ha estat David Duke Jr., autor de 16 punts a la segona part. Diego Campo feia una valoració del partit.
8: El tercer cuarto hemos ido a más. Hemos jugado sin meter de 3 puntos. Es muy difícil tirar de 3 puntos los tiros que queremos por la defensa que hace el Gran Canaria, que aísla mucho el bloqueo directo en el 2 contra 2 y no dan ayudas. Y bueno, no hemos podido correr y no conseguir esos triples, y los triples que hemos conseguido pues no hemos estado sólidos. Sin embargo, hemos estado muy bien penetrando unos contra unos, penetrando en el bloqueo directo y sacando faltas, porque vas hasta ahí adentro y hemos estado muy bien. Yo creo que hemos ganado en un campo difícil, en una situación muy difícil para Gran Canaria, que se jugaba todo hoy, bueno, con solvencia. Yo estoy muy contento con la actitud del equipo, que hoy ha vuelto a demostrar que jugando en equipo, no individualmente, jugando en equipo, pues se puede competir, y competimos muy bien en la Liga CB.
7: Ara, el Baxi Manresa ja pensa en l'últim repte de la temporada, que serà divendres que ve davant el Real Madrid en el Congost.
0: Vinga, i un parell de punts més de bàsquet. A la fase d'ascens de Lliga Femenina Challenge, el GEC no va poder completar la remuntada davant del Lleó.
1: GEC 62, Lleó 66.
0: Doncs ja portava un desavantatge de 16 punts del partit de Nadal. Va estar per davant a la primera meitat de la GEC, però al final el Lleó va acabar imposant el seu potencial. Pau Fuster, tècnic del GEC, llegia així l'eliminatòria.
9: Un partit, no?, que sabíem que seria molt complicat, que León faria una mica el mateix que vam fer en el partit d'anada, intentar ser molt, molt físiques, intentar castigar-nos molt el rebot ofensiu perquè nosaltres no tinguéssim el ritme ofensiu que ens agrada tenir. I penso que hem fet una molt bona primera part. Penso que hem sigut molt, molt solvents a la primera part, respectant el nostre pla de partit en tot moment. Però potser sí, no?, doncs que una altra vegada el que és la sortida de tercer quart, doncs aquí el seu físic i potser la seva rotació una mica més llarga, no?, la seva tipologia de jugadores, això, no?, doncs molt físiques, ens han tornat a castigar. I ens ha costat trobar les situacions que hem trobat a la primera part per anotar. I a partir d'aquí, no, doncs, elles ens han anat aixugant la diferència i bé, al final no ha sigut possible guanyar el partit i, evidentment, doncs, tampoc remuntar l'eliminatòria. Tot i així, marxo content del partit de l'equip. Penso que no, hem acabat la temporada sent reconeixibles, que una mica és el que volíem, i tot i no haver aconseguit, no, doncs remuntar aquesta eliminatòria, crec que la temporada de l'equip és molt bona i és per estar molt, molt contentes i molt orgulloses del que hem fet.
0: Doncs sí, senyor, felicitar a la GEC perquè ha fet una molt bona temporada, i també han fet una molt bona temporada al Samà Vilanova, que puja a tercera FEP masculina. Canal Blau, Xavi Fernández.
10: Temporada històrica pel Club Bàsquet Samà de Vilanova i la Geltrú. Ahir va certificar l'ascens a tercera federació. La setmana passada ja ho podia haver fet, però rebia l'Artés, que ha estat indubtablement el millor equip de Supercopa. No va poder fer-ho, però tenia dues oportunitats més, i en el primer matchball, oportunitat que han agafat amb les dues mans els d'Adrià Pinyol. Victòria ahir davant del Martinenc per 94-89, i per tant, segona plaça assegurada, a falta d'una última jornada, que serà de tràmit. La posició, a més, t'assegura l'ascens a tercera federació. Mai abans el club vilanoví ni cap de la comarca del Garraf havia jugat en categoria estatal. Un partit, a més, complicadíssim, on els del Guinardó van anar molts minuts per davant en el marcador, però on en els minuts finals van aparèixer aquests jugadors de talent que té el Club Bàsquet Samà, i que després d'èpoques fora de la comarca, en altres clubs, en altres projectes, aquesta temporada han aconseguit tornar a repatriar. Damián Jiménez, Arnau Carreras, Jaume Fanca, precisament Jiménez, amb dos triples fonamentals, va permetre que el Club Bàsquet Samà acabés fent el passet endavant definitiu i aconseguint, com dèiem, aquesta victòria final davant del Martinenc per 94-89. És la cirereta, una temporada històrica i segurament també un pèl inesperada. Ho reconeixia un dels membres del nucli dur del vestidor, Sergi Liao, forma part d'aquest grup de jugadors

0: nucli del grup, al final som un grup d'amics que estem competint contra gent pues, que té aspiracions algunes i que entrena molt físicament. Els d'avui, per exemple, no hi havia persona que no baixés de l'1,95. Però bé, som un grup molt maco, gent, bona gent, i al final això el camp es nota.
1: No és una qüestió d'una sola temporada, és la recompensa a una manera de treballar, a una idea i a un projecte, aquest del Club Bàsquet Samà, que va més enllà del que ha passat aquesta temporada sobre la pista, però que al final, a nivell de resultats, ha tingut, com dèiem, aquesta recompensa immillorable. L'ascens a Tercera Federació, que gaudiran la temporada vinent. Vinga, 9 i 20 minuts. Us dèiem fa un momentet que el Badalona és el rival ja del Cornellà a la final catalana d'aquest play-off d'ascens a Segona Federació. Ha hagut de patir, però el conjunt escapolat ja és en aquesta final. Ramon Duran, Ràdio Ciutat de Badalona, bona nit.
2: Què tal? Molt bona nit. Doncs així és, eh? Quin patiment a l'estadi municipal. No s'ha resolt això fins a l'últim minut pràcticament de la pròrroga i al final doncs la millor classificació li ha donat el passi a la segona eliminatòria al Badalona. Un Badalona que ha estat superior a la primera part, on, malgrat que el marcador ha indicat un 1-1 al descans, és cert que l'equip de Miquel Azparren ha disposat de grans ocasions, fins a 4, diríem, a banda del gol de Toni Larrosa, que ha inaugurat el marcador, per poder marxar al descans amb una renda que pràcticament deixés tancada l'eliminatòria. Però aquest 1-1 ho ha deixat tot obert. Evidentment, l'Hospi ha arriscat a la segona part, s'ha trobat amb un segon gol d'Ignasi Kerr cap al minut 70, doncs que l'ha posat pràcticament a un sospir d'empatar l'eliminatòria i tot seguit ha arribat un error del porter del Badalona, Carlos Azón, que li ha, pràcticament, literalment, li ha regalat la pilota a Kerr, que no ha perdonat per fer el tercer i d'aquesta manera doncs, ha posat emoció. Un Badalona que en aquells moments estava contra les cordes, l'Hospi, que cada cop ho veia més clar que podia capgirar l'eliminatòria de ple, i al final doncs, ha arribat amb una estira i arronsa als 90 minuts doncs, que han donat el passe a la pròrroga, no? El temps afegit. En el temps afegit, l'Hospi ha continuat dominant, ha volgut portar el ritme del partit. És cert que no hi ha hagut grans ocasions per marcar. El Badalona en algun contracop en superioritat no ha estat fi en l'última passada, i al final, amb l'emoció que hi havia amb aquest ull a les graderies, tant per una afició com per l'altra, amb l'afició de l'Hospi embogida i l'afició del Badalona, que no ho veia clar, doncs ha arribat amb aquest 1-3 que li ha donat la possibilitat al Badalona d'accedir a la segona eliminatòria amb molt de patiment.
1: Gràcies, Ramon. Bona nit.
2: Adéu.

0: Avui 23 minuts, vinga, parlem d'handbol. A la Lliga Sobal, a Barça i Granollers van guanyar els seus partits divendres, però pel que fa a fases de descens, o en aquest cas divisió d'honor plata masculina, en aquest play-off descens permanència tornada, al Granollers li van remuntar la renda que teníem.
1: Oviedo 30, Granollers Atlètic 26.
0: Doncs havia guanyat d'un, per tant, el Granollers Atlètic que no aconsegueix l'ascens a plata masculina. Qui sí que ha aconseguit ascens, en aquest cas a la plata femenina, són Sant Cugat i Mataró.
1: Ciudad Jardín 26, Sant Cugat 27. Mataró 31, Alcúdia 27.
0: Doncs han aconseguit aquests ascensos d'una banda al Mataró, que ha derrotat l'Alcúdia. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
2: El Joventut Handbol Mataró ja és equip de divisió d'honor plata femenina després de derrotar l'handbol l'Alcúdia a la final de la fase d'ascens disputada aquest diumenge a Tarazona. Partit molt igualat, amb diverses alternatives i que no s'ha resolt del tot fins als últims 5 minuts. Les mataronines partien amb el desavantatge d'haver tingut un dia menys de descans que no pas el conjunt valencià, amb l'afegitó, a més, d'haver patit fins als últims segons del partit de dissabte contra el Màlaga Costa del Sol per aconseguir el passi per a la final. L'equip mataroní ha començat malament, desubicat i sense ritme. El 2-0 inicial de les valencianes deixava ben clar que el partit no seria precisament un passeig. Sortosament, el Joventut ha sabut sobreposar-se a aquest mal començament i ha aconseguit equilibrar la situació. A partir d'aquí, el partit ha entrat en un bucle d'empats i mínims avantatges de les valencianes que en tot moment portaven la iniciativa. Al voltant del minut 10, l'Alcúdia ha fet un pas més i ha sabut obrir una escletxa en l'electrònic arran del 9-6 i del 10-7.

0: El Joventut ha remuntat la situació i al voltant del minut 25 ja havia capgirat el marcador amb un avantatge de 2 gols, 12-14, que s'ha convertit en 4-14-18 al final del primer temps. A la represa, l'argument del partit s'ha invertit perquè ha estat l'Alcúdia el que de mica en mica ha neutralitzat l'avantatge de les matronines fins a col·locar-se novament per davant el marcador, 25-24, al voltant del minut 18. I és aleshores quan ha vingut el moment clau que ha decidit el partit. El Joventut ha reaccionat i amb un parcial de 0-4 en els 7 minuts posteriors ha capgirat la situació. A 5 minuts del final, les de David Verdugo gaudien d'un marge de 3 gols a favor, 25-28, que només calia administrar amb el cap fred per assegurar-se la victòria. I així ha estat. A més, un parell d'accions de l'ala dreta matronina Matenent Traoré han acabat eixamplant el marcador fins al que ha estat el resultat definitiu. En vol l'Alcúdia 27, Joventut en vol Mataró 31.
1: Doncs ascens pel Mataró i ascens també a Sant Cugat en la seva fase d'ascens que jugava a Renteria, Cugat Mèdia, Joan García.
2: El primer equip femení de l'handbol Sant Cugat ha fet història. Assoleix per primera vegada l'ascens a Divisió d'Honor Plata, tercera categoria estatal, i ho ha fet en un èxit sense precedents amb una final disputada a Renteria, Guipúscoa, amb un equip que ha quedat invicta i campió de la fase sector. I és que les santcuatenques han superat l'RK Navarrés per 21-29. Això va ser divendres. Dissabte, l'anfitrió, l'Herenja Vitec, per 19-27. I avui, en una final entre tots dos conjunts que no havien perdut cap partit, ha superat l'Alfarnatejo Ciudad Jardín de Màlaga per un ajustat 26-27. El primer temps ha finalitzat amb avantatge del conjunt andalús per 13-12, però a la represa l'handbol Sant Cugat ha estat més encertat en els metres finals i d'aquí el resultat final. Les santcuatenques, que competiran la temporada vinent a la tercera categoria estatal en un nou èxit del conjunt que entrena Héctor Gómez.
1: Moltíssimes felicitats a Sant Cugat i a Mataró i, evidentment, desig que aconsegueixin doncs, econòmicament fer factible aquest ascens, que ja sabem cada any que ens trobem amb molts ascensos d'equips catalans que després no poden fer front per motius econòmics. Vinga, 3 minutets més i darrera mitja hora de l'Àngel. Fins ara.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
5: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
6: Tenim la Loba movent, remenant a totes aquestes paperetes d'aquesta capsa planíssima.
7: I l'hem hagut d'ampliar aquest any. Doncs tenim a la Laura Lucas, a la Mariona Gómez i a la Imma Drets, que són les tres guanyadores de la campanya de Recupera l'import de les teves compres. L'Aina Gil, tenim el Gael Ariño i tenim el Pau Sanz. Són els tres nens de 9, 8 i 9 anys que s'emporten aquest any al joc del Fora de Lloc. Recordem, 75 euros en vals perquè se'ls puguin gastar a la botiga que vulguin associada a Comerç Premià.
5: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
8: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu de la nit, darrera mitja hora de l'enjoc, i estàvem parlant d'handbol. Us hem comentat ja l'ascens a plata femenina del Sant Cugat i del Mataró, però no són els únics ascensos d'equips catalans en aquest cap de setmana de fases. Per exemple, la fase d'ascens a primera estatal masculina també en tenim dos més, perquè avui tant Sant Martí Adrianenc com Garbí Palafrugell doncs ja són equips de primera estatal masculina.
2: Sant Martí Adrianenc, 31, Urdaneta, 24, Garbí Palafrugell, 33, Don Ivane, 34.
1: Doncs aquesta derrota ha estat intranscendent del Garbí Palafrugell, que jugava a casa, també el Sant Martí Adrianenc jugava a la Verneda. En aquest cas, el Palafrugell, tot i perdre avui, ja ha aconseguit l'ascens, i així ho celebraven després del partit el tècnic Josep Maria Mora i un dels seus jugadors, Jan Casellas.
3: És una cosa que fa temps que lluitem i aquest any ho hem aconseguit. La temporada ha estat complicada perquè tampoc som tanta gent. Hem tingut sort que no hem tingut massa lesions i al final doncs, ha vingut tot rodó. Molt bé, malgrat que ahir en el partit decisiu vam tenir dues lesions importants, però ens vam saber sobreposar i vam treure el que és nostre, l'orgull garbinenc, per tenir-ho endavant. L'any que ve esperem que no sigui ascensor de pujar i baixar, sinó que puguem mantenir molt de temps la categoria.
4: Hòstia, ha sigut una temporada dura, dura, però ja tenim la recompensa aquí. Hi ha hagut alts i baixos, com sempre, però la veritat és que super, super bé. Molt contents. És la millor temporada que hem fet de tota la història. Hi ha gent jove, gent que portem molts anys i algo així és increïble. Molt i molt contents.
5: Sí, la veritat és que és una cosa que no ens esperàvem perquè molta gent d'aquí és molt jove, no tenen tant de rodatge i menys en unes fases d'ascens com aquestes i el nivell que hi ha, però, bueno, no ho sé, sense comentaris, encara ho hem d'acabar d'assimilar i molt, molt contents, la veritat.
1: No, 9:33 minuts pràcticament. És moment de parlar de waterpolo. A la divisió d'honor masculina avui s'ha disputat el primer partit de la final, el millor de 3, i de moment el favorit ha fet la feina.
2: Doncs sí, el favorit, que era el Barceloneta, ha guanyat 17-13 al Sabadell.
1: Doncs el Barceloneta, que porta 20 títols seguits, del total de 25 que en té, doncs ha guanyat aquest primer partit. El segon partit serà dissabte a Sabadell. Si tornés a guanyar el conjunt mariner ja seria campió de Lliga, però el Sabadell ha demostrat avui que li pot plantar cara. Ha fet un molt bon partit al conjunt que entrena Quim Colet, que després del partit deia als companys de Ràdio Sabadell que estava molt i molt satisfet.
6: Sense relativa, estic molt satisfet. Molt satisfet i orgullós de, diguéssim, de l'equip, de com han entrat al partit, etc. Independentment del resultat, evidentment, sabem que és molt complicat, però bé, nosaltres la diferència de plantilla és molt àmplia. Si a sobre li posem que tenim, des de principi de temporada, una baixa, evidentment, que no l'hem tingut en tot l'any, com és l'Àxel, i després dues baixes, la del Jack Larsen de molt de pes, val? I aquests últims setmana també el Roberto, no? O sigui, no puc dir absolutament res. Hem competit, crec que hem estat molt bé, però els detalls amb un equip que és pràcticament la selecció espanyola, més els estrangers que són també de màxim nivell, etc. I un equip que aspira a guanyar la Champions, doncs no puc sentir-me més orgullós i content, diguéssim, de com ha estat el partit.
1: Doncs dissabte a Sabadell, a Can Llong, el segon partit d'aquesta gran final de la divisió d'honor masculina, el millor de 3. També en aquesta divisió d'honor masculina s'està jugant el play-off per la plaça europea. S'ha jugat ja l'anada de la gran final.
2: Sant Andreu 11, Mataró 20.
1: Doncs agafa renda al Mataró. I el play-out de permanència, primer partit de la final, el millor de 3.
2: Catalunya 16, Boadilla 11.
1: Doncs bon resultat pel Catalunya, pel conjunt gracienc, que guanya el primer punt. Si en guanyés un altre partit, el segon ja aconseguiria la permanència. D'altra banda, la divisió d'honor femenina es va jugar ja el segon partit de semifinals i ja tenim definida, de fet, la gran final després del triomf del Mataró.
2: Sabadell 10, Mataró 12.
1: Doncs amb aquesta victòria, la final serà Sant Andreu-Mataró a partir del dimecres, començarà aquesta final també al millor de 3. Així valorava ja l'eliminació el tècnic del conjunt del Sabadell, David Palmà.
7: Ha sigut un privilegi poder viure de l'esport que vaig començar a fer quan tenia 9 anys i arribar al màxim nivell com a professional a la teva casa teva, no? A la teva ciutat. Trobo que sóc un privilegiat perquè no molta gent pot tenir aquesta oportunitat, no? Que se'm va donar fa 9 temporades. Estic molt agraït. He viscut moments aquí impressionants amb l'afició, al públic, i al final em quedo amb que la gent, la sensació de que la gent m'estima, és el més important.
1: Doncs el tècnic de 3 Champions del Sabadell, que va dirigir el seu últim partit a la banqueta de l'equip de Can Llong. I més divisió d'honor femenina, el play-off per plaça europea, partits d'anada de les semifinals.
2: Mediterrani 10, Catalunya 11, Sant Feliu 12, Barceloneta 17.
1: Doncs agafen avantatge Catalunya i Barceloneta, que sí, fan bones aquestes respectives rendes en els partits de tornada, jugarien la gran final per aquesta plaça europea, quan recordem que també s'han d'enfrontar a la final de la Eurocup, el Catalunya i el Barceloneta. I també a la divisió d'honor femenina, play-out de permanència, anada de les semifinals, ahir va jugar l'Horta.
2: Horta 13, Canoe 9.
1: Doncs bona renda de 4 gols per l'Horta. La tornada serà el pròxim dissabte, com també a la play-off per plaça europea. I per últim, per acabar la repassada a tot el que està sent el waterpolo, molts play-offs, en aquest cas play-off descens a divisió d'honor femenina, tornada de semifinals, equips que estan intentant aconseguir una plaça a la màxima categoria del waterpolo femení. Aquests són els resultats d'ahir dissabte.
2: Club Natació Barcelona 14, Pontevedra 11, Rubí 10, Molins 5.
1: Doncs Barcelona i Rubí, que jugaran la gran final per pujar a divisió d'honor femenina. Vinga, i parlem d'hoquei patins. Avui ha començat les semifinals. Primer partit al millor de 3 a l'hoquei Lliga Femenina, aquest duel català que ens ha deixat un resultat força clar.
2: Vilassana 5, Palau 1.
1: Doncs s'ha imposat el Vilassana amb un gol de Lucha Udo, un altre de Bea Gaete, ha marcat també Elsa Salvanyà i doblet d'Aina Florença. Qui si no, pel Palau ha marcat Laura Puigduet el gol de l'honor, però de moment el Vilassana que s'avança. El segon partit serà el pròxim dissabte al migdia. El Palau necessita guanyar per forçar el tercer partit. El Vilassana, si guanyés un altre cop, doncs ja es classificaria per a la gran final. Una setmaneta després de guanyar la Copa de la Reina, un Vilassana que ha estat molt superior, i així ens ho feia saber aquesta tarda. Hem parlat amb ella, una de les golejadores del conjunt lleidatà, Elsa Salvanyà.
8: Ha sigut un partit bastant intens, on crec que hi ha hagut molts moments tant del Palau com nostres, però crec que nosaltres hem sabut gestionar bé aquests moments de més concentració, de més intensitat. Crec que hem fet el que ens ha demanat el nostre entrenador en molts moments, i sobretot que ho hem sabut gestionar, jo crec, molt bé. Llavors, de cara al partit de la setmana següent, sabem que serà un partit molt complicat, molt exigent, que serà totalment diferent al que hem jugat aquest cap de setmana. I res, sortir molt concentrades i sobretot amb molta intensitat.
1: Doncs estarà bonic aquest Palau Vilassana del pròxim dissabte. I a l'hoquei Lliga Masculina s'estan jugant els quarts de final, s'han disputat els segons partits, en aquesta sèrie és el millor de 3, una només s'ha decidit, les altres 3 ho faran dimarts. Aquests són els marcadors d'aquest cap de setmana.
2: Reus 2, Calafell 0, Voltregà 6, Igualada 4, Noia 6, Barça 3, Lleida 2, Liceo 4.
1: Doncs el Liceo és el primer semifinalista en aquest play-off pel títol de l'hoquei Lliga Masculina. Ha eliminat el Lleida guanyant els dos partits disputats fins ara. Les altres eliminatòries es resultaran dimarts a 8:45. Els tercers partits seran Barça-Noia, el Palau Blaugrana, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus. Un Reus que ahir es va imposar per 2-0 davant del Calafell, tot i haver guanyat el primer partit. Recordem que entre setmana als despatxos el Calafell va aconseguir la victòria, i per tant ara la sèrie està empatada a 1. La nova ràdio, Aleix Pérez.
9: El Reus Deportiu Brasília torna a parlar a la pista i s'imposa el Calafell per 2-0 en un partit que va dominar de principi a fi. El context era advers després de la resolució per alineació indeguda que els havia deixat sense marge d'error a l'eliminatòria. L'afició també va respondre tot plegat amb una sonora pitada a l'equip visitant, encara que el comportament va ser exemplar. Els reusencs es van posar per davant a la primera part mitjançant Guillem Zansà, tot i que el penal va superar amb una segona jugada Martí Serra amb una subtil vaselina. Els reusencs van tornar a fer gala de la seva solidesa defensiva durant tot el partit amb un càndid superlatiu. El gol de tranquil·litat va arribar ja a la segona part, quan Martí Casas es va trobar premi a la insistència en una jugada emmerollada dins l'àrea. Escoltem a Jordi García, entrenador del Reus Deportiu Brasília.
10: Molt content. Jo crec que l'equip ha demostrat una altra vegada molta maduresa i molt saber estar. Sabíem que seria un partit totalment diferent a l'anterior, perquè aquests partits sempre tenen coses, matisos diferents, i han passat moments difícils a la primera part i l'hem sabut passar-ho.
9: Amb energies renovades, els reusencs visitaran Calafell dimarts en un partit a Carau Creu.
1: I el Voltregà ja havia plantat cara a Igualada i, a sorpresa, en el segon partit, Ràdio Vic, Pep Portet.
11: Bona tarda. El club petit Voltregà Moventos Tern va superar ahir per 6-4 l'Igualada Rigat i va forçar d'aquesta manera el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga, partit que jugarà dimarts a Igualada. El maig va tenir clar color local amb un Voltregà que al minut 33 guanyava per 3-0. D'entrada, el Voltregà no va aprofitar una superioritat per una blava Matías Pascual als 4 minuts. Tot i això, un penal molt protestat pels locals als 9 minuts podia haver canviat la dinàmica. Roger Bars va marcar, però ho va fer xutant abans que xiulés l'àrbitre, que no va validar el gol. Aleix Mol es va fer l'1-0 als 14 minuts i Burgaia feia el 2-0 als 19 minuts, resultat amb el que es va arribar al descans. El 3-0 d'Àlex Rodríguez als 33 minuts semblava definitiu, però l'Igualada va fer el 3-1 als 35 minuts, jugant en superioritat per una blava el mateix Àlex Rodríguez. El gol va anotar Biel Llanes. Als 38 minuts, amb la desena falta del Voltregà, el mateix Biel Llanes feia el 3-2 i posava emoció al maig. Però el 4-2 de Petxi Armengol amb resposta ràpida de Canyadilles pel 4-3 i, sobretot, l'eficàcia de Burgaia, amb dos gols a pilota aturada en menys de 2 minuts, van posar un 6-3 que només van maquillar els de la noia amb el 6-4 de Marc González quan quedaven 2 minuts. Finalment, triomf dels d'Osona que forcen el desempat en un maig amb la pista plena i emoció, ja que després del partit es va retre un homenatge al capità Eric Vargas, que després de 16 anys al primer equip i 30 a l'entitat, ha anunciat que penjarà els patins.
12: Bueno, crec que allà ja vam ser superiors. Aquí ho hem demostrat una altra vegada. Ens mereixíem guanyar. Allà ens vam quedar fora de la primera victòria per culpa dels penals, però crec que hem jugat 110 minuts molt superiors a ells.
11: I l'ambient, avui?
12: Impressionant. I aquests dies som els que fan gran el nostre esport, el nostre club, el nostre poble i tot en general. Molt content, molt content. Això reflexa una mica el que jo he deixat en aquest club, una mica d'empremta. Sí, sí, sí, no va ser fàcil poder-hi arribar i crec que els anys m'han donat aquest premi, sobretot a aixecar les CERs i tot el treball que he fet i tot el que he sacrificat per ser un professional dintre de no ser-ho, i crec que aquest any encara ens queden coses molt maques per fer.
11: El pavelló de les Comes, dimarts, decidirà el rival de Noia o Barça en una semifinal.
1: Doncs sí, és que la Noia va derrotar 6-3 al Barça, gran partit del conjunt de Sant Sadurní, i va forçar aquest tercer partit que jugarà per la Blaugrana dimarts a 8:45. Un partit que també va servir com a comiat, en aquest cas, a Sant Sadurní, per a Aleix Esteller.
13: Finalment ha arribat el moment, és allò que mai esperes que arribi, però superorgullós del camí fet. Vaig arribar aquí ben petit, amb el somni de portar aquesta samarreta, i avui puc dir que he estat molt feliç. He viscut moments de tot, però sobretot els he viscut amb gent magnífica i extraordinària. Gràcies a tots els companys, n'he tingut molts, ara em dirigeixo als que tinc actualment, perquè sou molt important per a la meva vida. També agrair a tots els entrenadors, al club, a tota la gent que treballa i que no es veu i que ajuda a fer aquest grup, aquest club molt més gran. I sobretot també moltíssimes gràcies a la penya Barretina, a tota l'afició. Jugar amb l'Ateneu com avui ple, de veritat que és una sensació molt difícil d'explicar i recomano a tothom, sobretot als nens, que s'esforcin molt perquè un dia ho puguin arribar a viure.
1: Doncs Aleix Esteller, acomiadant-se de l'afició de Sant Sadurní. A tot això de la banda del Barça, Ricard Ares, el tècnic, analitzava així aquesta derrota que força el tercer partit.
14: Bé, dos parts molt diferents. La primera hem entrat molt malament, donant totes les situacions que ells intentaven ofensives, no les defensaven bé, i després el nostre atac, pues, inoperant, xutant molts xuts als peus. I bé, a la segona hi ha hagut una reacció, s'ha faltat en cert perquè hem tingut dos boles parades, tres uns per zeros i situacions a bocajarro que perfectament haguessin donat per empatar el partit. Al final, el 6-3 és producte d'una defensa totalment de risc per intentar recuperar el marcador. Però bé, això va de guanyar i perdre, ara a recuperar, a pensar en dimarts.
1: I qui diu adéu a la temporada és el Lleida, que va caure 2-4 davant del Liceo, així ho veia Sergi Duc.
15: I al final ens toca el primer classificat al play-off. Hem tornat guerra, hem competit tot el que hem pogut. Llàstima que no hem pogut treure cap victòria amb aquesta eliminatòria, però la veritat és que contents per la feina feta. Sabíem de la dificultat que tenia, però contents de la feina. La nota és positiva, guanyes un títol europeu, quedes als 8 primers de la Lliga, competeixes amb el primer classificat, per tant, s'hauria de donar un valor numèric, igual no te'l donaria, però sí que donaria la temporada com molt bona.
1: Vinga, i més hoquei patins. Lliga Nacional Catalana Masculina, aquest play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Plata. Ha acabat ja aquest partit que anàvem retard entre Noia Vell i Castellà. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
16: No, bona nit, doncs sí, ho ha fet fa un parell de minuts. Autèntic partidàs, molt emocionant i d'infart fins al darrer segon. Un Noia Freixenet que marxava tranquil al descans amb un avantatge de 5-1, que a l'inici de la represa l'ampliava, es col·locava amb un 7-2, però el Castellà, valent, atrevit, no ha baixat els braços i ha anat retallant distàncies. Semblava que el Noia, amb el 8-5, ja liquidava aquest primer punt, però al darrer minut el Castellà ha arribat a fer fins a dos gols més i en la darrera jugada del partit enviava una bola al pal. Resultat final, 8-7, 15 gols, 7 blaves i una vermella. El partit que ha tingut de tot, el primer punt d'aquesta eliminatòria, pel Noia B.
1: Doncs déu-n'hi-do, quin autèntic partidàs. Gràcies, Sergi, bona nit.
16: Bona nit.
1: I en aquest play-off de sense hoquei Lliga Plata, ahir també es va jugar el Mollerussa Caldes.
2: Mollerussa 0, Caldes 2.
1: Doncs així ho veiem després del partit. Marc Soler, del costat local, i Eduard Candami, tècnic del Caldes.
17: Haig de felicitar el meu equip perquè hem fet un molt bon partit. Durant tota la temporada, la veritat és que la mitja de gols de cara a porteria portàvem 2-3 gols cada partit. Avui no hem tingut aquest encert, però els he encoratjat a Marius, que acabo de sortir, per entrenar fort la setmana, i que n'estic seguríssim que el partit de dissabte que ve a casa seva el traurem endavant i segur que tindrem una altra oportunitat. L'esport sempre et dona una altra oportunitat.
18: A l'inici nosaltres no hem sabut com, els primers 6-7 minuts no estàvem trobant-nos. Després, mica en mica, hem anat entrant dintre el partit. És evident que el porter de la segona part, l'Hector, ha estat molt bé i ens ha aturat les dues pepes parades i això ens ha donat a aquest punt d'estar resistint dintre el partit. I al final, doncs, amb aquest nivell de jugadors i d'equips, doncs, al final petits detalls, no? Un passe filtrat, un remat, una jugada de l'Adrià sol contra el porter que ha tingut la virtut d'aplicar-la. Jo penso que l'eliminatòria és de les més igualades i sabíem que els petits detalls.
1: I a la Lliga Nacional Catalana Femenina, primer partit també de semifinals en les dues eliminatòries.
2: Mataró 4, Vilafranca 0. Girona 1, Caldes 2.
1: Doncs clara victòria del Mataró. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
19: El Club Hoquei Mataró guanya amb claretat el primer assalt de cara al retorn a l'Hoquei Lliga. Les campiones de Nacional Catalana no han donat opció al Club Patí Vilafranca en aquest primer partit de l'eliminatòria al millor de 3. Dos gols de Nina Almirall i dos més de Joana Font han donat una victòria per 4-0 en el primer partit, una allau de gols que s'han marcat en el primer temps. De fet, el 4-0 arribava a pocs segons de la mitja part. Un partit certament amb dues cares. El cas és que les de Vilafranca no han entrat bé al partit, desconcertades, i això es paga car. En canvi, en el segon temps han mostrat una bona versió del seu hoquei i, tot i que no han tingut la majoria del joc, han sabut controlar el maig i no han encaixat més. El conjunt de l'Alpenedès ha sigut un dels dos únics equips que ha pogut derrotar el Mataró aquesta temporada. Va ser a la primera jornada de Lliga. Les mataronines tenen ara a l'abast aquest primer encreuament que els portarà a jugar-se l'ascens a l'hoquei Lliga amb el guanyador de l'eliminatòria entre Girona i Caldes. Precisament un Caldes que s'ha imposat en el primer partit per 1-2 al Girona. El proper partit de les mataronines es jugarà dissabte que ve a la tarda a Vilafranca. I si fes falta un partit de desempat, aquest tercer es jugaria l'endemà diumenge a Mataró.
1: Doncs vinga, volem saber més detalls d'aquesta victòria d'Alcaldes a la pista del Girona que ens comentava l'Oriol. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
20: El Rec amb Làser va disparar la primera bala ahir en el primer partit de l'eliminatòria a 3 per anar a la final del play-off descens a la màxima categoria estatal femenina. Les gironines van començar fortes i es va notar el grau d'experiència i el factor pista fent que es posessin per davant el marcador, però el Rec amb va mantenir la calma i a la segona va sortir molt renovat per remuntar el partit. Aquesta és la bona nació que han fet l'entrenador del primer equip d'Alcaldes, Oriol Sapinya.
21: Molt content per les noies. Sabíem que seria un partit molt complicat. L'inici del partit possiblement no va ser el millor. Nervis, amb pressió, però bueno, crec que mica en mica ens vam deixar anar, que van tocant dos cosetes, intentem millorar l'aspecte defensiu, i allà penso que la segona part vam saber gestionar molt millor el partit, no? Elles es van posar per davant, va reaccionar molt positivament, amb paciència, i això, no? Al final, molt content per elles, per la feina que han fet, a totes les circumstàncies.
20: Amb aquest resultat, el Rec en tindrà dissabte que ve l'oportunitat de classificar per la final del play-off en el partit al pavelló de la Torre Roja de Caldes contra les gironines.
1: Vinga, i a la recta final hem de parlar també d'hoquei herba. Divisió d'honor masculina s'ha resolt ja l'última jornada, per tant, tenim ja a final a 4 el pròxim cap de setmana a Madrid. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
22: L'Atlètic Terrassa guanya el Barça per 1-3 i aconsegueix el bitllet per la Final Four. En un maig sentenciat en l'inici del partit amb dos gols de Pepe Conill des del penal córner, tot i que Pol Compte donava emoció. Per al conjunt blaugrana, novament Pepe Conill, des del punt de penal córner, establien 1-3 que seria definitiu. Derbi sense res en joc entre el Club Deportiu Terrassa i l'Egara, però amb molts gols. Era l'últim partit de Jordi Fitó com a entrenador del Club Deportiu Terrassa i l'últim partit d'Andrew Wilson com a entrenador del Club Egara. De fet, a l'entrenador del conjunt del Pla del Bonaire, la propera temporada serà de l'equip femení en substitució de Joan Vidal. S'avançava Biel Roca per al Club Deportiu Terrassa, empatava Iñaki Fernández des del penal córner, Ferran Navarrete tornava a avançar al conjunt vermell i Nil Trujillo al tram final establia l'empat a 2, que seria definitiu.
1: Doncs aquesta final a 4 la pròxima setmana a Madrid. Club de Campo Atlètic Terrassa i Polo Complutense seran les semifinals masculines, però és que la femenina ha acabat també la lliga regular i ja tenim també protagonistes d'aquesta final a 4, Miqui.
23: L'Atlètic Terrassa acomiada la temporada a casa amb un empat a 2 davant el Real Club de Polo, en un partit on l'Atlètic ha mostrat el seu potencial i també doncs, que arriba un bon moment en aquesta Final Four, davant un Polo que ha desaprofitat oportunitats i també doncs, ha trobat enfront a la portera Clara Pérez, a la portera internacional de l'Atlètic Terrassa. Un conjunt de l'Atlètic que s'enfrontaran aquí a madrileny com passa amb el Club Egara. Recordem que Complutense i Club de Campo seran els rivals de l'equip de Sílvia Bonastre i de Joan Vidal, respectivament. Per cert, avui era l'últim partit de Joan Vidal a la banqueta del Club Egara, al Pla del Bonaire, també era el comiat de tot un mite a la porteria, com és Mariona Giravent i també Berta Muñoz, que marxa a l'estranger. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa, que tancava la temporada a Castelldefels, jugarà la promoció per la permanència i s'enfrontarà a València, ojo la seta. De tot això, en sortirem de dubtes un cop es celebri la Final Four i aquesta fase d'ascens també a la màxima categoria.
1: Vinga, doncs som a la recta final, últims minuts ja del programa d'avui, en aquest diumenge, 24 de maig de 2026, on les reines d'Europa han celebrat la Champions. El Barça femení, després de guanyar el quart títol europeu, 4-0 davant l'Olímpic de Lió a Oslo. Avui ho ha celebrat amb una festa a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Alexia Putellas, que encara no ha revelat el seu futur, que avui ha estat escollida millor jugadora de la Champions i també ha estat escollida dintre de l'11 ideal d'aquesta competició, deia això en aquesta festa.
0: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
3: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
0: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
1: Doncs no, s'ha mullat Alexia sobre el seu futur. Veurem si els pròxims dies sabem alguna cosa més. La mala notícia del cap de setmana, el descens de segona del Girona. El seu president del Figeli deia això.
4: No som tots, aquí no es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això. Tocarà fer decisions dures i difícils, però és el que ens toca, és el que hem de fer.
1: Doncs molts ànims a la gent de Girona. No tenim temps per més. Eric López, gràcies, bona nit i bona setmana.
2: Gràcies, Ignasi, bona nit i bona setmana.
1: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'esport catalana amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García, la producció, Roger Marc, el control de so, i els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
4: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
5: Un dietista de regullons, no?
4: Sí, una mica sí, dit
6: així. Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
4: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
6: I tapa uns tàpers de 10.
4: És veritat.
6: I Dani?
5: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
6: Doncs mira, és bona
4: Dani,
6: idea,
4: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
7: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
8: Ladies and gentlemen.
7: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
9: Jazz It.
7: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It. Jazz It.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Jurado. Demà es preveu que uns 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de dilluns, en l'operació tornada d'aquest pont de segona Pasqua. Malauradament, aquest pont s'han dut 3 víctimes mortals a les carreteres catalanes. 2 persones aquesta tarda, a 5:45, en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a la A2, a Jorba. El sinistre també ha provocat 4 ferits menys greus que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Les causes de l'accident encara s'estan investigant. L'altre accident va ser ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Cuiformí, que usona el terme municipal del Brull. Amb aquestes víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I seguim en plena de successos, ja que els Mossos d'Esquadra han detingut aquest mateix dia diumenge un home de 44 anys a Juneda per suposadament haver agredit amb una arma blanca el seu company de pis, segons ha avançat el diari Segre i ha confirmat l'ACN. Els fets van passar en un habitatge del carrer Font passat 5 minuts d'un quart d'una del migdia en el marc d'una baralla entre els dos convivents. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I de les Garrigues anem a les comarques gironines, on un centenar de veïns s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Quim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents convocats per l'espai LGTBI han reclamat mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. I parlem en clau més de tot el país i en clau sobretot de Rodalies, ja que els usuaris de la línia R11 que connecta Barcelona amb Portbou han iniciat una campanya de recollida de signatures per denunciar deteriorament del servei de Rodalies de Catalunya. Sota la plataforma Ja n'hi ha prou, reclamen que els trens de Rodalies regionals i mitjana distància siguin gratuïts mentre no se solucionin les incidències, manca d'informació i retards a les línies que asseguren pateixen diàriament des de fa gairebé 2 anys. En plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha refredat les expectatives d'un acord imminent amb l'Iran. Ahir dissabte deia a la xarxa social Truth Social que el pacte amb el règim dels ayatolàs s'estava ultimant. I avui diumenge ha afirmat que la mateixa xarxa que ha demanat als seus representants negociadors que no es precipitin per a un acord. I en cultura, avui s'ha tancat la 45a edició de l'Aplec del Cargol, amb un nou balanç de rècord pel que fa a visitants. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis. I a Tarragona, al Camp de Mart, s'ha tancat també l'última jornada de Tarraco Viva, després de 28 edicions, amb el director sortint Magí Saritjol. I per últim, tanquem amb esports, on el Barça avui ha celebrat la seva 4ª Champions a Barcelona. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: el silenci és un amic autèntic que mai et traïciona. Ah, però el silenci també és l'antiràdio, i això no ho podem permetre, perquè això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Felicitat pel programa. Et truco des de Lleida, em dic Maria Àngels, i hi ha una cançó que em porta uns records meravellosos, que és La Bohème, del Charles Aznavour. Gràcies i felicitats.
1: On escoltaràs cançons d'Aznavour si no és en aquest programa i en aquesta emissora? Aquest francès d'origen armeni, nascut el 1924, que ens va deixar el 2018 a l'edat de 94 anys i que sempre va estar en actiu. Es va casar 3 vegades, però els 2 primers matrimonis els va considerar experiències de joventut i d'immaduresa. El gran amor de la seva vida sempre va ser el tercer, Ulla Torssell. Va tenir 6 fills i La Bohème és la cançó referent d'Aznavour i una de les cançons més populars en francès. La feia en tots els seus concerts. També la va gravar en anglès, italià, alemany, portuguès i castellà.

La Bohèmia, versió en castellà, original de 1966. Però permeteu-me escoltar una altra, d'Aznavour, una molt especial.

0: Estella. Es Nabor, esclar.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també en simultani, per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, perquè no perdis la sintonia. Moltes deixen el programa en diferit a la teva disposició als seus webs, però de manera genèrica trobaràs els últims programes emesos, per si no et vols perdre res. A la plataforma iVox.com també estem a iTunes, a Apple o al YouTube. Així que ja saps, al mar o a la muntanya, el coco t'acompanya. Quan passeges, quan voles, quan condueixes, estem al teu costat. Un dels espais oberts és aquell dels autos de xoc. Bé, tot està obert. La teva participació per correu electrònic l'esperem a cocodrilclub@gmail.com i de tant en tant es despenja algun amic amb una idea que vam posar en pràctica ja fa alguns anys. Bé, en realitat ja sabeu que fa molt temps de quasi tot. Recordes una cançó vinculada al teu temps d'adolescència i primers anys de joventut quan anaves als autos de xoc i allò era un petit esdeveniment? Bueno, les cançons sonaven molt bé i amb llums psicodèliques quan encara no teníem edat o potser calés per entrar a les discoteques. Una cançó relacionada amb els autos de xoc, un espai que sempre obríem amb una sintonia. Les sintonies normalment, habitualment a la ràdio, s'utilitzen per parlar a sobre, perquè queda malament parlar a sobre d'un senyor o d'una senyora que estigui cantant. Però aquí no ens estem de res ja. Les sintonies del Coco també són de luxe, i en aquest cas era de la banda Barcase. Avui l'escoltarem gairebé sencera, perquè és un tema instrumental, o quasi del tot instrumental, molt ballable, molt bo, de la formació Barcase, que es van formar a Memphis, Tennessee, el 1966. Mira, el mateix any que de la Bohème que comentàvem fa uns instants, no? El seu gran èxit, Soulfinger, que podria dir dit de l'ànima, bueno, era un grup d'estudi que va acompanyar artistes importants. Segurament el més important va ser Otis Redding, que els va escollir com la seva banda. Però això ho explicarem després.

El tema es diu Soul Finger. Dit de l'ànima. És de 1967, de l'any següent de formar-se els Barqueys, aquest grup d'estudi que va acompanyar, entre d'altres, el gran Otis Redding, el que li deien el rei del sud, i que va tenir un número 1 pòstum. Ell, pobret, no es va assabentar del gran impacte comercial d'aquest tamarro.

la cançó del xiulet final. Que aquí es va dir sentado en el muelle de la bahía. Otis Redding, nascut a Georgia el 1941, a causa d'un accident aeri moria el 1967 amb només 26 anys. Però la banda Barclays, que escoltàvem abans, també, per exemple, va formar a gent tan important com Bo.

Time is Tight, que aquí es va dir El tiempo vuela, i que va tenir una estupenda versió de Los Pequeñiques, un dels més grans grups instrumentals espanyols. Però era original de Booker T. Jones, que ara té 81 anys i que està a Memphis. Ha estat compositor, multiinstrumentista, lletrista, productor i arranjador. Amb grans temes instrumentals, aquí va una altra mostra que també, de tant en tant, ens heu demanat. Melting Pot. ...1969. Recordes, Coco? Tu ja hi eres?

Bueno, aquesta és una bona mostra de la feina que feia Booker T i la seva banda de MGs. Aquest Melting Pot, quan encara li queden més de 2 minuts i mig, era un tema, a banda de totalment instrumental, molt llarg per l'època, un poc comercial, però que molts cocos no han oblidat mai. Un petit homenatge a aquella època en la que triomfaven els temes absolutament instrumentals. Però estàvem a la secció dels autos de xoc. Recordes alguna cançó que vas escoltar mentre feies carreres? Digue-m'ho aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail diu: Albert, sóc en Ferran Herrera de Sant Just d'Esvern i novament escric per primerament donar-te les gràcies per dies enrere no sols posar la cançó que et vaig demanar d'en Santi Vendrell, El negre i blanc, sinó, a més, agrair-te la salutació que en Santi Vendrell em va dedicar i que em va agradar molt. En aquell mateix programa, Albert, vas parlar de Los Rebeldes i vas posar alguns dels seus èxits. Avui et voldria demanar precisament de Los Rebeldes una de les seves primeres cançons, Mi pequeña Marilyn, que no he escoltat mai més. Corria l'any 1982, l'any del Mundial del Naranjito, en què jo, amb 15 anys, freqüentava els autos de xoc que hi havia asseguda a Calafell, davant l'estació del tren, i finalment una tarda de juliol vaig aconseguir fer pujar al cotxe una noia rossa, roquera, guapíssima, que es deia Sílvia, i que em portava boig. Vestia com l'Olivia Newton-John en el ball del final de la pel·lícula Gris. Però ella amb faldilla molt curta. Sílvia tenia 17 anys. Era, doncs, 2 anys més gran que jo, i tot i que no va passar d'uns petons i d'amagat, jo demanava sempre aquesta cançó al comprar les fitxes i li deia que la cantaven només per ella. Ah, o sigui que també demanàveu cançons concretes als autos de xoc, com si fos la cabina d'una discoteca. Ah, mira, això no se m'havia acudit a mi. Diu en Ferran Herrera: finalment, a l'acabar l'estiu i separar-nos, li vaig regalar com a record el single, el disc, amb una dedicatòria que més o menys deia que la cara A era feta per ella i la B per a mi. La cara B es titulava El rock de l'hombre lobo. M'agradaria molt tornar a escoltar-la. Si per aquells casuals la Sílvia és avui dia una cocodrila, doncs com llavors? Dedicar-li. Avui, disculpa, m'he extès molt amb el meu correu, així que si ho creus oportú, retalla'l com millor creguis. No, o sigui, a mi m'encanta que m'expliqueu coses. Moltes gràcies, Albert, pel teu programa i per fer-nos viatjar a temps bonics amb les cançons que poses. Gràcies, Ferran.

als meus amics Los Rebeldes, dels millors fent rockabilly, country i bluejack.

0: Ni pequeña Marilyn. 1981. El seu àlbum Cerveza, Chicas i Punts Suspensius, que és una cosa que a mi sempre m'ha agradat molt. Oscar Wilde, en certa ocasió, va dir: si no tardes molt, t'espero tota la vida.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Quina és per tu la millor cançó per ballar lenta? Dels anys 50, 60, 70, 80, 90, 2000. Digue'm, quina és la millor cançó per ballar lenta amb la persona desitjada, suposant que aquesta persona digui que sí, que la vol ballar. Que no sempre passava, eh? Digue-m'ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com. Vam deixar anar la idea d'una manera improvisada l'altre dia i ja tenim les primeres respostes. I la primera de totes, com potser no podia ser d'una altra manera, és la balada més demanada al llarg de la història d'aquest programa. És la que ens demana l'Anna Castells des de Sabadell. I ella ens diu, la cançó de Ghost. Bueno, quasi sempre, quan algú s'ha apropat a cabina a les nostres sessions, ens ha dit això, la cançó de Ghost. Però és curiós perquè aquesta cançó és original de 1965 i va ser un gran èxit, eh? No va passar desapercebuda per als Righteous Brothers, que eren de Los Angeles. Però el 1990 es va utilitzar en un moment important d'una pel·lícula molt taquillera, Ghost, Fantasma. I llavors va donar la volta al món.

melodia desencadenada. Righteous Brothers, original de 1965, que va tenir una segona vida el 1990, gràcies al cine. Quina és la millor cançó lenta per ballar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona el David Arroyo, que ens diu que per ell la millor és Morning Has Broken, de Cat Stevens, i a més afegeix: i vaig aconseguir ballar-la amb qui més m'agradava.

Baby, come back. Baby, torna. En realitat no haguessis hagut de marxar mai. Aquesta va ser una de les primeres cançons que vaig presentar per la ràdio en directe. Corria 1977. I el temps ha demostrat que va ser el One Hit Wonder d'una banda anomenada Player, formada a Califòrnia, a Los Angeles, un any abans, el 76. Una barreja de rock, pop, soft rock, que va encaixar molt bé amb el so emergent de l'època. Però aquesta cançó es diu igual que una de 10 anys enrere. I que no té res a veure. Era dels Equals, d'Eddie Grant, i també era Baby, Come Back.

I Baby Come Back m'explicava el mestre Pallardó, José María Pallardó, que va ser una de les primeres cançons que van sonar a les primeres discoteques de Catalunya. Era 1968. Abans hi havia sales de festa, sales de ball amb orquestres en directe, però quan van començar les discoteques, aquest era un autèntic complepistes. Baby Come Back dels Equals, Daddy Grana. Recordes el primer disc que et vas comprar? No, no el recordes? Doncs digue'm el primer que recordes. Un altre vell espai que s'ha recuperat, perquè hi ha amics que ens descobreixen contínuament, altres que escolten el programa en molt de retard, perquè l'escolten en diferit, i, bueno, ens agrada molt compartir aquella sensació que vas tenir a l'adquirir el teu primer disc. Quan vas comprar My Music, la teva música. M'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet la Conxita Salvador Arqués, que ens diu: benvolgut, Albert. Gràcies per el carinyo. Diu: no et conec personalment, però et reconec per la veu. Ah, gràcies. No, gràcies a tu. No recordo quan et vaig escoltar per primera vegada. Potser als anys 90, quan jo tenia 4 criatures i estava a casa amb la ràdio posada. Després, temps de treballar de nou, i després, abans de la pandèmia, l'estiu del 2019, des de Bellver de Cerdanya, et vaig recuperar els migdies del cap de setmana. No m'agrada fer-me veure ni sortir enlloc, però aquests anys, escoltant-te intermitentment, m'ha fet gràcia i petició del primer disc. Tant és així que he recordat quin va ser el meu primer, perquè crec que és l'únic disc que he comprat jo sola. Va ser a l'estiu de l'any 1977, al juliol concretament, i a Anglaterra. Era de Genesis, Attic of the Tale. Escolta, permetem primer escoltar un altre de Genesis, que feia molts anys que no posava, i l'altre dia el vaig posar i va tenir un gran èxit. Em van escriure molts oients dient: oh, quin temazo. Bueno, és un fragment de The Cinema Show enregistrat en directe.

0: de Cinema Show. Genesis, en directe. Però l'amiga Conxita Salvador Arqués diu que el primer disc que es va comprar era de Genesis, Athric of the Tail, que podríem traduir com un truc de la cua. Diu, me'l va demanar una de les meves germanes, que era molt fan amb el seu xicot d'aquest grup. Doncs va ser la primera cançó en la que va cantar Phil Collins. Amb ella us deixem. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de la vida de que tu ara mateix estiguis en connexió. Gràcies per fer-ho, gràcies, en conseqüència, per preferir-nos. I si t'agrada, digue-ho als teus amics. Algú va dir: no tinguis por a les dificultats. El millor surt d'elles. Sorgeix. Ah, però això sempre ho hem fet junts.
2: Hola, me gustaría escuchar la canción de Los Kings, Lola.
1: Ah, Los Kings. Bé, van ser un dels grups més importants dels anys 60 i 70, i aquesta cançó, un dels seus diversos èxits, està inspirada en una experiència personal. El líder de la banda, que per cert es va formar a Londres, Ray Davies, la va escriure el 1970, quan va veure el mànager de la banda despendolat ballant a París amb un travesti. Diu la cançó: jo sóc un home i també ho és Lola. Camina com una dona, parla com un home. Bueno, la cançó accepta l'amor per sobre de les etiquetes socials i en el seu moment, 1970, va tenir problemes de censura a la potent BBC anglesa, però no pel tema arriscat que tractava, sinó per una referència comercial. La lletra original deia: you drink champagne and it tastes just like Coca-Cola. Bueno, perquè Coca-Cola rimava amb Lola, no? Veus xampany i sap com la Coca-Cola. Van dir això perquè, bueno, els hi quedava bé a la cançó, però la BBC tenia una política molt estricta contra la publicitat encoberta i va vetar la cançó. El cantant dels Kings, Ray Davies, va haver de volar d'urgència des d'Estats Units, on estaven de gira, per gravar una segona versió dient Cherry Cola en lloc de Coca-Cola, la primera estrofa, per tal de que la cançó pogués sonar a la ràdio anglesa. Escoltem la versió original, que va ser la que es va comercialitzar a la resta del món, que, per cert, va ser un gran èxit mundial.

0: Lola. Lola, Lola, Lola. The Kings. Una cançó amb molta història. Des del 1970, aquí al Coco.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Ah, aquí està el meu piano. Màgic. Sí, sortim per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele. No, no ens veus, però és millor, perquè així pots imaginar el que vulguis. La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. I l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre el segueixes, mentre l'escoltes. Sí, també estem al canal de ràdio de la TDT en moltes zones. Gràcies, Coco. I si acabes d'incorporar-te, si has fet tard, si t'has dormit, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-les amb tu quan agafes un avió, quan condueixes, quan passeges, quan vas en metro, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube o a Apple, entre d'altres. Si vols, si et ve de gust, i agraint el temps que ens dediques, digue'ns quines són les teves 10 cançons preferides de tota la vida, de qualsevol època. M'envies un e-mail?

Bueno, primer llegirem un correu de l'Enric Santís de Barcelona que ens diu: només per comentar que l'emissió amb les 10 cançons llistades per la Mercè García de Soses, Lleida, ha sigut realment excel·lent. Si està a la teva mà, envia-li les meves felicitacions del grau i nivell de qualitat de totes les escollides, i gràcies a tu que les hem pogut gaudir tots plegats. A més, jo l'he escoltat a les 6 del matí. Cap millor despertar que aquest. Doncs mira, ho he dit públicament, Enric Santís, perquè segurament la Mercè García també estarà molt contenta de saber que et va agradar tant la seva selecció de 10 cançons. I aquesta que escoltes és una de les moltíssimes que ens ha seleccionat en Gary des de Sant Joan d'Espí. No ha escollit 10, no. N'ha escollit moltíssimes més, però clar, nosaltres, per qüestió de temps i per respectar una mica les normes, entre cometes, que ens marquem a cada secció, de totes les que ens ha dit en Gary, n'hem escollit 10. Aquesta és una d'elles, però a més ja sabeu que li tenim un carinyo especial. Va ser la primera sintonia genèrica del programa el 16 d'octubre de 1993. El Love Theme, el tema d'amor de Barry White, original de 1974.

The winner takes it all. Va tot al guanyador. I en una separació sentimental, creus que sempre hi ha un guanyador? O sempre hi ha un que s'ho passa pitjor que l'altre? Era la primera de l'amic Gary de Sant Joan d'Espí. La segona és realment potent. Del grup Free. I del 70. Des de la Gran Bretanya. Ara la casa està bé.

dels Cocos. El Groove Free, que a nosaltres ens recorda molts bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a Sessió de Ball amb festes majors. Quan entrem a la dècada dels 70, entrem amb All Right Now de Free. I després l'amic Gary de Sant Joan d'Espí ens selecciona una del So de Filadèlfia, que a mi també sempre m'ha agradat molt, Gary. De Harold Melvin i els Blue Notes, Satisfaction Guaranteed, or you'll take your love back. Satisfaction guaranteed, or take your love back. És a dir, satisfacció garantida. Satisfaction guaranteed, or take your love back. O et torno el teu amor.

Harold Melvin i el seu grup Blue Notes. És una bona mostra d'aquell so de Filadèlfia. Des del 1973 i gairebé fins als inicis dels anys 80 va omplir de bona música per ballar les pistes d'arreu del món. Bons arranjaments, bones orquestracions. Es venien discos i aleshores hi havia pressupost per fer-ho bé. Harold Melvin, nascut el 1939, va marxar el 1997. Va ser un cantant, músic i productor de Nord-Amèrica. Tan malgrat que va fundar el seu grup Blue Notes, el seu èxit més gran va arribar quan va incorporar al baríton Teddy Pendergrass. T'has parat a pensar quines són les 10 cançons que més t'han agradat al llarg de la teva vida? La quarta d'en Gary és Fantasy, There, Wind and Fire.

Terra, vent, foc, air, wind and fire. I bona música. I molta fantasia. Aquesta fantasia és de 1977 i s'ha utilitzat en bandes sonores de diverses pel·lis. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores, eh? Fantasy. Digue'm una cançó original d'una banda sonora o un tema instrumental original d'una banda sonora que estarem encantats de projectar-la. Has connectat amb el Coco, amic? Gràcies per estar en connexió. Després de tants anys, per nosaltres és tot un plaer, tot un privilegi encara, avui dia, poder compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de cançó. La cançó de tota una generació. La música que ha fet història. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En el número 5, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí selecciona una dels bigis de les menys recordades. Feia molts anys que no sonava el programa My World, el meu món, i recordem que Barry Gibb és l'únic dels germans bigis supervivent i que continua en actiu als seus 79 anys. Maurice Gibb va morir el 2003 i Robin el 2012.

My World, el meu món, de 1972 i dels Vigis. I en sisè lloc, l'amic Gary selecciona The Fool on the Hill dels Beatles, que aquí es va dir El Loco de la Colina. És una cançó possiblement inspirada en la carta El Boig del Tarot. Retrata a un personatge incomprès, que malgrat que la societat el veu tonto, té una visió profunda i verdadera del món. És de 1967 i la colina, el turó, simbolitza l'aïllament i l'elevació mental.

0: The Fool on the Hill, Beatles Forever. Des del 1967 i des del seu àlbum, que també va ser pel·lícula, Magical Mystery Tour. Algú va dir: aprèn a regalar amb la teva absència a qui no valora la teva presència.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos? Doncs queda-t'hi, perquè estem compartint les 10 millors cançons de 30 que ens ha seleccionat l'amic Gary des de Sant Joan Despí. Tu també pots fer-ho. Rumia't quines són les 10 cançons que més t'han agradat sempre, però, si us plau, no ens posis les més estranyes, les més rares, sinó, sincerament, les que més t'han agradat. Aquesta, per exemple, també formaria part de la meva llista particular. I quan sona, sempre em pregunto: jo era un criu, em tornava boig, i ara, quan l'escolto, m'agrada tant o més que la primera vegada. Això se'n diu màgia, no? Va ser One Hit Wonder del senyor Norman Greenbaum. Era un esperit en el cel. Spirit in the Sky.

Spirit in the Sky 1969 del senyor Norman Greenbaum de Massachusetts, Estats Units. Va ser un one hit wonder, però poca conya, va vendre 2 milions de discos amb aquesta cançoneta, que sempre ens ha semblat fantàstica, que ens ha enviat bones vibracions, energia de la positiva. Bueno, Norman Greenbaum ara té 83 anys. Oh, tots ens hem fet molt grans, eh? Però a mi em sap greu que contínuament he de comentar que ens han deixat molts intèrprets que formen part de la nostra banda sonora, no? De tota la nostra vida. Alguns d'ells han estat referents i ja no hi són. Em sap greu, però ho comento perquè crec que forma part de la informació que us dono de cada cançó o de cada intèrpret, no? Però els que encara són vius, com Norman Greenbaum, és que tenen, ja som tots molt grans. Jo no sé si encara toca fer aquest tipus de programa. Jo m'ho passo molt bé fent-ho, no sé tu, ja m'ho diràs, ja m'ho explicaràs. I ara el que ve ara, que és la vuitena del Gari de Sant Joan d'Espí, si amb això no t'espaviles, fes tu mirar, Coco!

del 1971 i del quart àlbum d'estudi dels anglesos Led Zeppelin. Rock and roll.

Quina canya! Senzillament es diu Rock and Roll. 1971. Led Zeppelin, esclar. I en el número 9 d'en Gary, Another One Bites the Dust, que aquí es va dir que otro muerda el polvo. Era de 1980 i va ser número 1 als Estats Units. Amb Queen, esclar, amb la reina. Però aquesta cançó, l'autor va ser el baixista de la banda, John Deacon, i a l'àlbum The Game.

0: Yeah. Another one bites the dust.
1: Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one.
0: Que otro muerda el polvo.
1: Hey, I'm gonna get the poo. Another one bites the dust.
0: 1980. Aquestes són les 10 cançons d'en Cadi de Sant Joan d'Espí que hem escollit nosaltres, de les 30 que ha escollit ell. Totes molt bones, eh? Felicitats, Gary. Que per què hem escollit aquestes 10 si totes eren bones? Doncs per una qüestió de temps i també tenint en compte que algunes de les que ens dius han sonat recentment al programa. Finalment, del grup Titanic, bona memòria, bon gust, Macumba. Bueno, era un grup de Noruega, d'Oslo, concretament, no? I aquest tema és del seu tercer àlbum, Eagle Rock, de 1973. Fa poc, precisament, un altre amic oient ens va demanar d'ells el Sultana i el Serchen, Buscando, que eren els dos temazos més coneguts de Titanic, no? Però Macumba, que és la que ens demana en Gary, de les seves 10, és una paraula d'origen africà que s'utilitza per descriure un tipus especial de bruixeria que barreja el candomblé, música popular brasilenya basada en aquest culte, i els rituals bantues, i que és molt utilitzada entre els natius de Brasil. Gràcies, Gary, per el temps que ens has dedicat. I tu, si vols participar, doncs ja ho saps, rumir et costarà, eh? Quines són les 10 millors cançons de la teva vida de qualsevol època, que estarem encantats de compartir-les.

era bona, eh? Macumba, del grup Titanic. Una altra mostra d'aquestes cosetes guapes que pràcticament ara ja només pots escoltar aquí, el teu Coco.

0: Una cançó que parla d'un món sense amor. Quin horror de món, eh? Bueno, més o menys el que tenim ara amb tantes guerres i tanta mala llet. Bueno, en Roberto Estela diu, anem a la curiositat, diu, Paul McCartney era el novio de la hermana de Peter Asher. Le gustó, se la pidió, y Paul le dio la canción. Esclar, perquè la cançó que esteu escoltant era d'un duet que es deien Peter and Gordon. Y para completar la anécdota, la otra hermana de Peter era novia de Teddy Bautista. Así que, por poco son cuñados Teddy y Paul. Gracias por tu atención y por tu paciencia. Sabes que te aprecio un montón y que me parece un programa extraordinario. Desde València, Roberto Estela. Bueno, pues jo sabia que eren els protegits de Paul, però no això del Teddy Bautista, el líder de los Canarios. I anem a escoltar la teva cançó, que ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa. More, More, More, de 1976, i d'Andrea True Connection, que era cantant i actriu pornogràfica dels Estats Units. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Mar.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Comencem una nova entrega de l'Això Abans Sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ivan, us són molt bones.
1: Molt bones.
0: Toca repassar segona quinzena de maig i, com sempre diu la Judit, abans, actualitat.
1: Doncs res, tu tens actualitat?
0: No, jo no en tinc.
1: Jo en tinc una miqueta d'actualitat perquè ja s'ha anunciat l'estiu d'animació de Hulu. De manera que tindrem el retorn de King of the Hill amb aquesta segona temporada després de la seva temporada revival l'any passat, el 20 de juliol. I, un momentet, que estic buscant més dates.
0: Molt bé.
1: I també tenim Futurama.
0: Però això què és?
1: King of the Hill.
0: Però estiu de Hulu, què vol dir estiu de Hulu?
1: Bueno, normalment Hulu...
0: fa com programació...
1: Correcte, té certa programació des de fa uns anys ja animada.
0: Vale.
1: I també tenim, exacte, King of the Hill el 20 de juliol i Futurama el 3 d'agost. King of the Hill s'estrenarà tota de cop, els 10 episodis de cop, i Futurama, una a la setmana, seran 10 episodis, és a dir, 2 mesos i mig.
0: Molt bé.
1: Es preveu, s'intueix que aquesta serà l'última temporada de Futurama, perquè tant els productors com els actors de veu han dit que no se'ls han ordenat una altra temporada. El final de temporada ja el van escriure com a final de sèrie, per si de cas. No se sap el que passarà. Hulu ens va prometre... Bueno, ens va prometre... Durant el primer capítol es va intuir que podríem fer 40 capítols i una peli. Uh-huh. Ens falta aquesta peli, a veure si diuen algo, si la fan o no la fan, marca el final de la sèrie o renovem.
0: Jo ara estava pensant que l'últim capítol que s'ha més de Outlander ara fa res... El desè de la 8a temporada ja és l'últim. Ja està, s'ha acabat Outlander. Ara m'ha vingut al cap, em falta veure el 9 i el 10, però Outlander, que ha estat 12 o 13 anys en emissió, doncs ha posat el punt final, probablement una de les històries d'amor més importants de l'audiovisual dels últims anys.
1: Déu-n'hi-do, quants anys has dit?
0: 12 o 13, jo crec que la primera deu ser del
1: 2014.
0: 12. Per tant, 12 anys,
1: 8 temporades. 101 capítols.
0: Aquesta jo crec que ha sigut de les més curtes, amb 10 capítols. Normalment han fet allò que fan de 8, més o menys, no a totes, però 8 i paro un parell o 3 de mesos i emeto després els altres 8.
1: Aquesta fan allò de les temporades partides.
0: Han fet els 10 seguits des que van emetre la 8a temporada. A Movistar Plus a nivell Espanya és on la poden veure. Estrena segona quinzena de maig. Comencem per Prime Video, per una sèrie que s'estrena i que es diu No és així.
2: You don't need to walk us in. Mom never did.
3: Love you, Dad.
4: Okay. All right, well, you guys have a great day, okay? Be safe.
5: Okay. I will fight. I will fight for you.
6: It's been almost a year. I think it's time.
7: Everyone has really missed you. Your sermons. Your voice.
6: I lost my wife and now I'm overloaded on widower sympathy.
7: I get it. The moms at
0: fa tota la pinta de ser sèrie dramàtica.
1: Una comèdia romàntica fantàstica.
0: Sí,
1: jo crec, no?
0: Fa tota la pinta. Malcolm, interpretat per Scott Foley, és un pastor vidu amb 3 fills. Lori també està recent divorciada i té 2 adolescents. Les seves famílies solien compartir-ho tot, però ara Malcolm i Lori s'han d'adaptar a la nova solteria i a la paternitat. Aquest serà el començament d'una història d'amor. Pregunte, no és així o sí? No sé.
1: Bueno, a veure, al cel. Tenint en compte que aquesta sèrie hauria de tenir alguna mena d'argument, jo crec que sí.
0: Sí, fa tota la pinta, perquè si no, amb un capítol ho haurem enllestit.
1: És.
0: Estrena per Prime Video i estrena a Netflix, que ja diem que ho resumeixen com una absurda comèdia d'acció. Los Superfriquis.
8: 언제 멈춰도 이상할 게 없는 심장.
9: 그럼 나 진짜로 죽어요?
10: 구원받으세요.
11: 1999년 12월 31일 종말이 찾아옵니다.
12: 보고 싶다고 지금!

0: 쇽쇽 막 여기저기 이동해버린다니까.
1: 이태를 네가 알렸다. 저놈이 이실직과할 때.
2: Com dèiem, resumeix com una absurda comèdia d'acció. Un grup de veïns molt pintorescos adquireixen superpoders per accident i lluiten contra el mal en plena histèria apocalíptica.
3: Sèrie coreana, que a mi em fa bona pinta, ojo lo que te dic, eh?
2: No és d'animació, que no?
3: No, és acció real, correcte. Ja te dic, a mi em fa molt bona pinta. Trobo que és com aquesta mena de comèdia absurda d'acció amb superherois, és una cosa com una mica, pot ser un gènere... estrany, no?, per una sèrie coreana. Com a mínim, no les havia vist així.
2: Sí, fan servir molt el... No és coreà, però tot l'univers anime, manga i tal, potser sí que és més de tirar d'aquesta fantasia. Està veient superfriquis, en principi, bastant joves, eh? Els quatre...
3: Sí. A més, m'agrada molt més el títol en versió original, que és Wonderfuls.
2: Wonderfuls.
3: Correcte, que fools, com, diguéssim, escrit com a rucs, com a tontos.
2: I en castellà, super, amb majúscules. És los,
3: super,
2: amb majúscules, friquis, amb minúscules. No sé si l'esperava molta o poca gent.
3: Jo crec que no molta.
2: Però la segona temporada de Berlín arriba a Netflix, en aquest cas, sota el títol Berlín i la dama del Armiño.
4: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
5: Nos han encargado robar este cuadro, la dama del Armiño.
4: El duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
6: Brindo por su éxito, que será el mío.
4: Un aristócrata, un tipo insufrible.
7: ¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
4: Le vamos a decir que sí. Luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.
8: Está de suerte, porque estoy buscando banda.
4: Se llama Candela. Encanto a la vida.
9: Ese duque es un criminal.
4: De verdad, ¿cree que podré ir?
2: A la segona temporada de la sèrie, que segueix les aventures del personatge nascut a la Casa de Papel, interpretat per Pedro Alonso, Berlín i Damián reuneixen la seva banda, aquesta vegada a Sevilla, per executar un nou cop mestre, fingir que robaran la dama de l'Armiño. Per què fingir? Perquè en realitat els seus veritables objectius són el duc de Màlaga i la seva dona, un matrimoni que creu poder fer xantatge a Berlín. El que ells no imaginen és que aquest desafiament despertarà el costat més fosc i rencorós de Berlín, així com la seva fam de venjança.
3: Sembla que aquesta part ja l'hem vist a la Casa de Papel, eh? Però bueno.
2: Novetats de repartiment. Imma Cuesta, en aquest cas, nova integrant de la banda i vincle, diu així, especial amb Berlín. Tristan Ulloa segueix sent Damián, que és la mà dreta de Berlín i el cervell d'aquesta operació. Evidentment, Pedro Alonso com a Berlín, Michel Jenner com a Keila, expert en tecnologia, clau perquè el plan funcioni. I en aquest cas, el duque de Màlaga està interpretat, no li fico cara, per José Luis García Pérez, interpretant a un aristòcrata que intenta chantajear a Berlín, ho diguem en castellà, i és el gran antagonista. I en aquest cas, si no em falla la vista, sí? Marta Nieto és Genoveva Dante, figura enigmàtica con connexió al conflicte central. Després hi ha, entre cometes, els secundaris. Roy, Bruce, Andrés i Nayara, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez, Raúl Prieto i Lucía Fernández són els secundaris.
3: Dir que és la última temporada d'aquest spin-off prequela. Es veu que, bueno, que Pedro Alonso ha dit que ja està,
2: que ja n'hi ha prou. De fer-lo servir.
3: Correcte. I també sabem, perquè ho vam dir fa unes setmanes, però ho torno a comentar per si de cas hi ha algun despistat, l'univers de la Casa de Papel continua, eh? Està treballant, Netflix està treballant amb una nova sèrie.
2: Inspector, no?
3: Correcte, que se suposa que seguirà l'inspector Tamayo en la búsqueda de l'oro, que és l'últim atracament que van fer aquesta banda criminal i, bueno, que es van quedar a la meitat pel camí, clar. Dit això, també, Una altra cosa que se sap és que Álvaro Morte hi sortirà a la sèrie, bàsicament, perquè...
2: Álvaro Morte, ja vist, professor.
3: Correcte, ja he vist un tràiler amb Álvaro Morte, diguéssim, seguit per un sèquit de penya amb la careta de Dalí.
2: De fet, crec que en aquesta segona temporada de Berlín també apareix en algun moment, perquè he vist algun clip de tant un com l'altre cantant... els dos són germans, si no em
3: correcte,
2: fa la
3: memòria.
2: Correcte,
3: a la sèrie són germans, sí, sí.
2: Doncs deu fer algun cameo, com es diu en castellà, també. En aquesta segona temporada de Berlín, que ja la podem veurem a Netflix i a Disney+, també segona temporada, en aquest cas, de la sèrie Rivales.
10: People say that life isn't a fairy tale, that happy ever after doesn't exist. But what if you just haven't found the person who will give you your happy ending?
11: The A-Team. Back together again.
12: Sorry I'm late, darling. I've had a terrible headache.
13: Rupert Campbell Black and Declan O'Hara. We aren't ready to...
2: La batalla per la franquícia televisiva de Central Southwest arriba al seu punt àlgid quan la guerra entre Corinium i Venturer entra en una fase nova i perillosa. Tenen noms de Pokémon. Més despietat que mai, Tony Buddingham està decidit a desmantellar els seus rivals peça per peça, aprofitant els escàndols i manipulant els que l'envolten per mantenir el control del poder. Doncs no pinte malament. Mentre parles, miro actors i actrius.
3: Mm-hmm. Doncs jo dic... que m'he fixat en el modus operandi de Hulu a l'hora d'estrenar tràilers de les seves sèries, i si et fixes ja no et podràs deixar de fixar. Sempre fan servir una versió èpica d'una cançó de la pròpia sintonia cantant de la sèrie per fer el tràiler. I és una cosa que s'està començant a quedar vella, perquè és un modus operandi que ja detecto pràcticament cada tràiler que miro d'aquesta penya.
2: No sé el grau de protagonisme, però entre altres David Tennant, que aquí més el cop han dit que ens agrada, i no tinc ubicats a Alex Hassel, Bella McLean, Aidan Turner, Emily Attack o Catherine Parkinson, entre d'altres. El cap de cartell sí que dona la sensació que és David Tennant. Rivales, temporada 2 a Disney+. I a Filmin s'estrena El caso de Laura Stern.
14: ¿Por qué, señora Stern? ¿Por qué mató a esos hombres?
15: Me han hablado de una asociación.
16: Sí, es aquí. Yo soy Laura. Es magnífico lo que hace la asociación. ¿Por qué la creo? Las torturan, las violan.
17: ¡No, no, no, no, no!
16: Las maltratan.
17: ¡Yo no te quiero! ¡No te quiero! ¡Me oyes!
16: No tienen ningún derecho. Cada día muere una mujer a manos de un hombre.
18: Le he hecho creer que puede ser libre y eso la ha destruido aún más.
2: Aquesta pinta molt bé. Quatre episodis protagonitzada per Valerie Bonneton de Little White Lies, per exemple. El paper de Laura, una farmacèutica d'un petit poble que dirigeix un grup de suport per a víctimes de violència domèstica. Quan una de les integrants del grup és assassinada davant dels seus ulls i la petició d'ajuda d'una altra queda sense resposta, la Laura es veu impulsada a actuar.
3: Bueno,
2: pot estar bé.
3: Sí, pot estar bé.
2: Com a més, sempre, llàstima que és Filmin, ostres.
3: Bueno, perquè no tens la plataforma, no? Però en si Filmin és també com una mica d'un estàndard, no? De qualitat o...
2: Sí, també una mica un punt indie, també, aquest...
3: Correcte. Més alternatiu, així és.
2: No és més alternatiu Netflix,
3: bueno,
2: que...
3: Bueno, amb aquesta, cuidao,
2: Ah, sí? Veurem de què va... Ah, sí, és veritat. Ara me'n recordo de quan ho preparava. Estrena de Caríssima.
19: Ah, tomando mate. Ah,
20: Sí, veo. Tomás mate.
19: Sí, porque es made in Marg. O sea, hecho en Arg.
20: Hecho en Arg.
19: Sí, el país. Arg. Está hecho en Arg.
20: ¿Te da orgullo lo que está hecho en Argentina?
19: Sí, me súper enorgullece. Ya sea, tipo, la 9 de julio, Moria Casanova, no sé. El mate, los psicólogos. Ah.
20: ¿Te enorgullece Moria Casanova, los psicoanalistas? Bueno, psicólogos, como decís vos. ¿Esto es algo nuevo para vos?
19: Puede ser, como que siento que... ¿Viste que hay una cuenta matemática que si sumas a todos los argentinos y todos los psicólogos como que dan un número re alto en el ranking?
20: ¿Qué tendría que ver algo de esto que planteás con lo que te preocupa en relación a Netflix? ¿Que trajiste acá o que querés traer acá?
19: El asado también me reenorgullece. ¿De qué hablamos?
2: Doncs aquesta és la sèrie de Netflix. I, home, sí, ja ho tenim. Caro Pardiaco, influencer, plena d'energia i diva a temps complet, ho té tot, fins que s'acosta el seu 30è aniversari i un assetjador intenta arruïnar-li la festa. És la història de l'univers d'aquesta icona post-pop, empresària de la nit i reina de l'stream, que pateix una crisi existencial pocs dies després de fer 30 i haver d'organitzar la festa més salpada de la seva història. L'aparició sobtada de Leo, un psicòpata amb múltiples personalitats que l'enamorarà, posarà en risc absolutament tot. Caro haurà de salvar la seva festa, la seva vida i la seva identitat.
3: Evidentment, sèrie argentina, per sí. Si algú no ho havia detectat.
2: Sèrie argentina, estrena a Netflix. Netflix. I aquesta també pinta bé, em dona la sensació, com moltes de les coses que fa Apple TV, estrena Satisfacció Garantizada.
0: ¿Puedo ser incómodamente sincera? No me veía haciendo esto. Ya debería tener la vida resuelta. Eso exige compromiso. Compromiso, sí.
21: Es una gran oportunidad.
0: La verdad, soy un desastre. ¿Vosotros veis porno? Compromiso.
22: ¿Mamá?
0: ¿Tú crees que eres la víctima? Me mantengo a flote de milagro.
2: Ho expliquem. Una mare acaba de divorciar, interpretada per Tatiana Maslany, que, entre d'altres, si no recordo malament, ha fet una de les sèries que a mi m'agrada més, que és Orphan Black, que és un tros de sèrie de ja fa uns quants anys. Cau en una perillosa espiral de xantatge, assassins i futbol juvenil. Convençuda que ha estat testimoni d'un crim, mentre lluita amb una batalla per la custòdia i una crisi d'identitat, la Paula comença una investigació que acaba deparant en una conspiració molt més gran i que té la clau per reconstruir la família. A l'elenc d'aquesta sèrie apareixen també Jake Johnson, Murray Bartlett, Jesse Hodge i John Michael Hill. Aquest últim sí que em sona i li poso cara. Estrena a Apple TV. I em deies de la següent, doncs et
3: jo,
2: diré...
3: Jo li tinc ganes.
2: Que aquesta és la propera que mirarem perquè sé que s'ha llegit el llibre. Movistar Plus estrena Se tiene que morir mucha gente.
23: Mañana sales de cuentas, solo así que ya te puedes poner de parto en cualquier momento. ¿Y Javier? ¿Tenía lío?
24: Se ha muerto.
23: ¿Elena?
24: Sí, cuéntalo.
23: Dios mío, lo siento muchísimo.
24: Muchas gracias, Marina.
23: ¿Pero cuándo ha sido?
24: ¿Cuándo? El martes por la tarde fue. En fin, horroroso, de verdad. Entré en casa y me lo encontré en el sofá, con los pantalones bajados por las rodillas y la boca abierta. O sea... Parecía un castor directamente. ¿Verdad?
23: Sí.
24: Es que fue tremendo, la verdad.
2: Yo només espero que no sigui excessivament absurda, la sèrie. No sé com és el llibre de Victoria Martín, però veurem què és el que passa. Bàrbara, Maca i Elena van anar juntes a l'escola i 20 anys després continuen sent amigues, més o menys. La Bàrbara és una bomba de rellotgeria, viu frustrada per la seva feina i està enganxada a les benzodiazepines. Maca, amb qui comparteix pis, intenta tirar endavant com a actriu, encara que és cambrera, i l'Helena està embarassada després de casar-se amb un senyor de 60 anys que dirigeix hotels. La crisi personal de Bàrbara farà que tot exploti, com dèiem, basada en un llibre de Victoria Martín.
3: Pues molt bé. M'agrada molt Victoria Martín i tinc moltes ganes de mirar aquesta sèrie. I jo la veritat és que sí que espero que tingui un punt absurd i incòmode.
2: Doncs veurem què és el que passa. I nova proposta dels germans Duffer, de Stranger Things, canvi de paradigma. De nens a jubilats. De Burrows, jubilació rebelde.
25: Welcome to the Burrows, where you'll have the time of your life.
26: Hippie.
27: Why is everyone so old?
28: Because, honey, this is a special town just for grown-ups.
29: Mr. Cooper, you'll find the Burrows is not a last chapter. It's a new beginning.
30: Wait! Mr. Cooper!
31: The Burrows is a good place. We take care of each other like a family.
32: Attaboy, Sam.
33: Who are these people?
34: Don't let me hear you
2: El gust musical, de moment, està prou encertat. Després d'acabar amb Stranger Things, els germans Duffer produeixen aquesta sèrie de ciència-ficció, per no sobresortir del que els hi funciona, sobre una comunitat per a jubilats on un estrany pretén desentranyar un misteriós secret sota l'existència en calma.
3: M'agrada la proposta. Me sembla interessant.
2: Veurem què és el que passa. Xarra en 10 segons que et busco si hi ha algun actor o actriu important.
3: Doncs res, no sé què vols que et pugui dir de The Burrows, Jubilació Rebelde. Home, sí que és veritat que feia aquest, el que tu deies, no? Hem passat els adolescents als jubilats.
2: Sí, absolutament, de punta a punta. No, no els hi puc ficar, o sigui, els hi fico cara. Bill Pullman sí que em sona, entre altres que va ser protagonista de The Sinner, em sembla que es deia de Netflix, Jenna Davis, Alfred Molina, Alfred Woodard, Alice Kremlin, Seth Numbridge... Per noms i cares jo no els tinc gaire ubicats en aquests actors i actrius. Molt bona, no sabia que es faria ser una temporada i em posa content. No cal

0: germans Gaston i Matías, perdó, interpretats per Gaston Pauls i Matías Maia, són expulsats de la barra del seu estimat equip, el Club Atlètic Llibertat del Port, només, sense diners ni protecció política, iniciant una guerra que posarà a prova la seva relació de germans. Jesús Braceras és el creador d'aquest drama argentí, que bàsicament a la primera temporada el que explica són aquests barra braves, que perquè ens entenguem, aquí a Catalunya no sé si sí que està una miqueta aquesta cultura, però és com aquests aficionats extremistes, i que Argentina, a més, i s'explica la primera temporada, hi ha vegades que tenen control a l'hora de prendre decisions als clubs en qüestió. És un entorn hostil, violent, de drogues, de xantatge...
1: Per fer el paral·lelisme, podria ser similar als Bojos Nois?
0: Bueno, no ho sé, no, ja no m'hi fico, si es pot fer el paral·lelisme o no.
1: Ja no el volia fer amb Lleida perquè dic que encara buscaré un problema.
0: Insisteixo que no cal que t'agradi el futbol, crec que es coneix un univers bastant curiós. Com, jo crec que el paral·lelisme és aquesta, per exemple, la pel·lícula de Hooligans o així, que són molt bones, doncs aquesta sèrie de Prime Video va de l'estil. Deies de la sèrie basada en el llibre Victoria Martín, jo tinc moltes ganes de veure aquesta. Rabalear, HBO Max, s'estrena aquesta segona 15 de maig.
2: Cap mosques, perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
3: Visca Cap Mosques!
4: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
5: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
6: Has parlat amb els del port, perquè si volies fer 8 hores setmanal d'aquí?
7: Sí, sí, jo tinc una feina.
8: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
9: Que aquests fills de puta es queden al restaurant, se'ns repugen a llum.
0: Deixant de banda que és en català a HBO Max, cosa que ja està molt bé d'inici.
1: És full català o barreja una mica
0: no
1: com...
0: No sé com ho gestionarà. Gran part dels actors i actrius són catalanoparlants. Sí, en miniseries, 6 episodis, que s'estrenaran setmanalment. El creador és Pol Rodríguez i construeix un relat inspirat en la seva pròpia història familiar. Can Mosques, el centenari restaurant del Raval de Barcelona, estimat i respectat per tot el món, s'enfronta al desnonament després de caure en mans d'un fons d'inversió. L'objectiu és buidar l'edifici i accelerar la transformació del barri. La notícia suma la família en la desesperació, convençuda que la derrota és inevitable, però quan decideixen plantar cara amb l'ajuda del barri, la lluita es converteix en una espiral cada vegada més perillosa. Per salvar Can Mosques, hauran de creuar límits que no van creure mai possibles i descobrir fins on estan disposats a arribar per no desaparèixer. El repartiment és interessant, començant pel propi Enric Auqué com a protagonista.
1: Que està tot arreu, aquest també.
0: Absolutament, perquè crec que és un dels actors catalans... de parla catalana-castellana de moda, Sergi López, Maria Rodríguez, Francesc Orella, Lluïsa Castell, Alba Aguilera, per tant, el repartiment és dels importants en aquesta sèrie, que s'estrena al llarg d'aquesta segona quinzena de maig.
1: Molt interessant també apropar la situació, com a mínim portar la situació, no sé si aquesta sèrie s'estrena internacionalment, però bueno, en HBO imagino que sí. Apropar la situació de la vivenda, doncs sí, i de totes aquestes coses que estan fent els fons d'inversió a la capital catalana.
0: I com dèiem, inspirada en una història pròpia, familiar del creador de Rabalear, Pol Rodríguez. Anem per feina, temporada 9, també a HBO Max, de Rick y Morty.
10: Eyes and shine, motherfucker! It's time to change!
11: It's pulling my inside!
12: You have too much metal in you, dipshit.
13: Hey, Jerry, call for you.
14: Hello!
0: Anem ràpid perquè ens queden 5 minutets. La novena temporada de la sèrie d'animació segueix com és habitual les aventures intergalàctiques de Ned i Abby, humor àcid, elements de ciència-ficció, s'uneixen a les aventures d'un científic sociòpata i groller i el seu net mort, i que segueix de prop les aventures del seu avi. La resta de la família, diguem.
1: Crec que ja no m'interessa en absolut aquesta sèrie.
0: Doncs estem parlant de que la resta de la família ve Jerry Summers, també es veuen arrossegats, de vegades a les seves boges aventures. La novena temporada, els protagonistes patiran les conseqüències de les aventures que van viure en els capítols anteriors.
1: Elements serialitzats, això està bé.
0: Temporada 9, HBO Max, Rick y Morty, també en aquest cas a Filmin s'estrena Leonard y Hungry Paul, l'adaptació de la novel·la homònima de Ronan Hessian, una bonica i tendra oda a la vida quotidiana que ha estat un gran èxit a la BBC. Temporada 2 a Netflix d'Assassinato para principiantes, reprendrà la història després de l'explosiu del desenllaç del cas d'Andy Bell. Pip intenta mantenir-se al marge de noves investigacions. Rick recompensa compondre els danys col·laterals

0: del passat. Tot i això, quan Jamie, germà de Connor, desapareix en vigílies del judici contra Max Hastings, la protagonista es tornarà a arrossegar a una carrera contra el rellotge. I ens quedem a Prime Video, s'estrena Spite Noir.
1: Every mystery forms a complex web. A polarized strand, and it's a straight line to the answer.
2: I'm growing bright, Obsidian.
3: The universe trends to disorder.

0: do is fight to keep the chaos from your door.
1: I came here to offer you a job. My friend disappeared.
2: Spider-Noir és una sèrie d'acció real basada en el còmic de Marvel Spider-Man Noir i un personatge que ja va aparèixer a Spider-Man, un nou univers. La història segueix Ben Reilly, interpretat per Nicolas Cage, un experimentat investigador privat en mala ratxa al Nova York dels anys 30, que es veu obligat a enfrontar-se al seu passat després d'una tragèdia profundament personal, mentre que la ciutat compta amb un únic superheroi. Pot estar bé. La sèrie no sé com combinaran, si és absolutament animació, si és animació i realitat, no sé com s'ho gestionaran per en vídeo per aquesta estrena de Spider-Man.
3: És acció real, eh?
2: Sí, fa tota la pinta. I aquests dos minuts que ens queden, repassem les que encara tenim al guió. Temporada 5, segona part. A Disney Plus, de Colegio Abbott,
3: gran,
2: ja ho saben,
3: comèdia
2: que segueix un grup de professors plens de vocació al seu dia a dia mentre intenten apanyar-se-les amb el sistema d'educació pública de Filadèlfia, seguint una miqueta aquest discurs de documental com The Office, doncs també parlen amb la càmera, fan aquestes mirades, tot dins de l'escola.
3: Una de les poques sèries que encara a dia d'avui fa temporades llargues.
2: Ah, sí, de les 18, 19, 20 capítols. Movistar Plus estrena Secret Service. Kate Henderson ho té tot, una vida familiar però estable, un matrimoni sòlid i una carrera aparentment discreta com funciona, però aquesta és només la superfície. En realitat és una de les agents més importants del El meu 6, responsable de l'oficina de Rússia. A Netflix, temporada 2 de Mindfulness para Asesinos. També temporada 2 de Las Cuatro Estaciones a Netflix. A Disney, Del Boys, temporada 2. Dos germans pakistanesos nord-americans ho perden tot quan el seu pare, un magnat de les botigues d'ultramarins, mor sobtadament. Aleshores es veuen obligats a enfrontar-se a la vida criminal secreta del seu pare. I acabo dient-te que a Netflix estrena Brasil 1970, The Third Star, parla una miqueta del Mundial del 1970 amb figures com Pelé de protagonistes.
3: Estàs per tu, eh?
2: Aquesta la tinc ja marcada, de fet ja he parlat amb Eduard Piera per qüestions de programa. Ivan, gràcies, ho deixem aquí. Fins la propera,
3: adéu-siau. Que vagi bé, fins la setmana vinent.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: M'arrenquem a l'Octubre en Teatre, el Teatre Amateur, que teòricament és el nostre camp més... bé, més, com més fonamental, no? Més el pilar. Ara ja tornem a començar la temporada del Teatre Professional Infantil i tenim programades ja d'aquí fins a final de temporada 7 obres.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: Ben grave, c'est pas qu'il est. Affinard.
1: Ara,
2: sí.
3: Sí,
2: ara, sí.
1: Ah, al mig, tio.
3: Ara hi ha pistes.
4: Però igual m'agradaria hacerlo encima de esto, o no?
5: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
6: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Media.
7: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
6: Matinal Premià Media. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Media.
8: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
9: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
3: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
4: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
5: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
4: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
6: Estàs escoltant?

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convint usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5, 4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Una vegada dins del cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
4: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orell, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més meravellosos.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Però la primera idea surt d'una conversa que teníem amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de Gaza.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
5: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
6: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
7: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
8: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
9: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
10: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
11: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
12: Gràcies per escollir-nos.
13: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
14: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.